0: de Fels i que entre els mesos de maig i juliol ha omplert les nits de Castelldefels d'esport, lleure i accions socioeducatives. Les dades confirmen el creixement d'una proposta cada cop més arrelada entre el jovent del municipi. Dissabte 8 d'agost, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. De 9:45 a la 1 del migdia i de 4 a 8:15, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la al Centre Cívic Frederic Mompou. La donació de sang és un acte imprescindible per garantir l'assistència sanitària en els hospitals cada dia. I per això un nou protagonista del Palm Market, l'humor improvisat, s'ha convertit en una de les grans apostes del Palm Market. Cada dimarts, la plaça de les Palmeres es transforma en un escenari on el públic deixa de ser un simple espectador per convertir-se en part de l'espectacle amb funcions diferents i irrepetibles cada setmana. És tot de moment. Més informació ja en el decurs de l'informatiu de la UNA. Fins després.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Doncs aquest proper dissabte 8 d'agost, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. Per conèixer els detalls, amb nosaltres Antoni García, que és el president de l'Associació de Donants del Baix Llobregat, per suposat, a Castelldefels també. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Una nova campanya molt important, oi? Per què és tan important donar sang?
1: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma, per descomptat, en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer, perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades. Si se'n recordeu, en plena si broma, fa uns anys hi havia un polític que deia que estava molt content, que eren 100 milions, ara són més de 8 milions, vull dir que es necessita això diàriament, més de 1.000 bosses.
0: Habitualment les campanyes que es fan aquí a Castelldefels tenen bons resultats de participació, oi?
1: Sí, no es podem queixar. Aquí a Castelldefels, durant tots els darrers anys, hem passat ben bé de 1.100 donacions, perquè comptem amb una petita xarxa de donants molt important. A banda de la captació que es fa el segon dissabte de cada mes al Frederic Montpou, comptant amb espai per plasma, la sang, lavabos, espais per si venen nens acompanyats d'adults i podem fer una mica de guarderia i tot això. Tenim també dues escoles, que és els Pins i el Frank Gual, que fan un programa que hi ha de la Generalitat i Departament de Salut i d'Ensenyament que es diu Anem a l'Escola, per exemple, i fan una tasca molt important. No per res, el Frank Gual ja porten 7 edicions i els nens de 5è i 6è fan el cartell, ajuden al càtering, emboliquen els papàs, per exemple, el meu papà anirà a donar sang, i el teu? I llavors hem aconseguit xifres molt importants. Per exemple, quasi la meitat de les donacions que fan aquests jocs, tant els Pins com el Franguan, són nous de nens que van per primera vegada. Inclús hi ha l'anècdota de que molts nens, quan fan 18 anys i poden donar i han fet altres campanyes altres anys, van a col·laborar en la mateixa campanya, no? I també tenim la universitat, que és un foc molt important de gent jove. Ara, la darrera campanya, que només va ser pel dematí per coses logístiques, de 42 donacions, 25 eren nous. Vull dir que importa que la gent vagi assolint aquest repte i que vegi que és una cosa normal, com, no sé, anar de festa o anar a la platja, no?
0: Qui pot donar sang? Quins són els requisits de les persones donant de sang?
1: Bueno, ja no es pot, els requisits mínims són tindre 18 anys, passar més de 50 quilos i fins als 70 anys actualment. Fins fa ben poc només era fins als 65. Per això que hem comentat al començament, cada vegada vivim més, tenim més salut i la gent pot donar sang durant més temps.
0: A banda de la donació de sang, també es crida la donació de plasma sanguini. En aquest cas és una donació tradicionalment que es fa des de fa però pocs anys.
1: Bueno, sí, resulta que sí, això de plasma, repetint una mica, cada vegada són més persones, cada vegada hi ha més necessitats i degut a tot això mundialment, abans es buscava sang d'altres països de l'estranger, però per les seves necessitats ja no les podem assolir. Llavors, repte, assolir sang dels mateixos donants, que té molta més avantatge perquè el plasma es pot donar cada 15 dies, perquè en plan broma és l'aigüeta que quan es cremem o tenim una ferida, però això es recupera de seguida i es pot donar cada 15 dies, però clar, necessitarem un espai com el Montpou, gràcies a moltes tasques que s'han fet, tenim un espai adequat per poder recollir plasma cada 15 dies.
0: En aquest cas, recordem, la campanya arribarà el 8 d'agost, de 9:45 del matí a 1 del migdia i després de la tarda també des de les 4 fins a 7:45. Però cal que les persones donen reservin hora, oi?
1: Sí, no, bueno, pel tema de la sang, bàsicament es fa una infraestructura important, arriben 7-8 lliteres i no hi ha cap problema. A més, a vegades, simple en broma, arribo jo i pel motiu que sigui, per una quarantena, perquè no he fet el temps precís, no puc donar sang. Llavors, aquests 10-15 minuts quedarien buits. Si ve una persona que no té temps, per no quedar buida la llitera, l'agafem. A més, a l'equip normalment sanitari és molt eficient i no hi ha gaire demora i aprofitem aquest espai. Sí que fa falta el plasma, perquè el plasma és quasi una hora, perquè no és per assustar, es treu tota la sang en paquets, que es diu, es torna l'hemoglobina a les plaquetes, es queda el plasma i aquest procés dura una hora. Això sí, fa falta reservar temps.
0: I on es pot fer aquesta reserva, Dora?
1: Bueno, gràcies a totes les tecnologies actuals, hi ha una plataforma que és una pàgina web i unes aplicacions, inclús el mateix donant ja té aquesta aplicació normalment, i el banc de sang, l'infer, els escrits, quan fer un protocol d'arribada, de donar les dades personals per si hi ha hagut, perquè quan es dona la sang, al cap d'uns dies s'envia una analítica completa, inclús pels nous, que gràcies també s'estan afegint col·lectius àrabs, pakistanis i altres entitats, on es fa un protocol i aquí s'envia al cap d'uns dies el resultat, l'analítica, el grup sanguini, si és per primera vegada, i al cap d'uns dies que la sang s'ha fet servir en un hospital qualsevol de Catalunya o fes falta a la resta del país. Llavors, ja queda registrat i envien un avís, com si fos tipus incendi, no? De que a proper temps hi ha aquesta captació. Llavors, la gent, gràcies, tenim el món pou fidelitzat el segon dissabte de cada mes, ja ho saben, no? A banda, també campanyes extres com fa aquí la biblioteca o a l'Ànec Blau o a la universitat o a les escoles. Vull dir que tenim unes 20-25 campanyes a l'any per poder anar. Si un dia no podem anar a un lloc, podem reservar en un altre.
0: Doncs la propera, aquest dissabte 8 d'agost, hi haurà una següent als pocs dies, oi?
1: Sí, després al cap de pocs dies hi ha una altra, que això s'avisa normalment, ja dic, la gent ja té aquesta aplicació o pot entrar directament a les webs i demanar aquesta informació.
0: Doncs esperem que sigui positiva la recaptació, que molta gent s'acosti al centre de Frederic Mompou. Repetim l'horari, de 9:45 a 1 del migdia i de 4 a 7:45 de la tarda. El centre cívic Frederic Mompou s'ha instal·lat aquesta unitat del banc de sang i teixits per donar sang, aquest acte imprescindible, com deia en Antonio, per garantir l'assistència sanitària als hospitals cada dia.
1: Val, moltes gràcies. Un petit privilegi. Sí. A veure si algun dels donants voldria ser delegat o voluntari per, diguéssim, difondre la feina que estem fent nosaltres. No fa falta ser donant de sang, pot ser qualsevol persona, igual que hi ha altres entitats que tenen els seus voluntaris.
0: No et dic queda. Moltíssimes gràcies, Antoni García, president de l'Associació de Donants de Sang de Castelldefels i del Baix Llobregat. Que vagi molt bé aquesta nova recaptació.
1: Vale, moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: L'Hospital de Viladecans i l'entitat Volibum Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui, pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. És una iniciativa que se posa en marxa per tercer any consecutiu des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Doncs precisament parlem des d'aquest Servei de Dermatologia amb la doctora Yolanda Fortuño. Què tal? Molt bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: El que es pretén és conscienciar sobretot a la gent més jove dels perills de prendre el sol sense protecció.
1: Sí, correcte, correcte. A veure, l'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta. És el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental. Doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
0: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot el càncer de còlon i el de pulmó.
1: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient al dia a dia. Aquí a l'Hospital de Viladecans, a partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que l'any abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
1: Sí, però he de dir que les persones que van assistir sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que tenen com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
1: Però sí que... I és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, de que arribi aquesta informació a tothom.
0: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Boliboom, un club de voli platja, relata Castelldefels. El voli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
1: Sí, a tothom en general el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs, vostè ha estat treballant a la construcció... Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si una persona més blanca, fer servir un 50, si una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
1: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és l'adient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat. Això és molt difícil. De fet, hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu. Això és que no s'ha posat quantitat suficient. I és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor... Però, en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i, si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no? Els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets... Entre 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més, es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs, davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
1: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
1: Gràcies, bon dia. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
5: Castelldefels, així som.

0: La patronal catalana SECOT ha publicat un informe amb 38 mesures sobre factors demogràfics, socials i laborals per avançar cap a un mercat de treball sostenible. La SECOT fa una crida a obrir un debat rigorós i compartit entre administracions, agents socials, empreses i ciutadania per afrontar els reptes demogràfics i laborals del país. Tal com explicava el president de la SECOT, Xavier Panés, el que està en joc no és només la capacitat de les empreses de créixer, sinó la del país per sostenir pensions, sanitat, educació, serveis socials i, en general, tots els serveis públics en el futur. Doncs parlem ara d'aquest informe. En Pere Ejar, que ha estat el coordinador d'aquest dossier i el responsable d'intermediació laboral de la SECOT. Molt bon dia, senyor Jarque.
1: Molt bon dia.
0: D'aquestes 68 propostes, Què és el que es pretén amb aquest informe? I primer de tot, com es va elaborar? A partir de quin diagnosi?
1: Bé, aquest informe el vam elaborar perquè, l'hem elaborat, vaja, perquè hi ha un neguit que recorre la majoria d'empreses que tenim associades amb nosaltres, és que els falta personal. Teníem aquesta alarma, aquest indicador, i a partir d'aquí va ser el tret de sortida per plantejar-nos de dir què passa. I doncs a partir d'aquest què passa, hem elaborat l'informe que, com bé dèieu al començament, ataca diferents fronts, per dir-ho d'alguna manera, i a partir d'aquesta diagnosi després en desglossem 38 propostes que, insistim, des del començament són propostes doncs per començar-ne a parlar. Si heu llegit l'informe, doncs veureu que són propostes molt diverses, que giren entorn a diferents eixos i que pensem doncs, que és responsabilitat de tots, i quan diem de tots és de tots, empreses, ciutadania, agents socials, administració, doncs de començar a parlar de coses que en algun punt doncs, potser són incòmodes o que volem anar posposant, però que ens sembla que són urgents de parlar-ne, d'afrontar-les i de buscar solucions consensuades.
0: Les empreses necessiten personal, però hi ha la contradicció de que l'atur juvenil se situa actualment, segons l'informe de vostès, en un 18,1%, molt per sobre de la mitjana europea.
1: Sí, l'atur, i en aquest cas l'atur juvenil, és una de les coses que més ens preocupa i que més ens ocupa. Sí que és veritat que es podria parlar d'aquesta paradoxa, de dir com és que si a les empreses els falta personal, doncs hi ha aquest índex d'atur i més específicament d'atur juvenil. Doncs una primera resposta és que és probable que aquestes persones doncs, els sigui difícil incorporar-se a un lloc de treball doncs, perquè els falta la formació adequada, perquè doncs, no tenen les competències que requereixen les empreses, perquè, bé, etcètera, aquí podríem començar a parlar-ne, però és una de les paradoxes que reflecteix l'informe, doncs, que molt sovint hi ha col·lectius doncs, que no treballen i que el que ens hem de plantejar és que per què no ho fan. Llavors, per això, algunes de les mesures que nosaltres proposem en l'informe giren al voltant de l'orientació professional, que per nosaltres és molt important, giren al voltant de la formació, que per nosaltres és molt important, i giren al voltant del reforç i l'adaptació de competències.
0: Vos assenyalen 7 grans reptes, com la població, que Espanya i Catalunya creix per la immigració i que la població activa puja lentament i afronta un envelliment accelerat.
1: Sí, és evident. Catalunya i Espanya creix demogràficament arran de l'arribada de persones estrangeres. Això és un fet que no només constatem nosaltres, sinó que és un fet doncs, que tots sabem que és així. A nosaltres ens agrada parlar en aquest sentit de palanques demogràfiques, perquè en l'informe també fem esment a l'àmbit de la natalitat, que és un dels altres àmbits que a nosaltres ens ocupa i ens preocupa. Tenim una de les natalitats dels índexs de natalitat més baixos, ja no d'Europa, sinó que del món, i pensem que fem poc, en aquest sentit, fem poc perquè aquest índex sigui millor. I també parlem, evidentment, de la immigració i de la seva gestió, que per nosaltres també és molt important. També parlem, evidentment, de l'envelliment. Som conscients que cada vegada l'esperança de vida, per sort, és més llarga, però això és evident que també té unes repercussions en el mercat i més particularment en les pensions. Per això deia que mirem d'afrontar tots aquests reptes de manera multifactorial, perquè són reptes que estan interrelacionats entre si, en som conscients, i sabem que solucions fàcils no n'hi ha, però justament perquè aquestes solucions fàcils no hi són, és el motiu pel qual ens hem de remengar tots plegats per mirar de trobar aquest mínim comú denominador per començar a treballar-hi.
0: Clar, vostès ensenyalen en relació amb el tema que comentava de l'envelliment, que cada cop hi ha menys treballadors per jubilat i la sostenibilitat del sistema de pensions està en risc, que augmenta la pressió també en aquest sentit per allargar la vida laboral.
1: Segur. El debat sobre la jubilació no l'hem obert nosaltres. És un debat que és obert i que pensem que s'ha d'afrontar. Pensem que s'ha d'afrontar perquè de casuístiques n'hi ha moltes. Nosaltres també ens trobem amb persones doncs, que no els fa gaire gràcia la idea de jubilar-se a l'edat que s'han de jubilar doncs, perquè volen continuar actius, perquè més enllà de les connotacions salarials que pugui tenir això, doncs també forma part de la vida de les persones, la feina. En molts casos és un eix central de la vida d'aquestes persones. En qualsevol cas, pensem doncs, que hi ha fórmules doncs, perquè aquest decalatge entre l'edat de jubilació i l'esperança de vida doncs, es pugui gestionar d'una manera més eficaç.
0: També han canviat, tornant de nou als joves, la percepció que tenen sobre què els pot donar ells al mercat laboral perquè prioritza la flexibilitat i no només l'estabilitat, que això ha canviat també respecte a anys enrere. En aquest sentit, vostès diuen que la gestió del talent multigeneracional és clau per a la competitivitat. A què es refereixen quan parlen de talent multigeneracional?
1: Doncs ens referim a que les empreses conviuen persones de diferents generacions i, per tant, hi conviuen persones amb diferents valors i, per tant, les empreses han de ser capaces de gestionar aquests valors diferents doncs, per anar tots a la una. Això no és senzill, doncs, perquè vostè ara ho parlava. Segurament la feina era l'eix central o ha estat l'eix central de moltes persones al llarg de la seva vida. Això per moltes persones de les generacions joves ja no és així. Compatibilitzar, trobar punts comuns entre persones de diferents generacions és ara també, ho ha estat sempre, i ara potser més que mai, un dels reptes que tenen els departaments de gestió de persones, de recursos humans de les empreses. Per tant, no és un repte senzill i també les empreses aquí doncs, hi tenen un paper rellevant.
0: També aborden aquestes 38 propostes el tema de la digitalització. En quin sentit? En quina direcció?
1: La digitalització no ha vingut ara. Fa anys que la tenim convivint entre nosaltres. I els últims anys la erupció de la intel·ligència artificial, en sentim a parlar a tot arreu, doncs és també una realitat amb la qual hem de conviure. Per nosaltres és important que aquesta intel·ligència artificial s'incorpori de manera habitual al dia a dia de les empreses. És molt important. És molt important perquè no podem girar l'esquena a aquesta revolució que s'està esdevenint i és important perquè en lloc de ser personatges passius el que volem ser és personatges actius amb la intel·ligència artificial. Això ens suposa un repte molt, molt, molt, molt important i confiem que siguem capaços de gestionar-lo de la manera adequada.
0: Molt bé. Ara, amb aquestes 38 propostes, quina és la idea des de SECOT? Establir reunions, perquè, clar, això no, el que vostès volen és que s'implanteixin solucions, no només al tema de la teoria. A partir d'ara, què tenen pensat fer?
1: Per nosaltres, la presentació d'aquest informe ha estat només el punt de sortida, el punt de partida. Què volem dir amb això? Nosaltres tenim tota una campanya dissenyada per mitjà de la qual volem fer difusió de l'informe, volem fer difusió de les nostres propostes i volem que aquestes propostes puguin ser debatudes, insisteixo, ho deia a l'inici, per tots els actors implicats. Això vol dir, evidentment, les empreses, això vol dir, evidentment, la societat civil, vol dir els agents socials, vol dir també les administracions. Per tant, empeny aquest informe, donar a conèixer aquest informe, com avui estem fent molt bé amb vostès, i bé, doncs mirar de parlar d'aquestes 38 mesures amb totes aquelles entitats, agents, persones que s'hi sentin interpel·lades, per mirar de trobar, insisteixo en aquesta idea, denominadors comuns per tirar endavant, perquè en el fons el que tenim, també com deia el president de la SECOT, és un repte de país, més enllà d'un repte de les empreses, que també és un repte de país.
0: Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos, per ampliar-nos, doncs per resumir-nos aquestes 38 propostes d'aquest informe elaborat per la SECOP, per la patronal catalana. Gràcies, Pere Jarque, coordinador de l'informe i responsable d'intermediació laboral de la SECOP.
1: Moltes gràcies a vostès i que tinguin un bon dia.
0: Bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Molt bona nit, amics i amigues del Crit a la Terra. El Sebas ara em mirava perquè jo anava cantorejant i diu aquest home s'ha assabentat que ja estem en directe. Doncs sí, jo sóc així, què hem de fer? Martí, què tal? Molt bona nit.
1: Bona nit, encara que sigui de dia.
0: Ah, també és veritat, eh? Bon apunt. Però tu compta que això s'escoltarà a les 10 del vespre.
1: Llavors sí, que serà bona nit, esclar. Tens tota la raó, eh?
0: Jo et per defensar-me sempre, ja ho saps.
1: Sí, ets l'oracle.
0: És un estira i arronsa.
1: És l'oracle.
0: Bé, doncs, avui aquest... Crit a la Terra, que sempre sabeu que l'anomenem 2.0. Farem, com sempre, una miqueta de música, una miqueta d'art de la mà de l'amic Martí. I parlarem avui de les ciutats. Hem fet Europa, hem fet Espanya, doncs avui tocava Catalunya. I ja tenim una polèmica per animar una miqueta la cosa servida amb, amb la nostra estimada o no. Barcelona. Quan ho es planteja fer el Crit a la Terra, en aquest cas el 2.0, que no té tants col·laboradors i tenim una mica més de temps, dius, doncs vinga, anem a fer com l'altre dia una miqueta d'una història, no? I llavors pots dir, doncs anem a explicar que per què cridem aquí a la Terra, no només per això que us dic sempre que el cel no ens escoltava ningú. Cridem perquè val la pena a vegades no callar en les injustícies o quan estem molt tristos pel desamor o quan veiem que no ens acabem d'entendre les persones que compartim aquest preciós planeta blau i llavors de tant en tant necessitem fer aquest crit. Avui per tant anem a fer un petit repàs de crits que es poden fer sobre molts temes. Però nosaltres, després d'aquest meravellós o benvinguts, passeu, doncs anem a començar amb la primera peça d'avui, que espero que us sorprengui. És a les nostres antípodes, en Maori.

0: Doncs bé, aquestes eren les Black Ferns. És una haka, com us deia, maori. Era en concret en un partit d'aquests de...
1: Futbol americà, rugby?
0: Rugby.
1: Sí, generalment és... Rugby. Sí, allà fan... Sí, són un bon equip de rugby.
0: Sí, i aquestes en concret és la femení, fan la mateixa por que els homes quan fan aquesta haka. Tot i que us explicaré que aquesta haka, aquest crit, és per agrair doncs, a la Mare Terra que ens acolleixi, diguéssim, en el seu...

en el seu ser, tot i que no la tractem massa bé, però bé, doncs aquestes atletes, aquestes dones que es dediquen a l'esport, fan aquesta jaca tremenda amb unes cares que realment fan força por. Veus a les contràries davant intentant mantenir el tipus, però realment jo les veig certament incòmodes, tot i que saben que es trobaran. És realment, més que agressiu, és incisiu, no? Aquest crit, aquesta... Anem a fer un altre tipus de crit, quan anem creixent, quan ens anem enamorant, perquè és part de les nostres facultats enamorar-nos, doncs a vegades les coses funcionen i moltes vegades no funcionen i es coneix com desamor. Grans artistes li han dedicat a aquest tema moltes cançons, molts minuts, moltes hores, de fet, i ara nosaltres anem a escoltar ni més ni menys que el gran Pavarotti amb Una làgrima furtiva.

0: Com ja bé sabem, els homes també plorem i aquí tenim una mostra d'un plor que frega la llàgrima també de qui l'escoltem amb aquesta força vocal d'aquest senyor. Passem d'un gran del Pavarotti avui a un altre gran de l'art, Henri Matisse, un gran amb majúscules, no Martí?
1: Sí, senyor. Anirem a veure l'exposició Chez Matisse, el llegat d'una nova pintura.
0: Formatge o escacs?
1: Com?
0: Formatge o escacs, aquest Chez.
1: Ui.
0: Aquest és el nivell, aquest és el nivell.
1: Chez, no Chez. Chez. Però bueno, vale.
0: Chef.
1: Si aquest és el nivell... Chez, no Chef. Chez, casa.
0: Ah, vale, casa. No. Ja la tenim ubicada, va.
1: Llavors, bueno, allà ara mateix està... Hi ha una exposició de l'Henri Matisse, personatge superimportant i superinfluent a la pintura del segle XX, i no només del XX, sinó que també del XXI. De fet, el recorregut d'aquesta exposició presenta una àmplia selecció d'obres procedents majoritàriament del Centre Pompidou, on les peces del Matisse dialoguen amb altres artistes contemporanis i posteriors, els que va influir també ell. Per això estem dient que, de fet, hi ha inclús, sobretot artistes de nord... Mira, molts artistes nord-americans, de fet, després de la Segona Guerra Mundial, realment tenen una influència important. I el pop art, concretament, també té una influència molt important del mestre Matisse. Aviam, començaré una micona per quatre cosetes d'aquest senyor, que va néixer el 1869 a Cateau-Cambrésis, França, i va morir el 3 de novembre del 54 a Niça.
0: Déu-n'hi-do l'edat d'anys que va viure, O sigui, bueno, calculat bé, 85.
1: Sí. Ja va viure al final, em sembla que estava una mica fotut de... Crec que tenia artritis, si mal no recordo. De fet, es va dedicar a la pintura una mica per una malaltia de jovenet, i perquè anava per advocat, aquest home. I als 20 anys va patint, ara no sé, no recordo ben bé quina malaltia, i va, bueno, des de llavors ja va decidir dedicar-se de ple a la pintura. És un gran representant d'un estil... concretament que es diu el fobisme. A principis del segle XX es va convertir en un dels líders d'aquest moviment, al costat d'artistes com André Derain, Maurice de Blaming. El moviment es caracteritza, bàsicament, i aquí a continuació, per un color exaltat, fan servir colors... colors purs, directament del tub, sense barrejar. I sovint molt contrastats. O sigui, ens podem trobar lo típic d'una cara vermella i un arbre blau al costat. Per exemple, aquesta cosa que, evidentment, defuig del realisme, no? És el que marcarà, bàsicament o d'entrada, el que serà el fobisme.
0: Un exemple és el quadre més famós d'ells, no? Dels més famosos, La dansa.
1: Sí, la dansa, sí, però la dansa, és, per exemple, aquest és un dels més, exacte, un dels més famosos d'ell. I si ens fixem, té aquesta potència d'aquest blau. Tot i que aquí em sembla que ell ja ha de passar aquesta etapa més fob. Ens hem d'entendre que el fobisme... em sembla que comença el 1904 i acaba el 8, però durant aquest període tan curt, doncs és capaç, no només ell, sinó dels altres autors també que s'hi van dedicar, d'influenciar a tota una sèrie de generacions,
0: sí,
1: que vindran després.
0: M'ha xocat força al veure que eren tan pocs anys, la veritat.
1: Sí, com a moviment, sí. Mm-hmm. El que passa que, a partir d'aquí, doncs, evidentment, el color sempre serà una peça clau, doncs, a les obres del matís. Fob, de fet, significa com fera salvatge. I el nom dels fobs va ser aplicat pel crític d'art Louis Boucherlet, Boucherlet, el 1905, amb una exposició, concretament, que es va fer al Saló de Tardor de París, on va exposar, entre d'altres, el matís. I al veure aquella agressivitat de colors, ell va dir, hòstia, això és una, són com bèsties salvatges, però amb un sentit pejoratiu. No es referia a bèsties salvatges com a algú de llibertat. No, no. Significava, per ell, aquesta agressivitat cromàtica era massa. No estava en aquell, clar, en aquell moment veníem de com un classicisme que no permetia aquesta, tot i que hi havia referents anteriors, que ara també direm. Després, l'espontaneïtat. L'espontaneïtat a l'hora de pintar. O sigui, simplificar molt les formes, contorns ben marcats i pinzellades ràpides, prioritzant la immediatesa de l'emoció. D'allò que sentim, doncs, allò que ens passa pel cap, bum, és el que tirarem endavant. I els temes són els paisatges, són retrats, són escenes quotidianes enfocades a l'expressió més que no pas a la part realista. Parlem d'una pintura realista, parlem d'una pintura inclús figurativa, no inclús, sinó figurativa, però sí amb, aquests, no? Amb aquestes excepcions. I les influències, doncs, evidentment, va ser el post-impressionisme, diguéssim, i recordareu a la figura, de, per exemple, de Van Gogh o Gauguin, que van ser dos grans pintors i encasellats dins del post-impressionisme, i si també recordeu els colors del Van Gogh, doncs recordeu també aquests colors tan estripats, tan violents inclús, no? Aquests,
0: Passa que al contrari del que veig a Matisse, Van Gogh barrejava molt els colors, sí. I en canvi aquí no, gairebé no es toca.
1: No, aquí una de les característiques, no vol dir que sí que els toquin, però una de les característiques seria, doncs, posar el color directament del tub.
0: Jo el que he vist també, que deia una mica que Picasso també va tenir influència, més aviat Picasso sobre Matisse, no? Perquè...
1: No. De fet, Picasso, un dels pintors, entre cometes, que admirava, es van conèixer perfectament, un dels pintors que admirava i admirava molt era Henri Matisse. I, de fet, a l'exposició, per exemple, hi ha peces del Picasso, entre d'altres, perquè el que fa molt Caixa Fòrum és contextualitzar, quan parla o quan exposa un pintor X, el contextualitza amb el seu moment, amb la seva època, i en aquest cas no només hi ha autors contemporanis a ell, als quals ell mateix va influenciar, sinó que també hi ha, al final de l'exposició, doncs hi ha tot una sèrie d'autors post-Matís. Després hi ha el Matís, pràcticament no mort alguns, però hi ha alguns inclús a la mort de Matís, no? Doncs continuen amb la seva
0: influència. Suposo que
1: influència.
0: Després ens explicaràs sobre el comissari, que normalment t'agrada remarcar.
1: Clar,
0: el comissari després, que ho ha decidit fer així. No?
1: Després parlarem una mica.
0: Perfecte.
1: T'ha agradat, Miqui?
0: M'ha agradat molt. No, perquè dic que algú ha triat fer això que deies del matís, no? Dius, el Caixa Fòrum sol fer-ho, no? De tractar de posar una mica en el seu lloc a cada artista, no?
1: Bueno, no és,
0: en aquest cas ben és el comissari.
1: Aquesta és
0: no?
1: La línia de Caixa Fòrum. Normalment el que fan és, amb aquestes grans exposicions, són molt didàctiques i llavors s'entén molt bé d'allò del que estem parlant, no? Perquè també que facin això també diu d'un temps, no? D'un temps concret, un cronològicament parlant, i ve d'algun lloc i va cap a algun lloc. Llavors, per entendre-ho tot, també és necessari doncs, contextualitzar aquestes exposicions. No sé si volies ara continuar amb això.
0: Sí, o no, continuo. Per això et deia que cap al final m'imagino que explicaràs el tema del comissariat. I...
1: Bueno, aviam, les retallades i el darrer període, els darrers anys de la seva vida, de Matisse, ella estava ja fotut de salut i Matisse va trobar una forma d'expressar la seva creativitat a través del que ell anomenava retallades al guaix. Són aquestes figures que també estem segurament heu vist més d'una vegada, que també són com personatges dansant i sovint de color com blau. No el famós quadre dels personatges, són com peces retallades i ell fa com una mena de trepes, com una mena de trepes de pintor, perquè després farà una tècnica que es diu el Pochoir. Ell en aquell moment ja era incapaç de pintar a causa de la seva malaltia, com t'he dit, em sembla que va patir de... Tenia artritis reumatoidea. Llavors feia servir, com ja no podia, ja no era hàbil i ja estava amb les mans ja super fetes caldo i agarrotades, doncs feia servir tisores per tallar aquestes formes de colors i pintar el guaix.
0: El guaix, què vol dir? No ho he sentit.
1: El guaix és una tècnica de pintura a l'aigua. És com una... Per entendre'ns, seria com, no sé si recordes la tèmpera, quan sí. Era petit. Uh-huh. Doncs això és més... Parteix de la mateixa base, però és amb més pigment. És més dens i uns colors més vius, no tan aigua.
0: Que no tingui molta aigua, no?, per no tacar el que no vol tacar del...
1: Bueno, de fet, no, el pintament al guaix té molta... És bastant... no és tan aigualit com la tèmpera o l'aquarela, però parteix de lo mateix, és una pintura, ja et dic, molt més rica en pigment i amb uns colors molt més intensos, que de fet és el que buscava el Henri Matisse. Aquesta tècnica del guaix va donar com a resultat obres icòniques com Ícar i la Gavilla.
0: Jo buscant una miqueta d'obres d'ell, que he vist que té una... varietat i una diferència d'entre obra i obra que m'ha xocat, no? Jo sé molt poquet d'art, però quan veig, jo què sé, Velázquez em sembla tot molt, molt Velázquez, no? Per dir alguna cosa. En canvi, aquest m'ha semblat com això que va canviant bueno, constantment.
1: Però aquest et semblarà molt Matisse, també,
0: suposo. Sí, però, per exemple, jo aquest de la dansa, no?, el trobo
1: sí.
0: Com molt ple, tot el gens, i en canvi té altres coses més... com més minimalistes més endavant, no?
1: Bueno, té alguna cosa... Bueno, ell ja et dic, la seva fase FOP, que va ser aquesta més... Bueno, que va centrar més la seva obra, amb els anys posteriors, ell la va deixant anar una mica, no? I torna, potser amb uns colors més suaus, després, al final, torna a reivindicar els colors aquests més potents. De fet, és un considerat, doncs, per exemple, avui en dia, un dels majors coloristes de l'art modern, el Henri Matisse.
0: Això suposo que és el que més inspira el que deies després, no? Els artistes nord-americans que el que fan servir, amb un traç potser més concret, més finet, molt el color, no? Que...
1: El color, bueno, i aquest traç, com deia, doncs, més solt o més... intuïtiu o de primera, saps? No és intentar dibuixar bé, a la perfecció, pensar-ho, no. És llançar-te i allò que vols expressar al moment. Això és molt important en aquest tema. I, bueno, i evidentment, doncs, com ara estàvem parlant fa una estoneta d'això de la influència, doncs, evidentment va influenciar des de Pablo Picasso i fins a també un altre, Marc Rothko, és un altre gran pintor nord-americà, també va ser influenciat per aquest senyor, per l'obra del Matís, i passant per els moviments expressionistes, abstractes i l'art contemporani.
0: M'ha semblat, segur que no és així, però dins del meu desconeixement, que és molt més conegut l'artista que el moviment, no? O sigui, l'artista té una dimensió immensa, en canvi el fauvisme dintre de les corrents no em sembla la més coneguda pel gran públic, no?
1: Home, no, l'art fauv és, sí, que és un... Diguéssim, el moviment... Aviam, adonem-nos que el moviment el posa d'entrada, com deia, un crític d'art modus despectiu, per lo qual tampoc és que surt a la premsa i el senyor aquest, per criticar-los, per carregar-se, de fet, aquests pintors que exposen en aquest saló de la tardor de París, doncs diu això, són com feres salvatges, vull dir, com, però posant-se les mans al cap de com poden presentar això. No? I doncs és a partir d'aquí que aquests senyors doncs, agafen, no?, i, aquest nom i se'ls coneix sota aquest nom. Però com a moviment, entens, és bueno, és algú que se li passa pel cap dir que, perquè no li agrada dir que allò és salvatge. No,
0: no sabem si va canviar mai d'opinió aquest senyor, no?, quan aquest moviment o quan aquest artista, sobretot, això ja... va fer tan important i tan famós. No?
1: Ho ignoro.
0: Segurament, tampoc li aniria malament al Matís i companyia aquesta crítica si la cosa va anar bé com va anar finalment i va tenir molt d'èxit. Suposo que és un lloc on agafar-se i dir, mira, que em deies que érem uns salvatges, doncs a la gent sembla ser que li agrada, no?
1: Home, evidentment és així. T'he dit que parlaria de la comissària.
0: Molt bé.
1: Breument, perquè no la conec a la dona, es diu Aurélie Verdier i és conservadora en cap de les col·leccions modernes del Museu Nacional d'Art Modern del Centre Pompidou. De fet, la majoria d'obres, com he dit també al principi, doncs, provenen del centre Pompidou, que té una gran col·lecció.
0: Doncs això ho fa molt sovint el Caixa Fòrum, això de convidar comissaris del país de l'artista o...
1: No, a Caixa Fòrum sempre el que fa quan planteja una exposició, evidentment al darrere d'aquesta exposició que planteja, que a més són coproduïdes la majoria, són grans exposicions, una exposició així costa molts milions.
0: I venen a obres de diferents museus, entenc, no?
1: Sí, en aquest cas la majoria són del Pompidou. Però sí que a vegades, donat que traslladar aquestes peces és molt car. Això és, realment és mesures de seguretat, de tota mena, de conservació, de clau a clau, quasi. Pràcticament venen acompanyades d'una persona i la persona veu exactament com descarreguen totes aquestes obres. Darrere de qualsevol d'aquests projectes d'exposició sempre hi ha un comissari, i un comissari important. També estem parlant d'una institució que és el Caixa Fòrum, que és Fundació La Caixa.
0: I que serà el Jocs Pompidou, en fi...
1: I que, clar, evidentment.
0: Si et sembla, anem a escoltar a la nostra amiga, Tou Wanda. Aquí doncs, hem estat durant molts dies escoltant molta gent que crida, molta gent que plora, molta gent que reivindica, Chiquitita, Mami Blue, Quincho Barrilete, Los Miserables, La Planta 14, Gracias a la Vida, Papá, Cuéntame Otra Vez, La Belleza, Paraules d'Amor, La Migrant, No Woman, No Cry. I avui no quedarà gens malament la que anem a sumar-li, perquè és una de les grans l'artista i una de les grans la cançó.

0: quina força, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ai, el desamor marca la majoria dels nostres escrits durant la nostra vida. Doncs anem a seguir parlant d'art, però anem a fer un salt, i anem a fer un salt important perquè passem d'un dels grans, d'un dels artistes més grans que ha donat la història de la pintura, sobretot, que crec que també era escultor, per cert, no, Matís, i gravador...
1: Sí, però bueno, bàsicament pintor, se'l coneix com a pintor, però sí, també havia fet clar, escultures i gravats també, sí. En aquell moment, ara actualment també, molts artistes, pintors, barregen disciplines, fan gravat, que és obra gràfica, etc.
0: Tu coneixes bé el món del gravat, un dia en parlarem abastament, perquè sí, és una disciplina que crec que pel gran públic és potser segurament més desconeguda que no l'escultura, la pintura, etc. Deia que anàvem a fer un gran salt, tu i jo ens hem endinsat a la història aquest cap de setmana.
1: A la prehistòria.
0: A la prehistòria, imagina't. I hem tornat més vells del que era. Això és qüestió del rellotge. Ens hem anat a les mines de Gavà, les mines prehistòriques de Gavà, al museu, i a les mines en si mateixes. I què t'ha semblat, tot plegat?
1: No, bé, jo tenia molta curiositat, ja t'ho vaig dir, perquè no hi havia anat mai. No? I llavors era com una cosa pendent que tenien a les mines de Can Tintoré. I vaig quedar, home, de la informació que et donen, que hi havia, de la rèplica de les galeries de les mines, que és impressionant, la rèplica aquella que ja, no? Perquè, evidentment...
0: El millor de llarg.
1: Sí, no podem entrar tampoc a les originals, no? A les de veritat. Però realment la rèplica, sí... Força impressionant.
0: Però fora de la rèplica, jo quan et dic D, anava a pensar que anaves a seguir decebut.
1: No, decebut no, el que passa que sí que fa una mica, no, fa una mica de mal el veure com finalment tractem, o com els, bueno, en aquest cas l'Ajuntament de Gavà, evidentment, doncs...
0: No té prou cura.
1: No té prou cura, o clar, de suportar econòmicament, doncs, una infraestructura com és aquella, llavors, home, és obsolet, hi han els mitjans que tenen per mostrar i per informar de tot allò que hi ha allà dins, doncs, home, ja tu també te'n vas adonar, no? Hi havia màquines,
0: sí,
1: espatllades...
0: Promet molt i moltes coses que amb les ganes perquè no funcionen.
1: Clar,
0: bé.
1: I si allò hem de tenir en compte que és... per visitar moltes escoles i molts
0: cada dia
1: grups.
0: Ens van dir que cada dia de dilluns a divendres tenen escoles de tot Catalunya.
1: Clar, llavors jo no m'imagino com poden tenir, doncs,
0: tantes coses que no anaven bé.
1: Exacte, tantes coses que no anaven bé.
0: S'ha de ser sincer i s'ha de dir desgraciadament la veritat.
1: Sí.
0: Perquè ens estimem el lloc, perquè és molt proper, perquè és preciós, perquè és molt interessant, perquè de fet és part de la història dels inicis de l'art.
1: Bueno, de l'art, no ben bé de l'art, perquè allà no hi ha art. D'allà és d'on treien un mineral que es diu baricita.
0: Bueno, potser la...
1: Sí, hi havia la Venus de Gavà. No van trobar per allà, van trobar la Venus de Gavà.
0: La Venus de Gavà.
1: Exacte. Sí, això sí que ho podríem considerar, doncs la representació femenina, i sí, doncs, en aquest cas, art. Però el que són pròpiament les mines, que a més són les més velles d'Europa i les més grans, són 200 hectàrees de galeries que comuniquen entre elles algunes i en altres no, que van fa 6.000 anys aproximadament que es van posar en marxa. Estem parlant de realment algú molt valuós, no? amb un valor... molt bèstia, no?
0: Molt bèstia, i que te n'adones de la dificultat que hauria de tenir allò en el seu moment de foradar a la terra com un gruyer per tants llocs...
1: Amb les eines que no? Que a priori doncs, dius, ostres, Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
1: I així no només també. Això, sinó també feien la, polien les pedres i feien, o les foradaven per fer peces, perquè eren pedres que servien per posar-te guapo i guapa. No? Vull dir, tenien aquest valor. De,
0: quina
1: de...
0: pedra has dit que era això? La,
1: la varicita, concretament.
0: Varicita.
1: Sí, sí, sí. Hi ha diversos tipus de pedra que es trobaven, no? Però concretament és aquesta, la primera que es va començar a buscar en allà, vull dir, les vetes de varicita.
0: És una mica com a les pel·lícules que veiem, no? Quan surt la veta d'or, doncs en aquest cas és això, aquesta veta verda, un verd opac, no? Una miqueta, no, no, no com el
1: sí, és un...
0: com el jade, no?
1: No, no ben bé, que és però sí, és una peça, sí, de color verd, no? I, bueno, i va estar explotada fins a les èpoques ibèrica i romana. El que passa que ja a l'època ibèrica i romana i durant l'edat mitjana també, es van explotar per obtenir mineral de ferro, ja a posteriori. Però van continuar fins a l'edat mitjana.
0: Que aquest ja no era tan ornamental, entenc, sinó
1: no,
0: era ja més
1: que ja
0: pràctic.
1: Era, no? Clar, era ja per una qüestió ja més pràctica. Doncs sí, és, tot i que és un, no, un jaciment declarat bé cultural d'interès nacional, però està com està. És una llàstima.
0: I és original, eh? Vull dir, a mi, imagineu-vos un espai tancat, però dintre un espai diàfan, o sigui, immens, no? Amb uns cubicles com de vidre, de metacrilat, on dintre hi ha uns vídeos, unes explicacions, però molt airejat entre cabina i cabina, diguéssim, amb les mines a sota, les reals, amb la rèplica més endavant. O sigui, que realment l'espai és ampli, és curiós, és... tens una mica la sensació d'estar en una excavació, però, clar, comences a entrar a llocs, comences a picar a les explicacions i no funciona la majoria. I, clar, et quedes una miqueta, ui, quina llàstima, no? Veus les fotos, sí, veus les peces, de les eines, la Venus, els collars, la veta, però... Bé.
1: Quedes una mica curt de, no? d'informació que desitjaries. Però bueno, són els cèntims.
0: Jo sí que havia estat un parell de vegades, recordo, et vaig comentar, vaig entrar el primer cop amb els Jobs de l'agrupament Escolta Joan Ballester, ens vam posar uns monos, un casc, i ens vam enfangar, i va ser molt divertit. I anys després ja ho tenien molt més, diguéssim, fet museu, i tenien unes cabines, que et vaig comentar jo, que tenien oleogrames, que d'allò ja gairebé no queda res, i que de fet no era ben bé oleogrames, és, bueno, és per la seva època molt avançat un sistema de vídeo que dona el pego, dona aquesta sensació de que els dibuixos estan surant allà al mig. Sí que hi ha una, no queda una, només una cabina que replica una mica com vivien a la prehistòria, però una escena molt petitona de com caçaven uns caçadors. I realment a mi em va impactar quan vaig anar, sobretot
1: clar,
0: aquest segon
1: allò
0: cop.
1: Ara ha quedat sí que una mica, ja inclús tecnològicament, a part que és això, que n'hi havia que no funcionaven directament, no, però tecnològicament ha quedat obsolet. Vull dir, ara hi ha museus, evidentment, amb una, dotats d'una tecnologia bueno, del moment, evidentment.
0: Generalitat de Catalunya, ajudeu a l'Ajuntament de Gavà, que val molt la pena, que si ve tanta canalla a veure això, que ho vegin en condicions, i que tot el Baix Llobregat i, de fet, tota Catalunya ens podem sentir ben orgullosos de tenir això, doncs, un jaciment tan i tan important, no? I un museu tan, tan important. Què més vols comentar sobre això, Martí?
1: No, res. Ara la propera serà veure, que no l'he vist tampoc, la cova del, com es diu, del rinoceron.
0: Sí, sí.
1: Canaimaric.
0: Sí, sí. Canaimaric.
1: Sí. Aquí jo no hi he estat, tampoc sé la... si es pot accedir-hi o...
0: La forma... No, ara ja no. La forma en què van aparèixer tant la cova del rinoceron com les mines de prehistòriques de Gavà, molt semblant, treballant...
1: Bueno, clar, amb el cas de... En el cas de Can Tintorer era perquè estaven urbanitzant directament el barri, el que seria.
0: I aquí em sembla que estaven fent quelcom semblant, no, i va aparèixer era... sí? El forat aquest que van tenir de parar perquè...
1: Però era perquè era una cantera, no?
0: Exacte, aquí es treien pedra i de sobte es van trobar amb allò que en el seu dia era un forat, un avenc, on aquí va caure el rinoceront en aquest, i a Gavà podia haver caigut una d'aquestes màquines que estava treballant, perquè realment, clar, els forats eren molt verticals i realment molt profuns, no? Anem a posar una miqueta més de música. Anem a posar ara a un senyor que jo de petit no m'agradava gens i que de gran serà perquè té... la nacionalitat del meu pare, la nacionalitat que li acabo d'orgar valenciana, que ara, passat uns anys, m'encanta.

0: No direu que no és un viatge eclèctic el que estem fent pel crit, pel plor, pel somriure, per la lluita sempre de cara al vent. Doncs anem a la nostra llista de ciutats comentada abans de Catalunya. Vam fer Europa, vam fer Espanya, algun dia farem el món, perquè això està ple de grans viatgers. I a casa nostra, doncs, òbviament, també hi ha molts jocs que ens agraden una miqueta més que els altres pel motiu que sigui. I jo tinc aquí, doncs, per exemple, que a la Lourdes li agrada Ribes de Freser, Girona i els pobles del Delta de l'Ebre. L'Andreu ha fet una cosa semblant amb el tercer, que també és agrupar uns quants pobles. Diu l'Andreu, la primera Barcelona, n'estic enamorat, malgrat que està patint. Ara entrarem una mica amb això. L'altre diu que és Sitges i, per completar, els pobles i poblets de l'Empordà. Aquí és l'Empordà, amb la Lourdes era el Delta de l'Ebre. Les del Sebas. Sebas està enamorat de la seva ciutat. Per mi sempre poble, Castelldefels. I també, doncs, reitera Barcelona. Martí, et toca. Com ho veus tu, això?
1: El Martí està enamorat també de Barcelona. I aviam, si parlem de ciutats, com també jo tinc aquest punt urbanita, home, parlaré de ciutats, i llavors Barcelona, Girona i Tarragona són les meves tres ciutats preferides catalanes. Després n'hi ha la tira.
0: Lleida.
1: Lleida veus? No tant. Mira que tinc més tirada, anar a Lleida, de fet, però no com a ciutat. Realment ho sento, però no m'ha tret mai tant. Però Tarragona, home, excel·lent ciutat romana, no? I Girona, per antiga, el call jueu, és al·lucinant.
0: Doncs mira, jo em quedo una miqueta... Les has dit les tres ja?
1: Barcelona, Girona, Tarragona.
0: Doncs jo em quedo també amb Girona, per part del que deies tu del call, i també del color, la seva forma una mica arrodonida, una mica empujada, una mica laberíntica. A mi Girona m'agrada molt, entre altres coses també pel Museu del Cinema. Jo em quedaria també amb Cadaqués, que Cadaqués, per molt que sigui, per sort, bastant inaccessible anar-hi, i per molt que ser inaccessible té massa gent normalment i massa turisme, Cadaqués és una ciutat meravellosa, on crec que si vius o si naixes t'has de fer artista, sí o sí, artista o mariner. Hi ha moltes opcions. I finalment jo també triaria Vilanova i la Geltrú per motius molt personals, perquè quan vaig deixar el Sant Ferran aquí a Castelldefels me'n vaig anar a estudiar, per dir-ho d'alguna manera, a Vilanova i la Geltrú, perquè hem anat molt de festa, no, Martí, allà a Vilanova i la Geltrú.
1: De fet, dubtava, si no dir-la.
0: Perquè té també una llotja de peix que he visitat i que és l'única... No, crec que he visitat algun altre a l'estranger i és una llotja fantàstica. I perquè, bé, doncs un cop estàs allà et posiciones i has de dir Sitges o Vilanova, i per mi sempre Vilanova, sempre Vilanova, que no té tant de guiri i que té festa popular més arrelada a la gent de Vilanova que no Sitges, perdoneu-me, a la de Sitges. I després d'haver-me ficat en aquest embolic contra aquests pobres senyors i senyores de Sitges, que ja no escoltaran més el crit a la terra, dic que Barcelona, doncs jo també l'hagués dita, la veritat, però com em deia la Lourdes, Barcelona ja no, ella no l'ha triada perquè li comença a fer una mica de llàstima. Per què? Doncs molt de turisme, molta pressió en el tema vivenda.
1: Parlant de turisme, t'ensenyaré una foto d'avui mateix.
0: Alcatraz. Això és un vaixell immens, un ferri immens.
1: No, un ferri no, és un Atlàntic d'aquest.
0: Bueno, és una ciutat en si mateixa.
1: És una ciutat
0: més que un ferri.
1: Que neda, que neda.
0: Déu-n'hi-do.
1: Imagina't
0: gent hi ha aquí,
1: el que ha arribat ficada. Avui. Això ha arribat avui.
0: Al port de Barcelona.
1: Al port de Barcelona.
0: Sí.
1: Aquí hi ha, bueno, capacitat per 3.980 passatgers i 1.500 de tripulació.
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar, arriba algú així i, evidentment...
0: Torna a dir això, per favor. 1.500 doncs, de tripulació i quanta gent?
1: 3.980 passatgers i 1.500 de tripulació.
0: Déu-n'hi-do, però, ostres, que gairebé un tripulant per cada dos...
1: Home,
0: aquí hi ha quartos, eh?
1: Aquí, bueno, però tu imagina't, això és molt... Aviam, aquí hi ha molta més gent que molts, ja no dic poblets, que Sant Pol de Mar en fa la feita que té 5.000 habitants,
0: ara aquí. Ja no podem anar ni a Sant Pol de Mar ni a Sitges. Bé, doncs, el cas és que Barcelona és com és. Jo també me l'estimo molt. Jo sí que la trobo, sempre he trobat molt maca. Jo, perdoneu-me, no cal comparar, però sí que la trobo més maca que Madrid, que és absolutament desendreçada. I... És veritat que té moltes coses millorables que no sabem si aconseguirem millorar o aniran espatllant-se més, però sigui com sigui, I love you, Barcelona. Anem a posar una darrera cançó i avui en aquest viatge eclèctic ara fins i tot ens anem al teatre i fem un crit també a la desesperança de les cultures que no s'entenen i que s'han de barallar fins que potser l'espurna de l'amor intenta pal·liar-ho. A veure si ho aconsegueixen.
2: Per què plores, Cristiana? Per què plores?

0: Aquesta història el Guimarà ens l'explicava ja fa un grapat d'anys i quan veieu en aquest viatge s'ha plorat més que s'ha rigut perquè seguim igual, no aprenem i seguim desgraciadament matant-nos entre éssers humans. Aquí no ho acceptem i cridarem sempre que calgui no a les guerres. Moltes gràcies i us deixo amb el gran Félix Rodríguez de la Fuente.
1: Sí, de les Fuentes.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: and tell.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Coldplay siempre sabe cómo llegar al corazón y Spark no es la excepción. Así concluye este sexto episodio del Poder de las Cuerdas. Ha sido un placer compartir con ustedes este recorrido por canciones llenas de emociones. Gracias por acompañarnos en este viaje musical. Y recuerda, nos escuchamos en el próximo programa, donde la guitarra seguirá siendo la protagonista. Hasta la próxima. El poder de las cuerdas.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
2: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels. Comencem avui amb força ritme. Ens el porta Alan Jackson amb Little Bitty. Jo visc en un poble petit. Tinc una caseta, un gos i molt amor. Els nens hi creixen molt tranquils. Aquí tinc un treball i visc feliç, allunyat de les grans ciutats. Només m'hi apropa la televisió en les notícies. Visc en un petit poble i és un somni, i estic més content que un gínjol. No penso marxar d'aquest petit poble. Little Bitty amb Alan Jackson.

Ara, els violins ens porten una trista balada, composada per Don Williams i que ens interpreta avui Trisha Yearwood. Es diu Maggie's Dream, el som de Maggie. Ella s'aixeca cada dia a les 4 del matí, que és quan els camioners venen a prendre cafè. Ha estat tota la vida cambrera en aquell lloc. Mai ha vist res més que les muntanyes d'Asheville. Mai ha conegut la mort i ara, a la seva edat, ja no somia en trobar-lo. La seva vida han estat els camioners, les seves tristes balades i les seves històries. I així serà aquest dia fins demà al dematí, a les 4, que s'haurà de tornar a aixecar. Maggie's Dream i Trisha Yearwood.

Ara sí, ara Don Williams ens canta un dels seus èxits, Amanda. Amanda, ets la llum de la meva vida, però en mereixes un home més gentil, que estigui més per tu. Jo no et vaig mereixer mai. Als meus 14 anys tenia ja la primera guitarra i vaig començar a voltar a partir dels 16. Ara, a la meva vellesa, continuo portant texans i botes cowboy. La gent no sap els plaers i les penes que porta ser membre d'una banda de country, ni tampoc la solitud que sempre vas duent al teu costat. Amanda i Don Williams.

Steiner Albrechtsen ens diu ara «Fins que arribi demà». «Till the morning comes». He sentit el vent com et cridava. He vist els colors dels teus ulls. Queda't amb mi fins demà. Deixa'm abraçar-te un cop més i potser et podré fer canviar d'opinió. Una lluna gran i molt, molt vella ens contempla. Tanca els ulls i obre'ls demà al matí. El temps ho canvia tot. Deixem el passat enrere i somiem aquesta nit, tota la nit, fins demà al matí. A tort i a dret no es cansa de demanar una nit més. Till the morning comes, Steiner Albrechtsen.

I Run to You, corro cap a tu, de la mà de Marty Stewart i de Connie Smith. Quan estic sol, quan em sento trist, quan necessito amor, cada pas que faig em porta a tu. Només tu saps fer-me aixecar. Ningú més al món ho pot fer. Sento l'amor a l'abraçar-te i t'estimo fins a l'infinit. Mentre el meu cor es va fonent com un glaçó de gel i amb un bri de remordiments, vaig sempre corrent cap a tu. Marty Stewart i Connie Smith, I Run to You.

Tanco avui el programa de la mà d'un dels grups més grans, Crosby, Stills, Nash & Young, amb un dels seus grans èxits, amb una temàtica avui molt actual i que tots tenim present. This Old House, aquesta casa vella. Varen construir una casa i tenien en ella molts somnis per al futur. Però demà al matí vindrà un home del banc i ens la prendrà. La casa i tots els somnis que tenia. Això és el que sento més, que s'emportin els nostres somnis, que es quedin la casa, doncs en tindrem una altra. Però serem capaços de tornar a somiar? Amigues i amics, us deixo i us espero la setmana vinent. Molta salut. Crosby, Stills, Nash & Young amb This Old House.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.
2: Aquest programa ha estat editat per el tècnic de so, Iker Momonke.
3: Una setmana més amb tots vosaltres, amigues i amics. La música country és amb vosaltres a Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Intento pensar en Elvis. I try to think about Elvis. La veu és de Patti Loveless. Estic molt fotuda. Intento pensar en Elvis. Amb Memphis i amb festes, amb talons banals, amb xampany. Voldria assemblar-me a tu, Elvis. Jo ara estic ben perduda. No em puc concentrar. No sé pas com retrobar-me. Sóc incapaç de composar una cançó. No sé com fer-ho. Jo ara l'únic que puc és pensar en tu. Només intento pensar en Elvis. I try to think about Elvis. Patti Loveless.
4: Oh, I'm sorry. I forgot where I was.

Soc de poble. I'm from the country. Amb la veu de Tracy Bird. Vull tornar als camps, als turons, allà on la gent és autèntica. Jo sóc d'allí i ho dic ben orgullós. Tothom coneix a tothom. Tots som amics i no calen invitacions per anar a casa de ningú. No cal que ningú t'inviti a dinar. Hi pots anar. Totes les portes són obertes. Els menjars són casolans. Treballem la terra i mengem del que ens dona. Jo sóc de camp. Sóc d'aquí. Jo sóc un de vosaltres. I'm from the country. Tracy Bird.

Ens n'anem ara a una balada plena, molt plena d'amor. I Need You, et necessito. Qui ens la canten? Tim McGraw i Faith Hill. Ell ens diu que tot i apurant un whisky i una cigarreta, travessa tot Virgínia, tot i pensant en ella i necessitant-la. Com un far necessita la costa, com la costa necessita el mar. Ella li contesta que es vol perdre en una fira, vol ballar amb ell, vol fer l'amor amb ell, doncs també el necessita. Ell es deixa endur per el petó d'aquells llavis que ella li està oferint. I Need You, Tim McGraw i Faith Hill.

Cowboy de fantasia. Rhinestone Cowboy, amb la veu de Bruce Springsteen. Vaig caminant cap al meu horitzó, cap allà on les llums són molt brillants. Jo sóc un cowboy de fantasia, un cowboy ple de pedreria. Vaig ple de targetes, cartes, invitacions de gent que moltes vegades ni conec. Però vaig fent el meu camí, el que em porta allà on vaig somiar, a l'èxit. És un camí molt feixuc, però de tota forma jo sempre porto un somriure que amaga tot el meu dolor. Sempre, però de tota forma, vaig mirant cap al meu horitzó, cap a l'èxit. Rhinestone Cowboy, Bruce Springsteen.

0: Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings i Kris Kristofferson ens canten ara Sunday Morning Coming Down. Ens estan cantant la solitud que senten quan es veu que s'han perdut els valors en el llarg del camí de la vida. S'agafen a cops dreceres equivocades i, sobretot, els diumenges al matí, veient les famílies ben juntes anant a l'església, ells es senten sols. Només senten una campana solitària i molt llunyana que els hi va ressonant al cap. Els diumenges al matí és quan viuen la seva solitud d'una manera més ampla. Amics, m'he quedat sense temps. Cuideu-vos. Us espero la setmana vinent. Molta salut. Sunday Morning Coming Down.
1: Well, I woke up Sunday morning

0: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu.

0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca, en pastera, en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
2: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com Son Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
3: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
2: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
5: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
4: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
5: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
4: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
6: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalen la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
7: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els

0: acollint tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
1: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
3: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
4: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
5: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
6: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per la aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
7: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, a mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
8: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
9: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent, que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
8: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
10: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intens un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues, de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
11: 3CAT Info.
0: Quart i dos minuts, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
13: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
12: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fonts dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
0: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Malvalate.
14: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara, no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
15: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços cossos en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
14: Fins ara, pràcticament només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
0: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir al de Burgondo, a Àvila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
11: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
0: L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els hutis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà. Hi ha un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari al 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
16: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
0: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
17: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
12: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
18: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
19: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
12: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
2: Esports.
0: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
20: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
21: My first days has been very great.
22: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava a jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
20: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
2: 3CAT Info.
20: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
23: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
20: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Thió després de l'or d'aquest dimarts.
24: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella. I també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada una amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
20: Dimecres té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
2: 3CAT Info.
20: La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Rossier, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
1: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
20: A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
2: 3CAT Info. Són 6:45.
0: Moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pròxims minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
20: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić.
0: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta Balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
5: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
8: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
5: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
8: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
6: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pràcticament dos quarts i mig, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
7: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant.
23: La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
9: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
23: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
0: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
10: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
13: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
10: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxar enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
14: Un servei.
22: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen ens trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
10: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
0: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
15: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
25: És el miedo que sempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
26: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
27: Aquí hay más de 50 familiares enterrados, entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad?, que nos apoye en esto, ¿verdad?, porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
15: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
11: Quan parlem del menudeu, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
0: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
12: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
0: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és, precisament, el cànnabis. I TMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
14: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir doncs això, que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
0: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
2: 3CAT Info.
0: Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
2: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
16: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del el sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser cec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa, i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falta enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
1: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació, perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta este retard.
4: Sí, des de la bassa hem tingut tota la mala sort del món, vull dir, fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podria estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en el marge.
1: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sol agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
0: Trescat Info. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
17: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta. I ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
18: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
17: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: L'espectacle Nix de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
3: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matavé Bosch és el director de Nits de Circ.
5: És un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
3: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
0: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
6: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que, oh, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
6: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que això del piano i que informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig que perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, i no, la nostra idea és mantenir-ho.
0: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
2: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
8: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla sobre la rebuda de l'equip.
19: Hansi welcomed me very, very good.
22: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
8: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
2: 3CAT Info.
8: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'un milió i mig d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
23: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
8: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió.
2: 3CAT Info.
8: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
7: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
8: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
9: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.

0: Com esteu? Molt bon dimecres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia en què ens llevem amb 24 graus a Falset, 20 a Igualada i 22 graus a la Bisbal d'Empordà. La bona notícia del matí és que tenim desactivat l'alerta del pla per inundacions després que les anunciades tempestes d'ahir no van provocar danys. Avui, en principi, ens diuen que hauria de ser un dia una miqueta més estable. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Serà així, més estable, o ruixat encara en tindrem algun?
1: Algun ruixat, però res a veure amb les grans tempestes d'ahir. Només es concentraran cap al Pirineu, Prepirineu i a la resta un dia de molt més sol. Algun interval de núvol baix cap a la costa i de nou aquesta calor si fa o no fa també igual que ahir. Moltes màximes entre els 30 i els 35 graus.
0: Doncs això serà el panorama per les pròximes hores. I la calor, l'aixafogor aquesta que deies, aquesta sí que no ens la traiem
1: aquesta
0: de sobre.
1: Aquesta no? Encara no. Avui puja una mica la temperatura a la costa, baixa una mica la humitat, però es compensa. I per tant, la sensació que tindrem nosaltres serà exactament la mateixa.
0: Gràcies, Gori. Una abraçada.
1: Fins ara.
0: Aquest és el panorama que ens espera per aquest dimecres. Una millora del temps que, també si ens fixem en les bones notícies, afavoreix l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu. Continua actiu, insistim, però avui sembla que els bombers ja podrien entrar a treballar amb dotacions terrestres per intentar perimetrar el foc. Recordem que és en una zona de complicat accés i que això ha dificultat les feines d'extinció en aquests últims dies, fins al punt que és un incendi raonablement petit en comparació amb els que hem vist aquest estiu, però continua actiu. Després de molts dies de feina, l'altra bona notícia de les últimes hores, els dos grans incendis dels últims dies, el de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid, aquests ja s'han pogut donar per controlats. Ja feia dies que estaven d'alguna manera estabilitzats, però ara ja s'han pogut donar per controlats en aquestes últimes hores. Això pel que fa a les bones notícies, a les males notícies, a les pèssimes notícies, hem de mirar les Balears. Almenys 19 persones han mort intentant arribar a Mallorca en embarcació, en barca, a les últimes hores, però aquesta xifra podria augmentar perquè encara s'estan rescatant i s'estan buscant desapareguts d'aquest naufragi. El govern balear parla obertament de drama humanitari i assenyala el govern de Pedro Sánchez.
2: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
0: Era la presidenta balear, Marga Proens, reclamant, com sentíem, un pla migratori, un pla estatal migratori específic per les illes. Tot això mentre el govern espanyol continua tenint obert el front de Ceuta.
3: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: El gran interrogant és què passarà, sobretot amb els centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc i que es calcula que podrien ser tranquil·lament un miler. Ara sentíem la ministra Elma Saiz, la ministra d'Inclusió, fent aquesta crida, però hi ha comunitats governades pel Partit Popular i Vox que ja han dit que no en volen acollir ni

0: I els fets a Ceuta, aquesta recent regularització que ha aprovat el govern espanyol, diu, no és una bona senyal. En fi, tornant a casa nostra, d'aquí pocs minuts us explicarem per què en 10 anys han crescut un 300% els casos d'agressió sexual analitzats pels forenses a Catalunya. Un 300%. De seguida ho expliquem. I per cert, que si heu d'agafar un avió, continua la vaga de treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
1: Anem als països bàltics. I havíem d'anar a Frankfurt i ara anem a... On anem? Ja no sé ni on anem.
0: De moment, ahir es van cancel·lar 20 vols. Adverteixen que el cap de setmana, que és quan hi ha més passatgers, encara es cancel·laran més vols. I després tenim tota la polèmica que estem recollint aquí al matí de Catalunya Ràdio al voltant del turisme de brossa. Aquest programa continua recollint queixes de veïns que veuen com els contenidors se'ls hi omplen d'escombraries de persones d'altres municipis. Sovint, perquè en aquests altres municipis s'hi aplica la recollida porta a porta, i això es fa en dies concrets, i en aquells dies o no hi són o no els hi va bé.
1: Jo soc del sud del Solsonès. I tots els municipis que donen al voltant a Solsona es troben que la gent que van de cap de setmana a Solsona, quan marxen, tiren la brossa als municipis veïns. És a dir, a Llobera, a Riner, a Olius i a Biosca.
0: Això és, així ens ho explicava la Núria, la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Per cert, 636-36-06-09, 636-36-06-09. Ella esmentava el cas de Biosca. Aquí al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb l'alcalde.
2: Som 200 habitants a tot el municipi i tots els contenidors que tenim a peu de carretera, pues, el dimarts buiden, dimarts del matí, i el dimecres a la tarda ja estan plens de gent que ve de pas, no de la gent del nostre municipi. I molt, molt és gent que baixa del Solsonès. Sí, sí, la veritat és que hem fet algun canvi de contenidor, l'hem tret de peu de carretera i l'hem ficat un xic amagat, i la veritat és que aquest contenidor no s'omple ara.
0: Alerta amb això, eh? L'alcalde de Biosca ens deia que estan literalment amagant contenidors per evitar aquest turisme de brossa. En fi, tot això quan falta una setmana justa pel que s'espera que sigui un dels moments històrics més importants dels últims anys.
3: This is that moment that many folks have planned for, prepared for, hopes for. As we watch the cloud cover forecast closely, now
0: l'eclipsi, el famós eclipsi. Falta una setmana, dimecres que ve, 12 d'agost. S'espera una afluència de persones mai vista. I hi ha pobles del Priorat que, pel seu compte, ja han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant. Avui, en temps de tertúlia, parlem amb Protecció Civil per saber quines seran les restriccions i com ens hem de moure. I encara alguna cosa més. De futbol?
4: And let's see Caroline racing forward away from the defender.
5: Look at the pace.
4: City have a third. And that is a great... illustration of why she's so good.
0: Caroline Nicoli, jugadora del Barça. El conjunt blaugrana ha superat per primera vegada la seva història la barrera del milió d'euros per fitxar la fins ara jugadora del Manchester City. I parlant de futbol femení... Avui s'estrena la quarta temporada de Ted Lasso, en què l'entrenador torna a Anglaterra per fer-se càrrec justament del nou equip femení del Richmond. I una coseta més, encara.

0: Els Love of Lesbians són el nou grup que s'ha anunciat de la festa musical de la Mercè, de la programació musical de la Mercè. Són el cap de cartell que faltava i, segons ha avançat el diari Ara, els Love of Lesbians, que recordem que estan a punt de fer una aturada, actuaran el 26 de setembre al Bocatell amb Al·lèrgiques al Polen, la Pegatina i Svetlana. Així comença aquest dimecres. Un molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a la hora del matí, Aitor Arriaga, Alicia Puig, Ignacio Rigau i Pere Rossinyol, però de moment... Marta Viana, Maria Fernández Noguera, Roser Parera, bon dia.
2: Bon dia.
3: Hola.
0: La qüestió dels menors.
2: El que més preocupa ara de la crisi de Ceuta és la situació dels centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc.
4: Les comunitats del PP ja han avançat que no en volen cap i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, fa aquesta crida.
5: Apelo a la responsabilitat del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto, también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención. Y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habitación de esta partida extraordinaria.
6: La primera mesura finançada amb la partida de 25 milions és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció.

0: per a aquests menors.
1: 72.000.
2: Finalment, el govern espanyol ha elevat aquesta xifra als migrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han retornat 70.000.
3: Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
4: Grande Marlaska treu pit, diu que tots els estats membres han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Reconeixen, diu el ministre, la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta.
5: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
4: Marlaska insisteix que no va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants. Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Enduriment.
0: Al marge del suport expressat a Espanya pels ministres de l'Interior, la reunió ha acabat amb consensos sobre la necessitat d'endurir les polítiques de retorn dels migrants irregulars o la millora de la vigilància a les xarxes socials.
2: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, tanca files amb Madrid, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
6: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta. Però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
1: 6,3 milions.
3: És el que ha pagat el govern del PP d'Isabel Díaz Ayuso per l'àtic del barri de Chamberí de Madrid per fer-lo servir, suposadament, com a oficines mentre es facin obres a la seu de la comunitat.
0: L'àtic es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió per gestionar la compra d'aquest àtic de 485 metres quadrats.
2: Ho publica avui el diari El País, que ja va destapar l'adquisició d'aquest pis de luxe. Just un dia i mig després de revelar-ho, la Comunitat de Madrid en va anunciar la venda i la de 4 immobles més per ajudar en la reconstrucció de la Serra Oest de Madrid, arrasada pels incendis.
1: Rècord d'ocupats.
3: La regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolida els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social.
1: Bon, Roger Santaló.
7: La normalització ha fet que ara hi hagi 16.500 ocupats més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
8: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
7: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. L'augment trenca la davallada que l'atur acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats. Un creixement motivat també per la regularització de migrants. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ho dèiem abans, eh? Drama humanitari.
0: Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions.
2: El govern balear ho considera així un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol.
1: Palma, Caterina Carmany.
9: 17 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar dues. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, dues com a mínim han mort, 14 els han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
10: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
9: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears. Des de Palma, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Al matí de Catalunya Ràdio també parlem, atenció amb això, safari humà.
3: A Ucraïna, les autoritats denuncien com un crim de guerra l'últim episodi del que es coneix com a safari humà. A Kherson, un dron rus va atacar deliberadament un ciutadà indefens.
1: Moscou, Cristina Solies.
11: El Yuri, un venedor de fruita i verdura de 52 anys, va intentar protegir-se de l'aparell darrere de la seva furgoneta, però el pilot rus s'hi va braonar. Després de sobreviure a l'explosió, explicava des de l'hospital que havia mirat de convèncer l'operador que era un civil.
12: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
11: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus cada dia assassina veïns de Kherson. Mentrestant, els atacs de llarga distància han convertit aquest estiu en el més sagnant per la població a tots dos bàndols. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Qüestió d'hores.
0: Donald Trump assegura que aviat hi haurà un acord amb l'Iran per reobrir l'estret i amenaça el govern persa que, si no és així, s'exposa a un atac devastador.
2: En una entrevista a la cadena Fox News, el president dels Estats Units ha afirmat que les converses amb Teheran avancen positivament i que hi ha opcions, diu, d'arribar a un acord en les pròximes hores.
13: L'estret s'obrirà ben aviat o bé rebran un atac molt dur i aleshores l'estret quedarà obert. Estàvem a punt de llançar un atac enorme, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Llavors em van trucar i em van dir molt educadament, si us plau, podem parlar, podem parlar? Sí, podem parlar, acabem-ho d'una vegada.
3: Segons el portal Axios, s'està negociant un pacte provisional de 60 dies per restablir el trànsit marítim entre l'Iran i Oman, amb corredors diferenciats per als vaixells d'entrada i de sortida. Tot i això, la tensió continua a la zona i la situació a l'estret sembla lluny de normalitzar-se.
1: Farà canvis.
0: El govern assumeix que haurà de reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge. Això després que el Consell de Garanties Estatutàries ha donat la raó a Junts i al PP i ha resolt que la llei és inconstitucional.
1: Àlex Giralt Robert.
14: Malgrat que l'òrgan consultiu considera que la norma vulnera els drets a la propietat i la llibertat d'empresa, l'executiu de Salvador Illa no la dona per perduda. Insisteixen que cal restringir l'adquisició d'immobles amb l'únic objectiu de fer diners i que buscaran les mesures legals per fer-ho. El govern va pactar el text amb el seu impulsor, els comuns, que han lamentat l'informe del Consell de Garanties, Susana Segovia.
15: No és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
14: I Esquerra creu que cal replantejar la proposta. A l'altra cara de la moneda, Salvador Vergés de Junts ha celebrat el dictamen.
16: El govern socialista ha de deixar d'aplicar ja les receptes fracassades dels comuns.
14: I la popular Lorena Roldán ha avisat.
17: Que no desobeeixi aquest dictamen. I si ho fa, anirem al Tribunal Constitucional.
14: Àlex Giralt Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Àudio filtrat.
2: Marc Puigtió, candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona a les eleccions municipals de l'any que ve, s'ha vist obligat a demanar disculpes pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes on expressa la seva intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per prendre el control de l'organització.
3: El candidat li fa aquesta confidència a un conegut instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta espanyolista, a qui s'ofereix també per fer-li arribar informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona.
0: Segons Puigtió, els àudios són fragments editats de converses privades mantingudes al llarg dels mesos. En aquest fragment, Puigtió deixa molt clares les seves intencions.
18: Aquell dia et vaig ser molt sincer, et vaig dir quina era la meva intenció amb l'Esquerra. Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a Esquerra i després, doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
1: En fi, passen 3 minuts d'un quart de 8. En surt!
2: Aquesta nit, a la fira de la Festa Major de Tona, dues nenes de 12 i 14 anys han quedat ferides greus per una fallada mecànica en una de les atraccions.
3: Les nenes les han traslladat a l'Hospital de Vic amb algunes fractures, però no estem per la seva vida. Hi ha també 6 o 7 persones més que han hagut de ser ateses per contusions lleus. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Tona, Judit Serrà.
19: Se les ha revisat in situ, i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
0: L'atracció ha quedat precintada a l'espera que els pèrits l'analitzin amb detall, mentre que la resta de les atraccions s'han clausurat poc després de l'incident.
1: Un 300%.
2: És el que han augmentat en els darrers 10 anys els casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
3: A més, els nous equips els permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen per cometre agressions amb submissió química.
1: Més detalls, Cristian Roldán.
12: Més del 20% de les agressions sexuals que analitza aquest laboratori estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les drogues més freqüents, darrerament s'han detectat noves substàncies psicoactives. Es poden identificar gràcies a una tecnologia pionera a tot l'estat que està a ple rendiment a Catalunya des de fa tan sols un any. Geli Gallego és la cap del laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
20: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, van anar acompanyades de problemes toxicològics perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
12: Durant el 2025, el laboratori va rebre i analitzar mostres vinculades a prop de 1.400 casos d'agressió sexual. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Segon dia de vaga.
0: Del servei de terra de Gran Fors a l'aeroport del Prat, que es queixa de la falta de personal. En la jornada d'ahir hi va haver una vintena de vols cancel·lats i problemes amb les maletes.
2: Els sindicats adverteixen que la situació podria ser encara més complicada el cap de setmana, quan hi ha previst més moviment de passatgers. Gran Fors dona servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
1: Sense documentació.
3: Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris.
1: Girona, Maria Rovira.
5: Els afectats podrien ser més de 200 i se n'han detectat també fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien començat les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat, Jonathan Muela.
21: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenia els calés per pagar en aquell moment.
5: La propietària va enviar ahir un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors li impedeixen continuar prestant els serveis. Afegia que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Segueix actiu.
0: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, tot i que evoluciona favorablement.
1: Sanet, Joaquim Albalater.
22: Avui es podrien incorporar dotacions terrestres dels bombers que fins ara no havien pogut actuar per la complexitat del terreny. Serà el primer pas per perimetrar el foc, que tot i això continuarà actiu uns dies més. El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Des d'ahir no hi ha fronts actius, el foc no avança i les tasques dels bombers se centren a remullar els punts calents on hi ha més densitat de vegetació. Des de Sanet, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Controlat.
2: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, que va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees.
3: Els bombers també han pogut controlar l'incendi de la Serra Oest de Madrid, que es va originar el 24 de juliol i que es va unir al d'Àvila, que continua actiu. Ha cremat unes 77.000 hectàrees.
1: Menys pastures.
0: Unió de Pagesos alerta que la calor i les altes temperatures d'aquest estiu han reduït a la meitat les àrees de pastura de muntanya al Pirineu.
1: Júlia Albacar.
23: La sequera d'aquest estiu al Pirineu ha fet que no hi cresqui prou herba perquè els ramats hi puguin pasturar, i els animals, quan han pujat a les muntanyes, han trobat els prats secs amb poc menjar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
24: Amb el fred la herba no va créixer, i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques, perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
23: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de marxar gairebé un mes abans del que és habitual, i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar. Una situació que Guitart assegura que comportarà pèrdues i per això reclamen compensacions al Departament d'Agricultura. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sobre això de la reducció de les pastures, és destacable que ja ens ho va avançar aquí al matí de Catalunya Ràdio el Sergio Vicente, que és investigador de l'Institut Perinenc d'Ecologia, del CSIC, i que va participar al panell de Nacions Unides sobre el canvi climàtic.
25: Los tres últimos meses han sido muy, muy secos. Ya se están empezando a ver impactos, por ejemplo, en la disponibilidad de pastos en zonas de montaña, porque dependen de esas condiciones así, a escala más corta, de lluvias a un plazo más corto, y además, pues bueno, pues con estas temperaturas es obvio que se están produciendo unas tasas de evaporación enormes.
1: Cas urna funerària.
2: L'urna funerària que va aparèixer en una taquilla d'un supermercat de Benidorm a la Marina Baixa ja ha tornat a la família del difunt, i no se l'havien oblidat a la taquilla. Es veu que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més segura que a casa.
1: Déu-n'hi-do, Alba Barbosa.
26: La policia de Benidorm ha pogut identificar els familiars després de la crida que van fer a les xarxes per intentar localitzar-los, però la família ja sabia que tenia l'urna al supermercat. No se l'havien oblidat, com s'imaginava la policia, sinó que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més ben resguardada que a casa, on estan fent reformes. Va ser l'encarregada del supermercat qui va donar l'alerta a la policia quan, dilluns al matí, Revisant les taquilles de l'establiment, es va trobar l'urna. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Alba. Hem arribat a les 7:24. Anem als esports. Pau Dax, com estàs? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Comencem amb presentacions a Can Barça.
4: Sí, ahir Joan Laporta va reaparèixer després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia i va presentar l'extrem belga Jesse Bissibu. L'últim fitxatge blaugrana, l'extrem belga de 18 anys, arriba del Bruges per 8,5 milions d'euros i està content amb la rebuda dels companys i l'entrenador.
6: Hansi welcomed me very, very good.
7: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
4: I avui el club blaugrana presentarà l'últim fitxatge del femení de futbol, la brasilera Caroline Nicoli. És el fitxatge més car del femení després de pagar al voltant d'1,5 milió d'euros al Manchester United, al Manchester City, volem dir. Fins ara les incorporacions més cares havien estat les d'Eva Peyor i Kika Nazaret, cadascuna per 0,5 milió d'euros. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació culer aquest estiu. En bàsquet, el Barça també presenta avui el seu nou entrenador, Alexander Sekulic.
1: I atenció perquè passa pel quiròfan.
4: El davanter de l'Espanyol, Quique García, i ho fa avui mateix per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió sense concretar quant temps estarà de baixa.
1: Ens falten 5 minutets per arribar a 8:15. Pot caure la sisena.
4: Iris Tió té opcions de guanyar la seva sisena medalla en natació artística als Campionats Europeus Aquàtics de París. Avui a les 4 de la tarda disputarà la final de la rutina acrobàtica per equips juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir 2 medalls més. Al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, doncs, el botí d'Iris Tió a París és una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
9: Perdona, tindries lloc per dos?
10: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
9: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall? Que el sorteig és a tocar.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
29: 3, 17, 30, 35, 43, 1 i 12.
28: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
30: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
32: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I per arribar a 8:15, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
33: Happy birthday to Trump.
34: ¡Qué vergüenza!
4: Tenim amb nosaltres a María Jesús Montero, que és la vicepresidenta del govern espanyol. Bon dia, com està, vicepresidenta?
35: Bueno, pues la mar de bien y la mar de tranquila, diga lo que diga el porculero del Trump, fíjate tú.
4: O sigui que no tenen la més mínima intenció, ministra, de modificar la seva postura, eh? Segueixen plantant cara...
35: Però modificar la postura de qui?
4: Al tío Sam.
35: Nosotros no iremos a la guerra con esa especie de animal que parece una morsa que acaba de comerse una bolsa de ganchito.
4: Una imatge molt gràfica, si m'ho permets.
7: Dona el tram, aquest.
35: Ya nos puede aplicar aranceles o aranzoles o lo que le dé la gana, que a nosotros se nos ha perdido nada.
4: Que arte tiene, ministra.
7: Això queda clar, però escolti'm, això pot tenir conseqüències econòmiques pel sector del vi, per exemple, pel sector de l'oli, que exporten molt als Estats Units. S'ha de cuidar tot això.
35: Vale, pues más para nosotros.
4: No, más para nosotros no. Això no va així. Consellera, és una cosa...
35: Ministra.
4: Ai, ministra, perdó. Tinc una mica de liu.
35: Consellera, jo no, eh?
4: No, sisplau.
7: Era una manera de rebaixar-la, eh?
4: Perdoni.
35: Lo único que tenemos que hacer es consumir nosotros el vino y el aceite que le vendemos a ellos y así desactivamos el tram. Y ya está.
7: És molt complicat. Ara no ens podem posar a consumir vi i oli per sobre les nostres possibilitats.
35: Bueno, pues entonces irse a la guerra contra los ayatolás. Una de dos. Esto no puede ser, chiquillo.
0: Sí, té, té una mica de raó, la senyora Maia.
35: Abrim un vinito para celebrarlo.
0: Venga.
35: Y así empezamos
0: un rebujito, ya, va.
35: Abro
0: el vinito.
35: Venga, ¿dónde está el... el vinito? Sí.
0: Vostè vagi bevent, que hem de parlar de més temes, em sembla.
3: Sí, vol saber més temes,
5: la voluntat del gobierno de España es siempre mantener nuestra soberanía nacional, así como la paz mundial, y la estabilidad y el respeto a la carta...
12: És el ministre, tenim nosaltres el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
0: Ministre,
12: bon dia.
5: Buenos días, Hermínia. Resta atenció a la situació que vivimos.
0: D'acord, ministre Álvarez, si em permet, aquí darrere, per Catalunya Ràdio.
5: Sí, que me ajusto las gafas tan pequeñitas, que tengo unas gafas minúsculas.
0: Sí, però els ulls, en canvi, els
5: tengo gigantes.
0: Hi ha un viatge entre les ulleres que són petites i els ulls que són molt grans.
5: Quin traje més maco que
0: porta. Senyor Álvarez, li anava a preguntar, sisplau, com gestionaran vostès l'amenaça de Trump al govern espanyol? És una amenaça molt greu. És un bloqueig, pràcticament, el que proposa aquest senyor.
5: Sí, y ante todo, con máximo respeto al Tratado de las Naciones Unidas y al derecho internacional, así como al acuerdo con los demás.
1: Así arribem a 7:45.

0: Un dia més comencem el matí mirant a Ceuta. Un cop rebaixada, com a mínim de portes en fora, la tensió entre els socis europeus per la crisi de la ciutat, ara el punt de màxima tensió és la situació dels centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc. Segons els propis càlculs del govern espanyol, podrien ser un miler, per bé que des de Ceuta diuen que són més. Les comunitats del PP ja han avançat que quan toqui repartir-los en altres autonomies no en volen, i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió és Elma Saiz.
1: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto, también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención. Y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: Tot això coincideix amb la mort de 19 immigrants quan intentaven arribar a les Illes Balears amb una embarcació. Encara n'hi ha una desena més de desapareguts després d'aquest naufragi i que es continuen buscant. El govern balear ho qualifica de drama humanitari i assenyala com a responsable el govern espanyol. I aquí hem d'emparar d'un ensurt. Aquesta nit, a Tona, Osona, la Festa Major, dues nenes han quedat ferides greus en un accident en una atracció de fira. Ho explicava l'alcaldessa Judit Cerdà a Catalunya Ràdio.
2: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
0: Ja sabem, per cert, a banda d'aquest ensurt a Tona, quan va costar el polèmic àtic que la Comunitat de Madrid va comprar per Isabel Díaz Ayuso. 6,3 milions d'euros, segons avança avui el diari El País, que detalla que l'operació va incloure una comissió del 3% per la immobiliària de luxe que ho va gestionar i que, a més, es va triar una via que, d'alguna manera, era alguna de les menys transparents. Repassem ara la informació esportiva, Pau Dax.
3: Joan Laporta va reapareixer ahir en la presentació de l'últim fitxatge blaugrana, Jesse Bisibu, després de superar una arrítmia, i el Barça presenta avui el fitxatge més car fins ara del femení, la davantera brasilera Kerolin Nicoli, i també l'entrenador del bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió pot aconseguir avui la seva sisena medalla en natació artística als Campionats Aquàtics Europeus de París, en la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I ens falta el temps per les pròximes hores. Gori Massip, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs el temps d'aquest dimecres es presenta una mica més estable. Encara repetirem alguns ruixats de tarda, però amb menys extensió. Es concentraran cap al Pirineu i Prepirineu, bàsicament, i a la resta un dia de més sol, amb algun núvol baix costaner cap a la costa i encara una mica de calitja, mala visibilitat, presència encara d'una mica de pols en suspensió. Tot plegat amb calor, amb xafogor, màximes entre els 30 i els 35 graus i potser cap al Pla de Lleida es puguin arribar als 37.
0: Fem un cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, que ens expliques? Bon dia.
5: És un matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els retards habituals a Rodalies. Per exemple, els 10 minuts de demora en el tren de l'R15 que ha sortit de Reus i que va cap a Barcelona, i els 15 minuts de retard en l'Avant Express que va de Tortosa a Barcelona. També el tren de l'R14 que va de la Plana Picamoixons cap a Barcelona-Sants circula amb una demora de 20 minuts.
0: Gràcies, Maria. I ens falten les carreteres. Marilu García, bon dia.
6: Bon dia. Doncs també amb poques retencions n'hi ha a l'AP7 a Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona, la Ronda Dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron direcció Llobregat, i a Vallcarca direcció Besòs per les obres que tallen un carril per sentit, i la Ronda Litoral congestionada de Fòrum a la Barceloneta.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, amb el Contada, Aitor Arriaga, Alicia Puig, Ignacio Rigau i Pere Rossinyol. Però, de moment... Com sempre, a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris i comencem per les portades i opinions més destacades amb el Pau Martrolí i el Marc Presseguer. Com esteu? Molt bon dia.
7: Bon dia.
8: Bon dia.
0: Els desafiaments migratoris i el rècord d'altes a la Seguretat Social marquen les portades dels diaris.
8: L'Ara destaca el suport d'Europa a la reacció del govern espanyol, tot i que subratlla que els socis continuen reticents amb la regularització massiva de migrants.
9: El Mundo, de la seva banda, es fixa en el paper de Marlaska. Diu que va anar tard a l'hora de posar la barrera flotant i que s'ha intentat salvar assenyalant el CNI. En aquesta línia, el diari assegura que la reunió de ministres no eximeix el govern d'assumir responsabilitats.
8: I Ayuso és protagonista a la portada del País. El diari informa que el seu govern va pagar 6,3 milions d'euros per l'àtic de Chamberí i que la comissió per la immobiliària que la va gestionar va ser del 3%, 189.000 euros.
9: I l'ABC, que continua fent el seguiment del cas Plus Ultra. L'editorial assegura que el focus del rescat de l'aerolínia no s'ha de centrar només en Zapatero, sinó també en María Jesús Montero.
8: El rècord històric d'altes de la Seguretat Social per la regularització extraordinària de Santa de migrants també té molta presència als diaris.
9: La Vanguardia, en el seu editorial, diu que l'èxit de les dades no pot amagar el veritable repte del mercat laboral espanyol: reduir un nivell d'atur que continua duplicant la mitjana europea. La xifra de parats a Espanya és de 2,3 milions de persones.
8: El periòdic, en canvi, dedica l'editorial a l'altra notícia econòmica del dia, el màxim històric de l'IBEX 35, que s'ha enfilat per primera vegada sobre els 20.000 punts.
9: El diari diu que l'exuberància defineix el moment financer actual. Tot i això, veu un context més racional que altres períodes d'abundància que han esclatat en forma de bombolla.
0: I fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia.
0: A veure, Morrissey es postula per representar Espanya a Eurovisió?
7: Doncs sí, l'exlíder de Smiths, el britànic Stephen Patrick Morrissey, és notícia els últims temps per cancel·lar concerts.
0: Sí, però és veritat,
7: en un que sí que va fer, i més per motius així una mica... Bé.
0: Sí, una mica sí. No pot venir perquè... Sí.
7: Hi ha massa soroll a les falles.
0: Exacte.
7: Bé, doncs, amb un que sí que va fer fa poc a Madrid, va anunciar que s'oferia a representar Espanya a Eurovisió i que ja sabia amb quina cançó ho faria. Una titulada The Bullfighter Dies, o sigui, el torero mor. I la va interpretar acompanyada d'una projecció d'imatges escabroses i sangonoses d'agafades de toreros. Morrissey va aprofitar l'avinentesa per explicar que ha enviat una carta a Pedro Sánchez, que només li faltava això, per demanar-li que acabi amb la barbàrie de la tauromàquia. Ho recullen mitjans com El Espanyol o CNU TV.
0: En fi, salta nu del pont de Brooklyn amb una motxilla com a paracaigudes.
7: I, amb la sorpresa de tothom qui ho gravava, sobreviu, perquè no va saltar des del pont pròpiament, sinó des de dalt d'una de les torres, 85 metres de caiguda lliure. L'home de 44 anys va escalar la torre, es va despullar, va desplegar la bandera del seu país, el Kazakhstan, i es va llançar a l'East River fent servir la seva motxilla de repartidor com a paracaigudes. Un cop rescatat i ja fora de l'hospital, s'ha trobat amb càrrecs penals per imprudència temerària, exhibicionisme públic, violació de domicili, alteració de l'ordre públic i realització de grafits. Ho llegim a El Mundo.
0: Una nova bretxa separa la humanitat i és, atenció, la bretxa orgàsmica.
7: Sí, ja sabem que és la bretxa digital o la bretxa salarial i ara arriba la bretxa orgàsmica, segons la qual les dones tenen fins a un 30% menys d'orgasmes que els homes. L'ha descrit aquesta bretxa i constatat en un estudi recent la psicòloga i terapeuta sexual i professora emèrita de la Universitat de Florida, Lori Mintz. Segons aquesta experta, la causa principal d'aquesta bretxa orgàsmica, d'aquesta desigualtat en la l'assoliment del clímax en les relacions heterosexuals és un mite. La mentida número 1 que s'explica a les dones sobre el sexe. Vols saber quin és?
0: Sí, sempre.
7: Que es pot assolir l'orgasme només amb la penetració. Mira. Ho explica el 324.
0: Vam parlar l'altre dia amb la Mireia Muñoz, això. Avui en tornem a parlar, per cert, amb la Mireia, amb el consultori no només sexual, sinó sobre relacions. Avui parlàvem amb la Mireia a partir de 11:15 i l'altre dia repassàvem això, aquesta qüestió de l'orgasme. 8:15. Per què rieu? Ara veig que tothom al control està rient i mirant-me. Que esteu nerviosos o alguna cosa? En fi, va, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
10: La premsa europea es fa ressò de la reunió d'ahir entre els ministres d'Interior de la Unió Europea arran de la crisi de Ceuta. Els diaris italians, per exemple, ho porten tots dos en portada. El Corriere de la Sera parla també de la divisió sobre els centres africans que ha proposat Itàlia, mentre que la República parla que el govern italià, tot i estar decebut, ha moderat les seves discussions a Madrid. A The Guardian hi trobem un reportatge d'investigació sobre els gegants petroliers. Expliquen que 8 de les companyies petrolieres més grans van acumular beneficis de més de 90.000 milions de dòlars en només 3 mesos. Darrere d'això hi ha dues raons. El conflicte de l'Iran, que va fer pujar els preus de l'energia, i la crisi climàtica que va causar onades de calor mortals. I atenció també al reportatge que dedica el New York Times sobre el banc més antic del món. Es tracta del Banc de Siena, Itàlia, fundat el 1492. Ha sobreviscut a totes les guerres mundials i regionals, també els Medici, però ara es veu amenaçat per una oferta de fusió d'un banc de Milà.
11: I dues notícies destacades als diaris econòmics. La primera és el rècord de l'IBEX 35, que supera per primera vegada els 20.000 punts. Ho fa acompanyat d'altres borses europees que també registren màxims. Els diaris ho atribueixen a les expectatives que es rebaixi la tensió geopolítica entre els Estats Units i l'Iran. I precisament als Estats Units, SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, ha presentat els seus resultats després de protagonitzar la sortida a borsa més gran de la història. Els seus ingressos han crescut un 92%, tot i que les seves accions han perdut més de la meitat del seu valor des del seu debut a borsa. Demà serà un dia clau per a l'empresa de Musk, perquè s'alliberaran més de 900 milions d'accions al mercat. I acabem amb una dada sobre Catalunya, on Economia explica que s'ha reduït la bretxa de gènere en la temporalitat dels contractes. Fa 2 anys, les dones assalariades amb contractes temporals eren el 14,6% del total de les treballadores, un percentatge que ha baixat fins al 12,5%. On es manté la bretxa de gènere és en la parcialitat. Una de cada 5 treballadores té un contracte parcial, mentre que pels homes és un de cada 10.
0: Minuts ens falta per arribar a 8:15. Anem a la premsa esportiva amb el Pau Dax. Pau, bon dia de nou.
12: Bon dia.

0: Ferran Torres segurament no deu diners a la colerada, però hi ha qui li passa comptes pels gols que no va marcar durant els dos mesos més decisius d'aquesta última temporada. I què passarà amb el seu futur, ara que ell mateix l'ha deixat ben obert? A l'Esport llegim avui un article d'opinió de Joan Vehils on recorre el manual d'instruccions de Johan Cruyff per aquests casos. Si un jugador dubtava de voler ser al Barça, diu Vehils, la solució de Cruyff era tan senzilla com contundent, que marxés. Qui sap si Ferran Torres se sent una mica més important, com canta la Ludwig Band, i acaba anant al PSG, qui ja ho va fer fa 5 anys, és Leo Messi, i avui el diari Ara repassa la intrahistòria de les últimes hores de l'argentí a Can Barça, amb el testimoni anònim d'un treballador que diu que aquell dia estava tot preparat per dir que Messi renovava, fins que el director de comunicació del Barça va trucar per dir que no hi havia acord i que el jugador marxava. I avui, madame important, amb tots els mèrits, és Ona Tió. A l'Esportiu li fan els honors titulant bany d'or i de plata, i destaquen que la barcelonina va superar per menys de 3 dècimes la bielorussa Kandoshka en la final de solo tècnic. Acabem amb el periòdico, que treu una notícia amb la trobada de Marc Solés, pilot de categories petites de moto de només 9 anys, amb Marc Márquez. El de Cervera li va recomanar que, quan agafi un revolt, pugi una miqueta al piano per traçar molt millor. Només esperem que també li donés algun consell per evitar les patacades i no trencar-se tants ossos com ell.
1: I ens falta la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Si alguna cosa hem après és que dels cossos aliens no se n'ha de parlar, però de la poca coherència de les persones, sí. La influencer i protagonista de realities, Georgina Rodríguez, ha explotat a les xarxes després de rebre comentaris negatius sobre el seu cos. El context, les vacances i les típiques imatges en banyador que aquestes estrelles ens comparteixen habitualment. El problema arriba quan Georgina intenta justificar-se. Ella, que gran part dels seus ingressos venen de l'opinió que genera les xarxes, afirma, dos punts, que el valor d'una persona no pot dependre d'un físic ni de l'opinió de desconeguts. Valenta com a poques en aquesta defensa de la llibertat dels cossos, continua dient, em preocupa que ara em titllin de grassa perquè he vist de la meva imatge. I per les postres arriba quan diu, el meu veritable èxit mai ha estat encaixar en un estàndard que ningú sap qui va inventar. Ah, no? Llavors, quin ha estat el veritable èxit de Georgina? La veritat és que no ho sabem, però argumentar que tothom pot ser viure com vol, fora o dins els cànons, ja veiem que no.
1: 3 minuts i arribarem a 3 quarts. Catalunya
3: Ràdio. Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
4: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
5: Mordoku!
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Vinga, Marta Villana, qui fa anys avui?
9: Va, comencem amb un músic.

0: Pat Smear, ara amb Foo Fighters, i que, per cert, també va tocar amb Nirvana. Quants anys diries que fa, vam?
1: Home, si Nirvana, 61.
0: Una mica més, sí. 67.
1: Mira.
0: Va, seguim, en aquest cas, amb Marine Le Pen.
1: Marine Le Pen. Oh, Marine Le Pen.
0: Marine Le Pen.
1: 59.
0: 58.
1: Mira, estic clavant més que ahir.
0: Estem més ajustats que ahir, t'anava a dir. Sí, l'actor Jesse Williams, actor i model nord-americà. L'has vist segur.
1: Sí. No sé
0: què m'has ubicat, no?
1: Jesse Williams, no sé qui és ara. Ara mateix
0: sí,
1: no el tinc.
0: Sí, ha sortit Anatomia de Grey moltes vegades.
1: Ah, doncs Anatomia de Grey. 44.
0: 45.
1: Mira.
0: I acabem amb Gavi, futbolista del Barça i actual campió mundial. Quants anys diries que fa?
1: Jovenet, 19, 20, 20.
0: 22.
1: 22, Gavi.
0: El gran, tu.
1: Sí. El santoral.
0: Avui és Mare de Déu de les Neus, Sant Humbert, Santa Hildegonda, Santa Nona i també Sant Osvald.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: Moment de, com sempre, cada dia aquest estiu, i cada dia aquesta hora, òbviament, de repassar una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Bon dia, sóc l'Eva Múrcia, llibretera del Refugi, llibreria crítica de la Seu d'Urgell. I aquest estiu vull recomanar el llibre d'una escriptora que viu aquí al Pirineu, Livet Eroles, amb el seu llibre Dones al marge, bruixes i altres històries d'estigma i oblit, publicat per Editorial Fonoll. Aquest llibre parla sobre 14 històries de dones del món rural que han sigut estigmatitzades, com poden ser bruixes, trementinaires, represaliades, i reivindica totes aquestes figures a la vegada que mostra una gran estima pel món rural i totes les seves tradicions. Aquest és un llibre que vull recomanar a tothom, és un imprescindible de la nostra llibreria per totes aquelles persones que els agradi la història i que vulguin recuperar la veu de tantes dones silenciades i oblidades.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Southland.
3: Retrata el dia a dia d'un grup de policies a la ciutat nord-americana de Los Angeles. Una visió crua de la seva feina que mostra com afecta els protagonistes, la pressió als carrers i els dilemes personals i ètics als quals s'enfronten. Una sèrie molt realista, amb molta acció i rodada càmera en mà, cosa que contribueix a crear una sensació d'immersió. Tracta temes complexos de manera políticament incorrecta, com el masclisme tant dins com fora de la comissaria. La firma Ann Biderman al darrere d'altres sèries reconegudes com Ray Donovan. Té 5 temporades que trobareu a Netflix.
1: Ara mateix passa un minut de 7:45 i aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: De 7 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar 2. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera.
6: We can't see it directly. De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal per la resta d'Europa.
7: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària.
8: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
9: Per perimetrar el foc, que tot i això continuarà actiu uns dies més. El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Naufragi.
10: Que una embarcació es perdi o vagi a parar al fons del mar i, en sentit figurat, un fracàs o una ruïna. Almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar a les Illes Balears en dues pasteres. Aquesta ruta migratòria que surt d'Algèria s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració irregular a Espanya i també és una de les més perilloses.
1: Regularització.
10: Fer que una cosa sigui regular, és a dir, que estigui dins de la norma. La regularització de migrants ha impulsat un nou rècord en les afiliacions a la Seguretat Social i això vol dir que el mercat laboral continua creant ocupació. Una regularització que el comissari europeu d'Interior desvincula de la crisi a Ceuta, tot i que considera que aquest tipus de mesures envien un mal senyal per a la resta de la Unió Europea.
1: Especular.
10: Comprar o vendre per aprofitar-se d'una fluctuació en el preu. El Consell de Garanties Estatutàries ha advertit que la proposició de llei que vol limitar la compra especulativa d'habitatges vulnera diversos articles de l'Estatut, de la Constitució i també els drets a la propietat privada i a l'herència. El dictamen del Consell no és vinculant, però el PP ja ha advertit que si el PSC tira endavant aquesta llei, la recorreran al Constitucional.
1: Posem-hi ara 3 xifres a la jornada amb la Sílvia Creus. 567.
11: Són els dies que ha estat a la deriva per l'espai un coet Falcon 9 de SpaceX, l'empresa del multimilionari Elon Musk, i que avui està previst que s'estavelli collir contra la superfície lunar a uns 8.700 km per hora. Aquest coet es va fer servir el 15 de gener de 2025 per impulsar dos mòduls privats amb destinació a la Lluna i un cop complerta la missió va quedar abandonat sense prou combustible per tornar a la Terra. Després de vagar sense control durant aquests 567 dies, xocarà contra la Lluna, cosa que permetrà als científics observar gairebé en temps real com es forma un cràter a la superfície del nostre satèl·lit, que aixecarà un núvol de pols que es podria veure des de la Terra.
1: 800.000.
11: És la xifra rodona d'articles a què ha arribat a principis d'aquesta setmana la Viquipèdia en català, tot i que avui dimecres el nombre ja ha crescut fins als 800.203. Aquesta fita s'ha aconseguit en 25 anys, que són els que ha celebrat aquest 2026 la nostra Viquipèdia, i és que l'edició en català d'aquesta enciclopèdia lliure, gratuïta i col·laborativa va ser la tercera a crear-se després de l'anglesa i l'alemanya. El primer article en català va ser Àbac, i la xifra de 800.000 s'ha assolit amb l'entrada Kiurlionis, que és un asteroide descobert el 3 d'octubre de 1975.
1: I 86.000.
11: És el nombre d'estudiants que començaran FP al setembre a Catalunya. 86.551, per ser exactes, i són 5.000 més que el curs passat. Al grau mitjà, els cicles més sol·licitats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes i microinformàtics i xarxes. I al grau superior, administració i finances, educació infantil i integració social. Aquestes tries van ser també les preferides l'any passat. Més de dos terços dels alumnes s'han assignat en la primera opció que volien.
1: Ens falten les tres imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem una noia en plena exhibició de natació artística, somrient, amb els braços fora de l'aigua, amb banyador blanc, ben lluent. La nedadora és, evidentment, l'Iris Tió. Falten pocs minuts perquè guanyi l'or en la final de solo tècnic.
12: Al compàs de Rosalía, l'esportista barcelonina ha tornat a fer història després de convertir-se en la primera atleta catalana que és alhora campiona d'Europa i del món. Durant la jornada d'ahir, Tió també va aconseguir la plata en la final tècnica d'equips i avui jugarà una altra medalla. Serà aquesta tarda en la final acrobàtica on l'equip d'Andrea Fuentes es tornarà a enfrontar a Rússia.
1: A la segona imatge hi veiem un membre de salvament marítim en alta mar. Des del vaixell controla el remolc d'un veler recreatiu que té les veles abaixades.
12: Aquesta imatge correspon a una denúncia per la poca formació dels pilots que surten a la mar d'aquests dies. En declaracions al periòdico, Salvament Marítim alerta que la majoria dels 400 incidents d'aquest any estan protagonitzats per persones que s'havien fet a la mar sense preparació necessària. De fet, des del servei denuncien que la majoria de casos els implicats tampoc saben demanar auxili concretament, cosa que dificulta la seva localització. La poca formació també afecta el submarinisme recreatiu. Aquest 2026, a les costes de Girona, ja han mort 4 submarinistes.
1: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de Tarragona. De fet, el que s'hi veu és una escena captada davant de l'Ajuntament de Valls, on s'han aplegat, entre d'altres, l'alcaldessa Dolors Ferrer i els presidents de la Colla Vella i Jove Xiquets de Valls, Xavi Pons i Marc París. Què hi fan, Clara Chavarría?
13: Doncs presentar un acte molt peculiar que tindrà lloc el 5 de setembre a la Sagrada Família. Aquesta imatge d'unitat és el preludi d'una actuació molt especial que es farà en aquest temple. S'hi celebra una missa universal en el marc de l'any Gaudí. Durant la celebració, les dues colles, amb uns 500 castellers, hi carregaran simultàniament 2, 3 de 8. Una construcció que diuen que va inspirar l'arquitecte. D'aquesta manera es vol posar en valor els vincles de Gaudí i la seva obra amb els Xiquets de Valls i dos vallencs com són l'escultor Lluís Bonifàs, que va ser un referent de Gaudí, i l'arquitecte César Martinell, que en va ser deixeble.
1: 8 minuts i arribarem a les 8.
14: Catalunya Ràdio.
15: Jo t'estime l'herència.
16: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
17: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
16: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
18: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prats sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
19: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diem els catalans.
18: Tornen els draps bruts.
20: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
18: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
21: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
18: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
21: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. I un dia més comencem parlant de Ceuta. Neguiteja i molt la situació dels centenars de menors i adolescents que encara no han tornat al Marroc.
0: Les comunitats del PP ja han avançat que no en volen cap i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, fa aquesta crida.
14: Apelo a la responsabilitat del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto, también las gobernadas por el Partido Popular para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
1: Brussel·les aposta per reforçar les fronteres i dona per tancada la crisi entre socis europeus.
10: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, però s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants a Espanya.
6: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
1: I a les Illes Balears, almenys 19 immigrants han mort i hi hauria una desena de persones més desaparegudes quan intentaven arribar a les illes en dues embarcacions molt precàries.
0: El govern balear ho qualifica de drama humanitari i assenyala el govern espanyol.
1: El govern de la Comunitat de Madrid, mentrestant, avui sabem que va pagar 6,3 milions d'euros pel famós àtic d'Isabel Díaz Ayuso.
10: Ho publica El País, que detalla que l'operació va incloure una comissió del 3% per a la immobiliària de luxe que la va gestionar. La presidenta madrilenya es nega a donar explicacions sobre la polèmica i el PP tanca files amb ella.
1: I notícia d'aquesta mateixa nit, Dues nenes han quedat ferides greus en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona.
0: Han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha oberta d'estems. Judit Cerdà, alcaldessa, en declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
1: És el que ens deia l'alcaldessa aquí a Catalunya Ràdio. Mentrestant, avui, una de les novetats també és que creixen un 300% en 10 anys els casos d'agressió sexual analitzats pel laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
10: L'equipament ha incorporat tecnologia pionera per detectar substàncies que es fan servir per cometre agressions amb submissió química.
1: I avui, segona jornada de vaga dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
0: Els sindicats adverteixen que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un major volum de passatgers.
23: Bon dia. El temps d'aquest dimecres es presenta una mica més estable. Més estones de sol, menys núvols baixos costaners per començar el dia, tot i que deixar fogó encara en continua fent. I a la tarda sí que repetirem alguns ruixats. Tot i això seran menys extensos. Bàsicament, Pirineu i alguns punts del Prepirineu ja no haurien d'afectar, com va passar ahir, la serrada prelitoral o una bona part de la Catalunya central. També podria arribar potser alguna nuvolada cap a la zona del massís dels Ports. I tot plegat, amb calor de ple estiu, moltes màximes de 30-35 graus, potser cap a la franja de Ponent i també les Terres de l'Ebre s'arribi als 36 o 37.
1: I encara en la informació de servei, fem un cop d'ull al trànsit ara mateix. Mariluz García, que ens expliques? Bon dia.
24: Hola, bon dia. Doncs la C58 congestionada entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, el tram final, la rondada, l'Ent de Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda, i també congestió a la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic com el tenim, Maria Fernández Noguera?
10: Doncs aquest matí el tenim relativament tranquil, però això sí, amb els retards habituals a Rodalies. Destaca la demora de mitja hora en el mitjana distància que va de Barcelona cap a Móra la Nova i també els 20 minuts d'endarreriment en el tren de l'R14 que ha sortit de la plana Picamoixons cap a Barcelona a Sants. A l'R11 hi ha entre 10 i 20 minuts de retard en els trens que van des de Barcelona cap a Figueres i Portbou.
1: Gràcies, Maria.

0: moment d'escoltar una cançó que dediqueu a qui vulgueu. Recordeu que per arribar a les 8 li podeu dedicar una cançó a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-36-0609. 636-36-0609 és el que ha fet en Gerard.
1: Hola, sóc en Gerard de Girona i m'agradaria dedicar la cançó T'estimo bastant, de Xiula, a la Marina. I li dedico perquè no és que l'estimo bastant, l'estimo molt, perquè ningú més com ella sap fer-me feliç i perquè sap fer-me costat en els pitjors moments i en els millors. I ara, si tot va bé, em vindran uns de bastant interessants. Així que, Marina, t'estimo bastant. Ja.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Congestionada la C58, el tram final d'entrada a Barcelona des de Montcada i Reixac, la ronda d'Alt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril per sentit, i a la ronda litoral congestió entre Fòrum i la Barceloneta.
1: El possible repartiment dels menors que continuen a Ceuta encén la dreta i reobre el debat sobre el repartiment entre comunitats autònomes. Les comunitats governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. El govern espanyol demana responsabilitat i avança una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. El ministre Fernando Grande Marlaska trau pit després de la cimera de la Unió Europea i diu que tots els seus homòlegs han reconegut l'eficàcia de la resposta de l'estat espanyol a la crisi migratòria de Ceuta. Europa ha ofert ajuda per blindar la frontera, mentre l'executiu espanyol diu que 70.000 dels 72.000 migrants ja han tornat al Marroc. Almenys 19 migrants han mort quan intentaven arribar a les Balears en dues embarcacions precàries. Hi hauria una desena de desapareguts en el naufragi d'una de les pasteres. El govern balear ho qualifica de drama humanitari. Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Creixen un 300% en 10 anys els casos d'agressió sexual analitzats pel laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. L'equipament ha incorporat tecnologia pionera per detectar substàncies que es fan servir per cometre agressions amb submissió química. Dues nenes han quedat ferides greus aquesta nit en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. Les menors han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha obert a destemps. Els serveis mèdics les han traslladat a l'Hospital de Vic i no estem per la seva vida. Unió de Pagesos alerta que la calor d'aquest estiu ha reduït a la meitat les àrees de pastura del Pirineu. Això fa avançar la tornada dels ramats i deriva en pèrdues al sector. I Isaac i la Cuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula Al fons de l'estany, amb Àlex Brendemühl i Alba Giller entre el repartiment.
3: Esports.
1: Audax, bon dia.
4: Bon dia. Joan Laporta va reaparèixer ahir després de superar una arrítmia. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta avui dues incorporacions: la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió lluitarà aquesta tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips.
1: I avui el temps serà més estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. Només a la tarda creixeran núvols al Pirineu que descarregaran alguns ruixats puntuals entre febles i moderats. De calor en farà. Si bé afluixarà una mica a ponent i a les Terres de l'Ebre, i serà una mica més intensa al litoral.

0: Castelldefels avui.
1: Castelldefels comença a escalfar motors amb diverses activitats prèvies a la Festa Major organitzades per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, unes activitats que serviran per anar creant ambient festiu abans de l'inici oficial. La primera cita arriba el dissabte 8 d'agost amb la cursa d'orientació Garigot i la representació de la llegenda del Garigot. L'endemà, diumenge 9 d'agost, el

0: sola, perquè al seu voltant la crítica per ser diferent. Sort que un dia la seva àvia Margarita la portarà un arbre màgic que li canviarà la vida i farà un viatge que no oblidarà mai. Aquestes són algunes de les notícies que centraran el dia, la jornada informativa, avui a la ràdio.
1: Castelldefels, avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
8: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Bon dia. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyem des de Ràdio Castelldefels fins a les 10 del matí en aquest 5 d'agost. Ja sabeu, un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim a Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Doncs tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia de tot el que passa a Castelldefels i amb informació i altres continguts que us anirem descobrint al llarg del matí. Així que quedeu-vos amb nosaltres. Comencem.
1: Castelldefels Desperta.

Doncs abans de començar amb tota l'actualitat del dia d'avui, volíem recordar que avui dimecres la minideixalleria mòbil serà des de les 9 del matí fins les 13:50 a la plaça Joan 23, al barri del Castell Poble Vell, i de 4 de la tarda a 18:50 a la plaça de l'Església, al centre. I també avui és el dia de treure els mobles i els trastos vells als barris de les botigues Can Bou, Gran Via Mar, Marisol, Zona Universitària, Camí Ral, Can Vinader i Lluminetes, entre l'Avinguda de Platja i el carrer 6. Heu de recordar que els trastos els heu de deixar entre les 8 del vespre i les 10 de la nit, només els dies que toquen a cada zona, eh? Hem de recordar això per facilitar doncs, la recollida d'aquests trastos vells.

Justament ara volem recordar que avui dimecres a les 7 de la tarda fins a les 8 hi haurà a la Biblioplatja l'hora del conte. És una hora molt especial perquè allà no cal inscripció prèvia, és una activitat per tots els públics i justament us podeu apropar a, justament a la Biblioplatja que es troba al passeig marítim de Castelldefels. Està justament al número 133 del passeig marítim i és, i es diu Biblioteca de la Platja Carme Romaní, per això, perquè es vulgui apropar des de les 7 de la tarda fins les 8. Es tracta avui d'un conte que es diu L'arbre de la Margot, que va a càrrec de la Boia Teatre. La Margot és una nena que està trista i se sent sola perquè al seu voltant la critica per ser diferent. Sort que un dia la seva àvia, la Margarida, la portarà a un arbre màgic que li canviarà la vida i farà un viatge que no oblidarà mai. L'arbre de la Margot no és un arbre comú com els que veiem pel carrer, és un arbre diferent, únic, increïble, fantàstic, és màgic i fa una fruita que ningú no ha vist mai. L'arbre de la Margot és una història que només vol compartir que no és dolent ser diferent i justament de la mà de la seva àvia. Recordeu que en cas de pluja queda anul·lada, però sembla ser que tindrem un molt bon dia solejat.

0: I justament avui, que és dia 5, ens queden gairebé menys de 10 dies, bueno, justament 10 dies per arribar al 15 d'agost, que és justament la festa major. I ja s'olora per tot arreu doncs, aquesta festa major que estem a punt d'encetar. I si hi ha un acte que any rere any aconsegueix reunir centenars de persones durant la festa major, és sense dubte la paella popular. Aquell sopar a la fresca al parc de la Muntanyeta que ja forma part de les tradicions de l'estiu a Castelldefels. I aquest any arriba amb una novetat important. És per això que us ho volem explicar des de ben d'hora al matí, perquè per primera vegada les entrades no es recolliran de la manera habitual, sinó que es podran comprar anticipadament per internet a través de la plataforma Entràpolis. Aquesta és una manera de facilitar l'accés i també evitar les cues d'última hora. Us recordem que aquesta cita de la paella popular serà divendres 14 d'agost. Això serà a les 9 del vespre i, com sempre, al parc de la Muntanyeta. I, de fet, la paella només serà el començament de la nit, perquè un cop acabat el sopar, la festa continuarà amb un bingo musical, una proposta que cada vegada té més seguidors perquè combina música, joc i molt bon ambient. I encara hi haurà més. L'escenari de la Muntanyeta acollirà després el concert de Lo Más Pop, posant ritme a una de les nits grans de la festa major. A més, la programació del divendres no s'acabarà aquí. Durant el matí hi haurà activitats familiars i a la nit també hi haurà música en altres punts de la ciutat. Entre les propostes més destacades serà el tribut de Queen de Bulsara, que començarà a 11:15 de la nit a la plaça de l'Església. Per tant, si teniu previst compartir taula a la paella popular enguany, recordeu aquest canvi. Les entrades ja es gestionen en línia a través d'Entràpolis, així que val la pena reservar-les amb temps per assegurar-vos un lloc en una de les cites més multitudinàries de la Festa Major. I recordeu doncs, que el preu és un preu popular, són 5 euros i podeu fer aquesta gestió de la vostra entrada a entrapolis.com.
1: Castelldefels desperta.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
1: Castelldefels desperta.

0: I justament ara anem a és el moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i també els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Roger Serra.
1: Què tal? Bon dia. Doncs molta calma. Ja sabem que estem en ple mes d'agost i amb menys volum de trànsit del que seria habitual a aquesta hora del matí en general, i també aquestes vies més properes a Castelldefels, vies com l'autovia, per exemple, la C31, van molt fluïdes, tant en sentit Sitges com en direcció Barcelona, i passa el mateix amb aquesta autopista del Garraf. Zones intenses però sense problemes importants. De fet, només la zona del Vallès va un pèl més carregadeta, però ens queda lluny, tampoc no res de l'altre món i tampoc no ens hauria d'afectar. Però vaja, com dèiem, xarxa viària més propera a Castelldefels, anant cap a Barcelona o en sentit sud, en sentit Sitges, ara mateix parlem de circulació còmoda i fluida.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Roger Serra, per aquesta última hora del Servei Català de Trànsit. Fins demà.
1: Bon dia.
0: Bon dia.

0: I canviem ara completament de tema perquè volem parlar dels més de 1.300 joves que han participat en la proposta de A la nit, altra moguda, que és una alternativa d'oci saludable que s'està consolidant a Castelldefels. Quan parlem d'oci juvenil, sovint la mirada se centra en el que fan els joves durant les nits, però cada vegada són més els municipis que aposten per oferir alternatives diferents, ja siguin espais de trobada, esport, activitats compartides i propostes que permetin gaudir del temps lliure d'una manera segura i també saludable. A Castelldefels, un dels programes que treballa precisament aquesta línia és A la nit, una altra moguda. Aquesta és una iniciativa impulsada per l'Ajuntament que aquest any ha tancat una nova edició amb unes dades que mostren la seva consolidació entre el jovent de la ciutat. Durant els mesos de maig, juny i juliol, el programa ha comptat amb una participació de 1.320 joves, una xifra que confirma l'interès per un model d'oci nocturn alternatiu basat en l'esport, el lleure i la convivència. Aquesta proposta va començar el passat dia 2 de maig i es va allargar fins al 31 de juliol, oferint durant aquests 3 mesos activitats pensades especialment per joves de Castelldefels. Una programació que ha combinat competicions esportives, activitats lúdiques i accions de dinamització als espais públics. Entre les activitats esportives, una de dels grans protagonistes ha estat el vòlei, que ha estat la disciplina amb més participació, amb 395 joves inscrits. També han tingut molt bona resposta altres propostes, com el laser tag, amb 179 participants, el futbol amb 178 i el bàsquet amb 163 participants. Però el programa va molt més enllà de l'activitat esportiva. Una de les seves principals característiques és la feina de proximitat que es fa directament al carrer, amb l'objectiu d'apropar-se als joves, escoltar-los i generar espais de confiança. En aquest sentit, durant aquesta edició s'han realitzat accions d'informació, sensibilització amb 940 joves, així com més de 70 intervencions de vinculació a l'espai públic. Aquesta és una tasca que permet als equips educatius detectar necessitat, establir vincles i arribar també a joves que potser no participen habitualment en activitats organitzades. Un altre dels àmbits de treball ha estat la convivència als espais públics. Durant els mesos de funcionament del programa s'han dut a terme més de 30 intervencions relacionades amb situacions de botellot, amb un resultat positiu en bona part dels casos gràcies al diàleg, la mediació i el seguiment posterior. Des de l'Ajuntament destaquen que precisament l'objectiu no és només oferir activitats, sinó també fomentar actituds responsables i treballar perquè els espais compartits de la ciutat siguin llocs de convivència. I justament les dades d'aquesta edició mostren que el programa continua creixent. Dels 1.320 participants, 1.000 han estat nois i 320 han sigut noies. Aquesta és una participació que evidencia l'arrelament d'aquesta proposta entre el jovent de Castelldefels. Així, a la nit, una altra moguda s'ha convertit en una cita habitual del calendari juvenil de la ciutat amb una idea clara, que les nits també poden ser un moment per practicar esport, conèixer gent, crear comunitat i gaudir d'un oci diferent. Aquesta és una iniciativa que posa el focus en la prevenció, en l'acompanyament i que busca que els joves no només tinguin espais on divertir-se, sinó també oportunitats per relacionar-se, participar i sentir-se part activa de la ciutat.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs ara deixem aquest assumpte i ens fixem en un altre ben diferent. L'estiu és sinònim de vacances, de platja, de desconnexió, però hi ha una cosa que no fa vacances mai i és la necessitat de sang als hospitals. De fet, és precisament durant els mesos de juliol i agost quan les reserves acostumen a baixar més perquè moltes persones són fora o canvien els seus hàbits mentre que l'activitat sanitària continua sempre al mateix ritme. I justament per això, Castelldefels acull aquests dies dues noves campanyes del Banc de Sang i Teixits. La primera serà aquest dissabte al Centre Cívic Frederic Mompou, on es podrà donar tant sang com plasma. I la segona cita tindrà lloc dimarts vinent a la plaça Neus Català, dedicada exclusivament a la donació de sang. Antonio García, president de l'Associació de Donants de Sang del Baix Llobregat, recorda per què és especialment important donar sang durant l'estiu.
1: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma, per descomptat en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades. Si se'n recordeu, en plena si broma, fa uns anys hi havia un polític que deia que estava molt content que eren 100 milions, ara són més de 8 milions, vull dir que es necessita això diàriament, més de 1.000 bosses.
0: Tot i aquesta baixada habitual de donacions durant les vacances, Castelldefels és una ciutat especialment compromesa amb aquesta causa. Any rere any supera el miler de donacions gràcies a una xarxa molt fidel de donants, però també gràcies a la implicació de centres educatius, la universitat i les diferents campanyes que es fan al llarg de l'any. Escoltem l'Antonio García com ens ho explica.
1: Aquí a Castelldefels, durant tots els darrers anys, hem passat ben bé de 1.100 donacions perquè comptem amb una petita xarxa de donants molt important. A banda de la captació que es fa el segon dissabte de cada mes al Frederic Mompou, comptant amb espai per plasma, la sang, lavabos, espais per si venen nens acompanyats d'adults i podem fer una mica de guarderia i tot això. Tenim també dues escoles, que és els Pins i el Frank Gual, que fan un programa que hi ha de la Generalitat i Departament de Salut i d'Ensenyament que es diu Anem a l'Escola, per exemple, i fan una tasca molt important. No per res, el Frank Gual ja porten 7 edicions i els nens de 5è i 6è fan el cartell, ajuden al càtering, emboliquen els papàs, per exemple, el meu papà anirà a donar sang, i el teu? I llavors hem aconseguit xifres molt importants. També tenim la universitat, que és un foc molt important de gent jove. Ara, la darrera campanya, que només va ser pel dematí per coses logístiques, de 42 donacions, 25 eren nous. Vull dir que importa que la gent vagi assolint aquest repte i que vegi que és una cosa normal com, no sé, anar de festa o anar a la platja, no?
0: I quan parlem de donar, no només parlem de sang. El plasma és avui més necessari que mai perquè serveix per elaborar medicaments imprescindibles per a milers de persones amb malalties relacionades amb el sistema immunitari. Tot i això, les donacions encara no cobreixen tota la demanda existent. A més, fer-se donant també té un retorn per la mateixa persona. Després de cada donació es rep una analítica completa. Es coneix el grup sanguini, centre a formar part de la xarxa d'avisos del Banc de Sang, que informa de les pròximes campanyes de donació. Així ens ho explicava Antonio García.
1: Quan fer un protocol d'arribada, de donar les dades personals per si hi ha hagut, perquè quan es dona la sang, al cap d'uns dies s'envia una analítica completa, inclús pels nous, que, ha, que gràcies també s'estan afegint col·lectius àrabs, pakistanis i altres entitats, on es fa un protocol i aquí s'envia al cap d'uns dies el resultat, l'analítica, el grup sanguini, si és per primera vegada, i al cap d'uns dies que la sang s'ha fet servir en un hospital qualsevol de Catalunya o fes falta a la resta del país. Llavors ja queda registrat i envien un avís, com si fos tipus incendi, no? De que a proper temps hi ha aquesta captació. Llavors, la gent, gràcies, tenim el món pou fidelitzat el segon dissabte de cada mes, ja ho saben, no? A banda, també campanyes extres com fa aquí la biblioteca o a l'Ànec Blau o a la universitat o a les escoles. Vull dir que tenim unes 20-25 campanyes a l'any per poder anar. Si un dia no podem anar a un lloc, podem reservar en un altre.
0: I el Banc de Sang també aprofita aquestes campanyes per recordar que no tothom pot col·laborar necessàriament donant sang. També fan falta persones que ajudin per fer difusió i explicar la importància de les campanyes i així animar a altres ciutadans a participar-hi. Escoltem la crida que ens fa Antonio García.
1: Algun dels donants voldria ser delegat o voluntari per, diguéssim, difondre la feina que estem fent nosaltres. No fa falta ser donant de sang, pot ser qualsevol persona, igual que hi ha altres entitats que tenen els seus voluntaris.
0: Recordem les cites. La jornada d'aquest dissabte 8 d'agost es farà al Centre Cívic Frederic Mompou a 9:45 del matí fins la 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8:45 del vespre amb donació de sang i plasma. La segona campanya serà dimarts 11 d'agost de 5 de la tarda a 9 del vespre i es farà a la plaça Neus Català davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. I us volem recordar que per donar només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos, gaudir d'un bon estat de salut i portar un document identificatiu i, sobretot, anar ben hidratat i no en dejú. Un gest que dura pocs minuts, però que pot marcar una gran diferència per moltes persones.

0: Castelldefels Desperta.
1: I justament ara és el moment de saber quin és el temps que ens espera. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
2: Bon dia. La situació meteorològica dominada per la inestabilitat ahir en alguns sectors, però avui va a menys. Al matí dominarà l'ambient assolellat i sí que durant la tarda creixeran núvols en zones de muntanya, sobretot al sector del Pirineu i Prepirineu, i és aquí on sí que durant aquesta tarda hi poden haver xàfecs acompanyats de tempesta, en especial al sector més oriental, bàsicament Ripollès, Cerdanya, fins i tot punts de la Garrotxa o d'Osona, i localment poden ser d'intensitat moderada, com dèiem, anar companyes de tempesta, però ni de bon tros amb la intensitat que es van donar durant la tarda d'ahir dimarts. La temperatura en general sense grans canvis, per tant de nou ambient molt càlid al centre de la jornada, i la tendència és que de cara demà dijous la inestabilitat vagi a més i els xàfecs, tempestes i acumulacions importants de precipitació puguin afectar bona part de l'interior de la meitat nord de Catalunya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

I ara obrim un altre capítol I justament com estem a dia 5 d'agost I ja se'n suma el que és la Festa Major, volem fer un repàs de tot el que hi haurà a l'agenda de la nostra ciutat. Doncs perquè arrenqui aquesta festa oficialment queden dies, però és que la ciutat ja ha començat el compte enrere I ja ho té pràcticament tot preparat per viure aquestes quatre jornades plenes de música, cultura popular, tradicions, activitats familiars, esport I molta preparació ciutadana. Doncs de fet, abans que arribi el cap de setmana del 15 d'agost, que és la gran festa, ja començarà a respirar-se ambient de festa, perquè aquest cap de setmana tindrà lloc de les primeres activitats prèvies organitzada, com sempre, per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, que un any més tindrà un paper fonamental en l'inici de la celebració. Primer de tot, dissabte 8 d'agost, o sigui aquest dissabte, ja ben d'hora del matí, ja arribarà aquesta cursa d'orientació del Garigot, que és una proposta que combina esport I la descoberta de la ciutat. És una proposta molt singular I això al vespre a les 10 serà el torn d'un dels actes més emblemàtics dels darrers anys, que serà ja la llegenda del Garigot. Aquesta llegenda, per qui no ho sàpiga, és un espectacle de foc, de música I cultura popular que cada estiu reuneix centenars de persones a la plaça del Garigot del Parc de la Muntanyeta. I és una representació que precisament aquests dies encara, si voleu participar, podeu formar-ne part com a actors, actrius o figurants. Així que si encara teniu aquest tipus de necessitat de formar part de la Festa Major des d'un altre punt de vista, doncs podeu encara apuntar-vos per poder fer part d'aquest singular espectacle de teatre. L'endemà, diumenge, que serà el 9 d'agost, ja continuarà aquest preludi festiu amb una de les grans cites de la cultura popular I serà la Diada Castellera, a la plaça de l'Església. Però aquest any els castellers de Castelldefels no només conviden a la ciutadania a gaudir de les construccions castelleres, sinó que amb el lema La colla és per tu han posat en marxa una campanya per incorporar nous membres I recorden que qualsevol persona hi pot participar sense necessitat d'haver fet castells abans. De fet, una de les claus dels castells és precisament la pinya I per això animen a tothom a acostar-s'hi, a donar un cop de mà I descobrir des de dins una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana. A més, us informem que els dies 7, és a dir, d'aquí un parell de dies, I el dia 11, també han programat assajos oberts perquè totes aquelles persones que tinguin curiositat puguin fer el primer pas I conèixer la colla abans de la Festa Major. I després serà dijous 13 d'agost quan el centre de la ciutat començarà a omplir-se definitivament de festa. El tradicional pregó des del balcó de l'Ajuntament anirà aquest any a càrrec de Piqueres I de la Coral Marinada, dues propostes molt vinculades a la vida cultural de Castelldefels. Abans del pregó, però, hi haurà una de les principals novetats d'aquesta edició. L'Ajuntament farà la recepció oficial d'aquestes primeres penyes de la Festa Major. Aquesta és una iniciativa que s'estrena aquest any amb l'objectiu de fomentar encara més la participació ciutadana I també de crear nous espais de convivència I identitat festiva.
I la música tornarà a ser un dels grans atractius del programa, perquè durant 4 dies hi haurà actuacions repartides en diferents escenaris de la ciutat perquè cada públic trobi el seu espai. I fem un repàs. A la plaça de l'Església actuarà Ginestà, Los Toreros Muertos, l'espectacle Opus Nova de Camera Bacassis i un gran tribut als musicals de diferents dècades. Mentrestant, a altre escenari, el Parc de la Muntanyeta acollirà alguns dels concerts més multitudinaris amb actuacions com les de Tallets, Chenoa, el grup Vesta, guanyador dels nous talents d'aquest any 2026, o el grup Lo Más Pop. A la plaça Neus Català tampoc faltarà la música amb un tribut a Camela en un concert d'havaneres i diferents actuacions repartides al llarg del cap de setmana. Però recordeu que la Festa Major és molt més que música. El programa manté moltes de les activitats que any rere any omplen els carrers de famílies. Recordeu que divendres serà una jornada especialment pensada pels més petits, amb espectacles infantils, tallers, la tradicional plantada de gegants, activitats relacionades amb aigua sostenible i la posterior baixada de gegants fins al centre de la ciutat. I a la nit, com hem parlat fa una estona, també arriba un dels actes més multitudinaris i esperats de la Festa Major, que és la tradicional paella popular. Aquesta tradicional paella popular tornarà al Parc de la Muntanyeta. La cita serà divendres 14 d'agost a les 9 del vespre fins 11:15 de la nit. I recordeu que és un preu popular de 5 euros per participant. Aquelles persones que vulguin assistir ja poden adquirir els tiquets de manera anticipada a través de la plataforma Entràpolis. Després del sopar, la festa continuarà amb un bingo musical i el concert del grup Lo Más Pop, convertint aquest espai en un dels grans punts de trobada de la nit de divendres. I el dissabte 15 d'agost, diada de la Festa Major, la tradició prendrà encara més protagonisme. Durant el matí hi haurà la Festa de l'Escuma, el gran tobogan aquàtic Splash Slide, i al migdia la processió de la Festa Major recorrerà els carrers entre el centre amb la participació de les entitats de cultura popular, la Colla Nova de Bastoners i diverses colles convidades. I si hi ha una jornada especialment esperada pels més petits, és aquesta, la de diumenge, el 16 d'agost. A la tarda arribarà el Holi Doli Festival, una proposta inspirada en la tradicional Festival de Colors de l'Índia, que en els darrers anys s'ha convertit en una de les cites més multitudinàries de la festa. La música, animació i milers de bosses de pols de colors biodegradables transformaran el Parc de la Muntanyeta en una festa col·lectiva oberta a persones de totes les edats. Una activitat pensada per gaudir en família, amb amics i que dona el tret de sortida a una de les tardes més intenses de la Festa Major. I a la nit culminarà amb un dels plats forts de la programació. Serà el concert de Chenoa al Parc de la Muntanyeta, mentre que a la plaça de l'Església acollirà la tradicional ball de Festa Major amb l'orquestra Centauro. Però la Chenoa ha volgut estar amb nosaltres aquí a Ràdio Castelldefels i ja ens ha enviat un missatge per tots vosaltres, que ara l'escoltem.

0: Doncs aquí estem escoltant la Chenoa amb una de les seves cançons més conegudes, Todo irá bien, que segurament podrem escoltar al Parc de la Muntanyeta en el seu concert que ens donarà el dia 16, perdó, el dia 15 d'agost. I continuem, doncs, justament fent el repàs de tot el que comporta la Festa Major, perquè l'esport també tindrà el seu protagonisme dins de la programació. Todo irá bien. I justament serà el partit de Festa Major entre la Unió Esportiva de Castelldefels i també a la Unió Esportiva d'Horta, així com la celebració del torneig d'escacs. I un altre aspecte destacat és l'aposta perquè la festa sigui cada vegada més inclusiva. La Fira d'Atraccions, que funcionarà des del 13 al 16 d'agost, tornarà a reservar una franja horària de baix estímul sensorial el dijous de 13 d'agost. I justament serà entre les 6 i les 9 del vespre perquè les persones amb alta sensibilitat sensorial també puguin gaudir de les atraccions en un entorn més tranquil i accessible i dins d'un horari doncs, que no, també puguin gaudir doncs, d'aquesta baixada de la temperatura. En definitiva, Castelldefels ja ha començat a escalfar motors, una festa major que combinarà tradició, novetats, grans concerts i cultura popular, activitats familiars, esport, espais de convivència. En té de tot aquesta festa major. Llavors, són quatre dies en els que els carrers es convertiran un any més en el gran punt de trobada de veïns, veïnes i visitants per celebrar una de les cites més importants del calendari de la nostra ciutat.
1: Castelldefels desperta.

I ara deixem aquest assumpte i ens fixem en que que la seguretat viària continua sent una de les prioritats a Castelldefels. De fet, fa només comentàvem fa uns dies que les dades de sinistralitat del primer semestre mostren una reducció dels accidents, però també recordem que la meitat de persones ferides continuen sent usuaris vulnerables, que són els vianants, ciclistes, motoristes i usuaris de patinet. I justament en aquest context, l'Ajuntament ha fet una licitació per un projecte per instal·lar 8 nous passos de vianants intel·ligents amb tecnologia LED, que és una actuació que té com a objectiu reforçar aquesta seguretat en diversos punts del municipi, a veure si justament tenim aquesta reducció d'accidents en el que resta de l'any. La notícia va ser inicialment difosa pels canals oficials de l'Ajuntament, però és que, a més, també ha tingut ressò en mitjans especialitzats del sector de la il·luminació i també les infraestructures urbanes. El portal Smart Lighting destaca que aquesta actuació com un exemple de l'aposta de Castelldefels per incorporar tecnologia intel·ligent per millorar la mobilitat i la seguretat dels carrers. Justament aquests nous sistemes funcionaran mitjançant detectors de presència. Quan una persona s'apropa al pas de vianant, s'activaran automàticament les plaques LEDs incrustades a l'asfalt i la senyalització lluminosa vertical. Això el que farà és que serà un pas molt més visible per part dels conductors i especialment això ho podrem veure sobretot de nit o en condicions de poca visibilitat. I ja tenim el que són aquests carrers on es faran aquestes actuacions. De fet, ja tenim el nom i és el carrer Agustina d'Aragó i Doctor Ferran. Així com també a unes avingudes com la ciutat de Màlaga, Manel Girona, Pineda i la Constitució, l'avinguda de la Constitució. Aquesta és una de les vies amb més concentració d'accidents segons les dades municipals. En total, es té pensat que s'instal·laran 136 plaques LED, a més dels sensors, les unitats de control i la resta d'elements necessaris perquè aquest sistema funcioni de manera automàtica. Cal recordar que aquesta actuació dona continuïtat als 3 primers passos de vianants intel·ligents que l'Ajuntament va posar en marxa entre els mesos de desembre i gener. És una iniciativa que ja es va presentar públicament a través de la pàgina web de l'Ajuntament, que és castelldefels.org, també a l'aplicació municipal i a les xarxes socials institucionals i també de la policia. Recordem que aquesta mesura s'emmarca en l'estratègia municipal per avançar cap a una mobilitat més segura, fent servir la tecnologia per protegir els col·lectius més vulnerables i així reduir el risc d'atropellaments en aquests punts amb més intensitat de trànsit.

0: Castelldefels Desperta.
1: Doncs gairebé, sense adonar-nos, arribem al final d'aquesta primera hora del Desperta. Han estat 60 minuts en el que hem compartit amb vosaltres l'actualitat de Castelldefels, explicant les notícies que marquen el dia i els propers dies amb la Festa Major i tot allò que passa molt ben a prop nostre. Però encara ens queda molta ràdio per endavant. Després del senyal horari de les 9, escoltarem les notícies en directe i també encetarem una nova hora de programa en el que seguirem repassant l'actualitat local. I si us acabeu d'incorporar, sigueu molt benvinguts.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
3: Bon dia, són les 9. El nostre primer titular el dediquem a la situació viària.
4: Hi ha cues a la ronda d'Adar entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcar, que ha sentit Besòs per les obres que tallen un carril a banda i banda, la ronda litoral, trams de l'altitud entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, i ara també una petita aturada a la Nacional 340 a l'altura de Vallviran en tots dos sentits.
3: El possible repartiment dels menors que continuen a Ceuta encén la dreta i reobre el debat sobre el repartiment entre comunitats autònomes. Les comunitats governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. El govern espanyol demana responsabilitat i avança una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, treu pit després de la cimera de la Unió Europea i diu que tots els seus homòlegs han reconegut l'eficàcia de la resposta de l'Estat espanyol a la crisi migratòria. Europa ha ofert ajuda per blindar la frontera, mentre l'executiu espanyol diu que 70.000 dels 72.000 migrants que van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc. Mentrestant, continua la recerca d'una desena de desapareguts en el naufragi d'una de les pasteres que intentaven arribar a les Balears en les darreres hores. La tragèdia ha deixat, de moment, 19 persones mortes. El govern balear ho qualifica de drama humanitari, assenyala el govern espanyol com a responsable i li reclama un pla específic per afrontar l'emergència migratòria que viuen les illes. Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. El candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, demana disculpes a la militància pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes, on expressa la seva intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per prendre el control de l'organització. Marc Puigtió li fa aquesta confidència a un instagramer vinculat a l'extrema dreta espanyolista, a qui ofereix també informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona. Dues nenes han quedat ferides greus aquesta nit en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. Les menors han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha oberta d'estems. Els serveis mèdics les han traslladat a l'Hospital de Vic i no estem per la seva vida. Segona jornada de vaga dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat. Els sindicats denuncien que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteixen que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana. Vandalitzen el piano de cua del concurs Maria Canals que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. Li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. L'autor de l'atac ha estat identificat.
5: 3CAT Info.
3: Titulars d'esports.
0: El Barça presenta avui dues incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulić. Joan Laporta va reaparèixer ahir després de superar una arrítmia. El president del Barça va ser present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Visibu. Iris Thió lluitarà aquesta tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà en la final de la rutina acrobàtica per equips.
3: I avui el temps serà més estable. Un dia de sol de cap a cap a gran part del país. Només a la tarda creixeran núvols al Pirineu que descarregaran alguns ruixats puntuals entre febles i moderats. De calor en farà, si bé afluixarà una mica a ponent, i a les Terres de l'Ebre hi serà una mica més intensa al litoral.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org
5: Renault.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
2: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
3: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
2: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
3: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
4: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs continuem al Despertar de Ràdio Castelldefels. Gràcies per seguir amb nosaltres en aquest matí de dimecres. Dimecres ja 5 d'agost. Encara tenim molta estona per davant per continuar repassant tot allò que passa a la ciutat. I durant aquesta segona hora parlarem de cultura, de tradicions, de salut i també d'aquelles iniciatives que omplen l'estiu de vida a Castelldefels. Però abans de tot volem començar amb una qüestió que ens afecta a tots i que aquests dies continua sent especialment important. Les altes temperatures, la manca de pluges i l'estat de la vegetació fa que el risc d'incendi forestal continuï sent molt elevat. I per això és un bon moment per recordar algunes recomanacions bàsiques de prevenció i insistir en la importància d'extremar les precaucions, especialment si ens acostem a espais naturals o zones boscoses. Així doncs, anem amb aquesta primera informació de la segona hora del Desperta.
1: Castelldefels Desperta.

Doncs com comentàvem, anem amb una informació de servei que convé tenir present especialment en una jornada com la d'avui. Protecció Civil de Castelldefels ha emès una prealerta preventiva al Pla d'Actuació Municipal per risc d'incendi.

0: Disforestal. El motiu és la previsió d'un alt risc d'alt incendi al municipi, mentre que el pla alfa dels agents rurals situa Castelldefels en un nivell 2 sobre 4. Ara bé, és important aclarir què significa això. No estem davant d'una emergència ni d'una activació del pla, sinó d'una situació preventiva. És a dir, els serveis municipals i d'emergència reforcen el seguiment de l'evolució del risc i recorden a la ciutadania algunes mesures d'autoprotecció. I aquesta recomanació és extremar la prudència, sobretot als barris més propers a la zona forestal, com és el Poal, Bellamar, Montmar, Can Roca, Vista Alegre i els Canyars. Per exemple, és un bon moment per revisar l'entorn de casa, retirar branques o bé material combustible que pugui estar a prop de la façana, tenir el telèfon mòbil carregat i conèixer les vies d'evacuació del barri, encara que només sigui de manera preventiva. I, evidentment, recordar les prohibicions habituals en episodis de risc elevat. És no encendre foc de cap manera, ni barbacoes, ni fogueres, ni llançar borilles o qualsevol objecte en combustió. També es recomana evitar activitats a l'aire lliure en zones forestals mentre duri aquest episodi de risc. I ja sabeu, en el cas de que es produís qualsevol incidència, serien els serveis d'emergència els que informarien de les mesures a seguir. I si alguna persona detecta fum o un possible incendi, el telèfon és el de sempre, el 112. I el que hem de fer és facilitar la ubicació exacta d'on ens trobem. Per tant, avui el missatge és el de prevenció i prudència. No hi ha cap activació del pla d'emergència, però sí una situació de risc alt que fa aconsellable extremar les precaucions, perquè en aquests dies qualsevol petita negligència pot acabar provocant un incendi forestal.
1: Castelldefels desperta.

0: I justament abans hem estat parlant de la Festa Major i també d'aquesta llegenda del Garigot, i és que el que encara queda uns dies per l'inici oficial de les festes, aquest cap de setmana el drac doncs torna a ser el gran protagonista. Enguany la representació arriba a la seva 32a edició i es consolida com un dels actes més estimats de la Festa Major. Aquest és un espectacle que explica any rere any com el Garigot va arribar a Castelldefels i per què es va convertir en el drac de la nostra ciutat. En Jan Molero va estar aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels com a representant de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels i ens va recordar quan i on es podrà veure aquesta nova representació. L'escoltem.
1: Doncs sí, com sempre ja estem pràcticament enfocats a la Festa Major, queden escasses setmanes i ja comencem aquest cap de setmana doncs, amb, com deies tu, el pròleg o l'aperitiu de la Festa Major. Sempre fem ja des de fa 32 anys, aquest any farà 32 anys, és la llegenda del Garigot, l'espectacle que explica com va arribar a Castelldefels i per què es va quedar el nostre drac. Doncs la llegenda, com sempre, a la plaça del Garigot, que està al parc de la muntanyeta, allà on són les fonts, a les 10 del vespre.
0: Però el Garigot és només el primer capítol d'un cap de setmana que servirà per anar escalfant motors de cara a la Festa Major. Com hem estat parlant, l'Agrupació Cultural Popular ja ha preparat diverses activitats perquè la ciutadania pugui acostar-se a l'entitat, conèixer les diferents colles i començar a respirar aquest ambient festiu abans dels dies grans. Entre les propostes hi trobem el tradicional vermut de la Festa Major, la Diada Castellera de Vigília, que després en parlarem més a fons, i també els assajos especials. Doncs així ens ho explica el Jan Molero.
1: Diumenge tenim altres activitats també, com són el vermut de Festa Major, que posem una miqueta d'aperitiu a l'agrupació i l'obrim a tothom, al públic, perquè pugui conèixer les nostres activitats. I també a l'edifici de la República fem la Diada Castellera de la Vigília, que és la diada petita de Festa Major, la prèvia, per anar escalfant motors de cara a la gran Festa Major que ens ve per davant la setmana que ve. Enguany, com ja vam parlar la setmana passada, estem fent una campanya molt important de comunicació a nivell casteller per fer una crida a la ciutadania, que és una campanya que s'allargarà des d'ara de Festa Major fins al concurs, el 3 d'octubre, perquè creiem que va molt lligat una cosa amb l'altra, i evidentment per poder fer uns grans castells calen uns grans assajos abans, i és per això que fem una crida a la ciutadania, no tan sols que ens acompanyin les diades castelleres, sinó també els assajos. En aquest cas, a divendres que ve tindrem el primer assaig especial, serà a les 9 del vespre, al nostre local com sempre, i dimarts en farem un altre, el darrer, en aquest cas a 7:45, començarà també doncs, per acabar a ajustar totes aquelles coses que calguin per poder fer grans castells.
0: I aquesta voluntat d'obrir les portes de l'agrupació va fins i tot més enllà dels castells. Aquest any també s'ha incorporat una activitat d'orientació pensada perquè qualsevol persona pugui conèixer l'entitat des d'una vessant més lúdica i esportiva, que és una manera diferent de crear comunitat i d'apropar la cultura popular a persones que potser encara no han tingut el contacte amb el món casteller. Escoltem com ens ho explica aquesta proposta en Jan Molero.
1: Com sempre hem anat afegint activitats i enguany l'activitat nova d'aquest primer cap de setmana de Festa Major és l'activitat
2: d'orientació
1: que organitzen els castellers per fer una mica d'activitat social i d'apropament a la ciutadania a través d'altres àmbits que no siguin estrictament el fet casteller. Una activitat lúdico-esportiva on s'han d'anar buscant, et donen un mapa i tu has de trobar els punts, hi ha uns punts marcats al mapa i has de trobar els punts quan passes tals marques i després així fas com que has, o sigui, tens la seguretat de que has marcat tots els punts. Estava obert a tothom, el que passa que ara ja tenim tancades les inscripcions perquè ja aquest dissabte ja s'havia de tancar, però estava obert a tothom, tant públic familiar com públic més especialitzat esportiu. I la idea és això, apropar els castells des d'una activitat no castellera a la ciutadania.
0: Doncs amb tot plegat, Castelldefels comença doncs, això, a entrar de ple amb l'ambient de Festa Major i el Garigot torna a sortir del seu cau per tornar tret de sortida, uns dies en què la cultura popular tornarà a omplir de carrers i places, amb l'objectiu de que un any més la festa sigui de tota la ciutat.
2: Castelldefels desperta.

I sense sortir de la festa major, doncs recordem que cada 15 d'agost la plaça doncs, de l'Església es converteix en l'escenari d'una de les cites més emblemàtiques del calendari festiu. Una tradició que forma part de la identitat de la ciutat i que enguany arriba amb un objectiu molt clar, que és sumar noves persones a la colla. Els castellers de Castelldefels, coneguts popularment com els Grocs, aprofiten la celebració del seu 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels per impulsar la campanya de La colla és tu. Perdó, La colla és per tu. Aquesta és una invitació oberta. Recordem que és per qualsevol veí o veïna que pugui descobrir des de dins què significa formar part del món casteller. Us recordem una altra vegada que per aconseguir-ho la colla ha organitzat aquests dos assajos oberts el dia 7 d'agost a les 9 del vespre i l'11 d'agost a les 7 de la tarda. Tindrà lloc a la seva seu a l'Agrupació de Cultura Popular i no es tracta d'exhibicions sinó d'autèntics assajos en què qualsevol persona pot acostar-se, conèixer el funcionament d'una colla i sobretot començar a formar part de la pinya de cara a la Diada Castellera de la Festa Major. I és que els castellers són molt més que una tradició catalana, són una mostra de cooperació, confiança, de treball en equip. Cada construcció necessita desenes de persones perquè sigui possible. I des dels qui formen pinya fins als infants que coronen el castell fent d'enxaneta, tothom té un paper imprescindible. La història dels castellers de Castelldefels també és la història de la recuperació de la cultura popular de la ciutat. La colla va néixer l'any 1982, justament coincidint amb la ràdio de Castelldefels, i amb també amb la creació de l'Agrupació de Cultura Popular. En un moment en el que Castelldefels començava a recuperar moltes de les seves tradicions després de la recuperació democràtica. Aquells primers anys van ser de creixement constant, convertint-se en una de les entitats culturals més actives del municipi. I durant la dècada dels 90, la colla va viure la primera època d'or, assolint els seus millors registres fins aquell moment i participant fins i tot en la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Posteriorment van arribar anys complicats amb una important davallada de l'activitat que gairebé va provocar la desaparició de la colla a mitjans dels 2000, però els castells també són perseverança. I gràcies a un grup de castellers que va mantenir viu el projecte, la colla va tornar a actuar l'any 2008 i des d'aleshores no ha deixat de créixer. Primer recuperant els castells de 6 pisos, després els de 7 i en els darrers anys assolint fites que semblaven impensables com descarregar la Torre de 7 o el de 4 de 8.

I justament ara és un dels moments més il·lusionants que hi viu la colla. I quan arriba aquesta festa major en un dels seus millors moments de la història recent, després d'èxits aconseguits la temporada passada i amb la mirada posada en el concurs de castells de Tarragona, la gran cita bienal del món casteller. Però això consideren que aquesta festa major és la millor oportunitat perquè nous castellers s'incorporin abans d'aquest gran repte. Un dels aspectes que més es vol remarcar és que la colla doncs és que no cal tenir experiència, tampoc una edat determinada ni una condició física concreta. En un castell hi ha lloc per tothom. Així que, més enllà de la tècnica, els castells transmeten valors, com un compromís, la cooperació, la confiança, la superació personal i el treball en equip. Com bé diem, són uns valors que asseguren que fan moltes persones doncs, acabin considerant la colla una autèntica família. De fet, els castellers de Castelldefels continuen sent una de les colles amb més trajectòria del Baix Llobregat. I malgrat que hi va haver experiències anteriors al territori, la colla de Castelldefels és la més antiga que encara continua activa. Al llarg dels seus més de 40 anys d'història ha superat etapes molt diferents des de moments d'expansió fins a períodes que pràcticament només es podia aixecar pilars durant la Festa Major i la Diada Nacional. És per això que el seu retorn en el 2008, els assajos i la incorporació de les noves camises i el treball constant han permès tornar a situar els grocs entre les colles més destacades del seu nivell. Així doncs, aquest estiu la invitació és ben clara. La Diada Castellera torna a ser un dels grans moments de la Festa Major, però abans les dues oportunitats perquè qualsevol persona pugui descobrir què significa realment fer pinya. I és que el dia 7 i 11 d'agost els assajos estan oberts i permetran viure els castells des de dins i comprovar què tal és això de fer pinya.

0: I abans de seguir amb les notícies d'avui, doncs anem a conèixer quin és el temps que ens espera. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia. La situació meteorològica dominada per la inestabilitat ahir en alguns sectors, però avui va a menys. Al matí dominarà l'ambient assolellat i sí que durant la tarda creixeran núvols en zones de muntanya, sobretot al sector del Pirineu i Prepirineu, i és aquí on sí que durant aquesta tarda hi poden haver xàfecs acompanyats de tempesta, en especial al sector més oriental, bàsicament Ripollès, Cerdanya, fins i tot punts de la Garrotxa o d'Osona, i localment poden ser d'intensitat moderada, com dèiem, anar acompanyats de tempesta, però ni de bon tros amb la intensitat que es van donar durant la tarda d'ahir dimarts. La temperatura en general sense grans canvis, per tant, de nou ambient molt càlid al centre de la jornada, i la tendència és que de cara a demà dijous la inestabilitat vagi a més i els xàfecs, tempestes i acumulacions importants de precipitació puguin afectar bona part de l'interior de la meitat nord de Catalunya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Castelldefels Desperta.

0: I deixem ara les recomanacions i la informació meteorològica per posar la mirada en una de les propostes que ens acompanya durant aquests mesos d'estiu. I és que l'estiu a Castelldefels no és només sinònim de banys i passejos pel litoral. També ho és la lectura, divulgació i activitats familiars. I un bon exemple de tot això és la Biblioplatja, que quan tot just ha superat el seu primer mes de funcionament ja es pot fer un balanç molt positiu. Aquest any, si hi ha un tema que ha despertat especialment la curiositat dels usuaris, ha estat el gran eclipse solar del pròxim 12 d'agost. Els dimarts astronòmics, organitzat amb la col·laboració d'Astrofels, s'han convertit en una de les activitats estrelles de l'estiu, demostrant que l'astronomia també té un espai protagonista a peu de mar. Així ens ho explica Olga Pató, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. L'escoltem.
1: Doncs aquest any, la veritat que el leitmotiv ha sigut el tema de l'eclipsi, o sigui, ha triomfat. Hem tingut moltíssima gent assistents, sobretot als dimarts astronòmics. Totes les activitats que han fet l'Associació Astrofels, una meravella. Està tothom molt pendent de què passarà el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi, i la veritat és que molt bé. A part d'això, Hores del Conte, també hem tingut les activitats que fa el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que això agrada moltíssim als nens, i la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut una molt bona assistència.
0: Més enllà de les activitats, la Biblioplatja continua oferint tot allò que molts potser encara desconeixen. És un espai on llegir tranquil·lament, demanar llibres en préstec, consultar la premsa del dia, fullejar revistes o compartir una estona amb els jocs de taula sota la pèrgola. Tot plegat al passeig marítim, molt a prop de la sorra, i convertint la lectura en una alternativa més per gaudir de l'estiu. Escoltem com ens ho relata la Olga Pató, bibliotecària.
1: Estem en el passeig marítim 133, i bé, tenim el que és el mòdul, on tenim el fons bibliogràfic, i després tenim una pèrgola on fem algunes activitats i també posem jocs de taula per adults i per infants. Premsa diària, les revistes, que tenim allà una petita selecció, i molt bé, la veritat és que molt bé. Li donem l'opció que si no troben el títol allà, doncs que sempre poden pujar aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
0: I és que les xifres confirmen que la proposta funciona. En només un mes, més de 1.600 persones ja han passat per la Biblioplatja i gairebé 600 han participat en activitats programades. Aquesta és una assistència que ha anat creixent setmana rere setmana i que confirma que aquest espai s'ha consolidat dins de l'oferta estiuenca de la ciutat. Escoltem com ens ho explicava l'Olga.
1: Podem dir que hem tingut 1.612 assistents a la Biblioplatja i, en concret, a les activitats només, 571, que està molt bé, la veritat. A veure, passa com cada any. La primera setmana és més fluixeta perquè encara la gent no s'acostuma, però després ja comença a incrementar l'assistència i la veritat és que molt bé. Per exemple, el dia de la Maga Melanie vam tenir 140 persones. I el dia de l'eclipsi, 78. O sigui que molt bé. Et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà. Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a... Bueno, fins aquí, fins a Castelldefels, i que no s'esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
0: Doncs com relatava la nostra bibliotecària Olga Pató, una altra curiositat és que justament la Biblioplatja no només atrau els lectors habituals, sinó que moltes persones passegen pel front marítim, descobreixen l'equipament per sorpresa i fins i tot també tenen visitants d'altres municipis que acaben entrant, participant en les activitats o simplement gaudint d'una estona de lectura. Doncs escoltem a l'Olga Pató com ens ho explica.
1: Et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van, bueno, ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a... Bueno, fins aquí, fins a Castelldefels, i que no s'esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
0: Pel que fa als llibres més demanats, la novel·la doncs, continua liderant els préstecs entre adults, sobretot ara a l'estiu. Tot i això, durant els mesos d'estiu, el gran protagonista és el fons infantil, gràcies a que moltes famílies aprofiten aquest espai per combinar una jornada de platja amb una estona de lectura. Escoltem com ens ho relatava l'Olga Pató.
1: La novel·la, però també el llibre infantil. Sí. Sí, sí, tenim novel·la en català-castellà i també una miqueta en francès i anglès. Però el llibre infantil sí que té molt préstec, perquè és que passen molts usuaris infantils. Poden llegir-lo allà, a fora, tenim la pèrgola, unes cadires amb unes taules molt maques i sí, poden fer ús de la lectura allà, molt bé.
0: I encara queden setmanes d'estiu per davant i sobretot recordem de que justament avui dimecres tenim l'hora del conte, que justament el conte estarà a càrrec de la Boia Teatre i el conte que relataran serà l'Arbre de la Margot. I, per tant, qui encara no hagi descobert la Biblioplatja és a temps doncs, per comprovar que a Castelldefels la cultura també es viu davant del mar, entre llibres, activitats, ciències i moltes ganes de compartir. Recordeu que aquest espai s'ha convertit en una parada gairebé obligada per molts veïns i veïnes i també pels visitants que passegen pel nostre litoral.
2: Castelldefels desperta.

0: I el que és molt important justament quan anem a la platja, doncs és justament prendre precaució amb el que són els rajos solars. I perquè encara que hi ha missatges que val la pena repetir cada estiu, aquest n'és un, i és que ens hem de posar crema quan anem a la platja. Però què passa amb la resta dels dies? Doncs quan caminem pel carrer, fem esport o simplement estem a l'aire lliure, doncs també aquests rajos solars doncs estan sobre la nostra pell. És per això que els dermatòlegs recorden que el sol no només ens acompanya justament quan estem a la platja, sinó que ens acompanya durant totes les vacances i també els 365 dies de l'any. Des de l'Hospital de Viladecans, que és el centre més proper que tenim aquí justament i és de referència a Castelldefels, ens alerten de que els casos de càncer de pell continuen augmentant. I el més preocupant és que molta part del dany que acumula la pell es produeix durant la infància i l'adolescència, tot i que les conseqüències sovint no apareixen fins molts anys després. Així ens ho explica la doctora Fortuny.
1: L'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben sabut per nosaltres que diguéssim que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no?, quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental, doncs una mica la intenció seria aquesta.
0: La doctora explica que cada vegada es detecten més tumors cutanis. Una part d'aquest increment es deu també al nou sistema de diagnòstic precoç, que permet actuar molt més ràpid davant d'una lesió sospitosa, però també respon a una realitat, que és la incidència del càncer de pell, que continua creixent. Escoltem a la doctora Fortuny.
1: A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge, amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: I aquí hi ha una idea que sovint oblidem. No només ens hem de protegir quan anem a la platja, el sol ens acompanya cada dia i la radiació es va acumulant amb el pas dels anys. I encara que només sigui mentre anem a treballar, fem una passejada o practiquem esport a l'aire lliure. Així ens ho explicava la doctora Fortuny.
1: El que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any. No és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció... Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell.
0: És per això que els especialistes insisteixen que la protecció solar ha de formar part dels hàbits quotidians. Evitar les hores de màxima radiació, buscar espais d'ombra i utilitzar crema amb un factor de protecció alt són gestos senzills que poden marcar la diferència. Escoltem quines són les recomanacions que ens dona la doctora Fortuny de l'Hospital de Viladecans.
1: Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a ple estiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si era una persona més blanca, fer servir un 50, si era una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
1: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és la dient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat, això és molt difícil, de fet hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu, això és que no s'ha posat quantitat suficient, i és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació.
0: I tenim la sort que a Castelldefels ja s'han fet xerrades de sensibilització sobre salut dermatològica, però la participació ha evidenciat que encara hi ha marge per arribar a més gent. L'objectiu ara és portar aquesta informació als centres educatius, als clubs esportius i als espais de lleure perquè la prevenció comenci des de ben petits. Escoltem a la doctora Fortuny de l'Hospital de Viladecans com ens ho explica.
1: Les persones que van assistir sobretot eren dones, i hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, sembla que tenen com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
1: Però sí que, i és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, que arribi aquesta informació a tothom.
0: I per acabar, un últim recordatori que també fan els dermatòlegs. La crema solar és imprescindible, però no és l'única protecció. En tenim barrets, ulleres de sol, roba adequada i buscar ombra continuen sent les millors aliades, especialment en el cas dels infants més petits, que són els que més hem de protegir.
2: Castelldefels desperta.

0: I després d'escoltar aquestes paraules sobre el tema relacionat amb el càncer de pell i la necessitat de posar-nos crema solar constantment, doncs també canviem de tema i tornem a parlar de la Festa Major, perquè aquest any incorpora la novetat que vol donar encara més protagonisme a la ciutadania. Estem parlant de les penyes de la Festa Major. És una nova figura que neix amb l'objectiu de fer que els veïns i les veïnes no siguin només els espectadors de les celebracions, sinó també part activa de la festa. I la resposta en aquesta primera edició ha estat molt positiva. Ja ens ho explicava divendres passat la Mireia Soler, tècnica de cultura, que va ser molt positiva, però és que s'han superat totes les expectatives. El període d'inscripció es va tancar el passat 31 de juliol amb 49 penyes inscrites i més de 1.000 participants, concretament 1.009 persones que han decidit sumar-se a aquesta iniciativa. Aquesta és una dada que, més enllà del nombre, mostra l'interès de la ciutadania per participar, per compartir espais i per crear comunitat al voltant d'una de les setmanes més esperada de l'any. Les penyes són una tradició molt estesa en moltes festes majors arreu del territori. Grups de persones que s'organitzen, que creen identitat pròpia i que aporten ambient als carrers i a les activitats i també als actes populars. I ara és el torn de Castelldefels perquè incorpora aquesta fórmula amb la voluntat de reforçar tres idees claus: participació, convivència i sentiment de pertinença. En un primer moment, la idea és que les penyes ajudin a donar més color i més vida a la Festa Major, però també que siguin un espai de trobada entre persones de diferents edats, barri i realitats de la ciutat. Perquè ja sabeu que una Festa Major no només és un programa d'activitats, també és la gent que participa, les trobades que generen i els vincles que es creen al voltant d'una celebració compartida. Les 49 penyes que s'han inscrit tindran presència en diferents actes de la Festa Major. A més, podran participar en activitats pensades específicament per elles amb l'objectiu de fomentar el coneixement i l'intercanvi entre diferents grups. Recordem que també tindran un paper destacat en l'inici oficial de la celebració. Els representants de les penyes seran convidats a la recepció institucional dels pregoners d'aquesta Festa Major, un dels moments que marca l'arrencada de les festes. I amb aquesta nova proposta, Castelldefels fa un pas més enllà, que més a prop de la Festa Major, que sigui més participativa i oberta a tota la ciutadania i així prendre aquest paper protagonista. Doncs això és una primera edició que ja parteix amb una xifra molt important, que són 49 penyes, més de 1.000 persones preparades per viure aquesta Festa Major des de dins, i serà una nova manera d'entendre la festa amb més participació, més convivència i més ciutat.
1: Castelldefels desperta.
2: Tu, al final fem hamaking o no? Jo puc passar pel pàquing i pilleu les hamaques. Tu, Tete.

0: Doncs bé, acabem d'escoltar a Makin de The Tallets, un dels grups que aquest estiu també tindrem molt presents a Castelldefels perquè seran un dels grans protagonistes de la Festa Major d'estiu d'aquest any 2026. Per si no els coneixeu, el duet mataroní format per Oriol de Ramon i Xavier Coca s'ha convertit en un dels grans noms de la música catalana actual. En poc temps han aconseguit connectar amb un públic molt ampli gràcies a una proposta que barreja pop, música urbana, ritmes llatins i també aquesta mirada mediterrània que forma part del seu segell. Els The Tallets han aconseguit una fórmula que combina lletres molt properes, melodies enganxoses i una manera d'entendre la música que ha connectat especialment amb les noves generacions, però també amb un públic més ampli que s'ha anat sumant al fenomen del grup. I aquesta energia serà precisament la que portaran fins a Castelldefels el pròxim dissabte 15 d'agost en el marc de la Festa Major d'estiu. Recordeu que el concert començarà a les 10 de la nit i serà una de les cites destacades de la programació festiva de l'any. Una festa major que ja va escalfant motors amb diferents activitats prèvies. Com hem anat explicant aquests dies, la llegenda del Garigot, les activitats de cultura popular, les noves penyes de la festa major o les diferents propostes musicals i familiars que ompliran els carrers de la ciutat. I parlant de coses que també formen part del dia a dia de Castelldefels, avui posem el focus en una qüestió que ens afecta a tots i és la gestió de residus. Perquè encara queden unes setmanes per poder beneficiar-se de les reduccions en la taxa de residus corresponent a l'any 2026. Us recordem que el termini acaba el pròxim 31 d'agost i fins aquell dia la ciutadania encara pot acumular aportacions fent ús dels diferents serveis de la deixalleria del municipi, la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i també les mini deixalleries. Doncs, per qui no ho sàpiga, aquesta possibilitat permet, d'una banda, donar una segona vida a determinats residus i facilitar una millor separació dels materials i també, de l'altra, obtenir una reducció en la taxa municipal de residus. És a dir, que aquelles persones que encara no han utilitzat aquests serveis tenen encara uns dies per fer-ho i en aquestes aportacions i aquestes aportacions es puguin tenir en compte per la taxa de l'any vinent. Cal recordar que a partir de l'1 de setembre les aportacions que es facin ja començaran a comptabilitzar per les reduccions corresponents a la taxa de residus del 2027. Per qui no ho sàpiga, aquesta és una iniciativa que forma part de l'aposta per fomentar hàbits més sostenibles i reconèixer la implicació de la ciutadania en la correcta gestió dels residus. I és que petites accions del dia, com separar correctament els materials o portar aquells residus que no poden anar als contenidors habituals als punts adequats, tenen un impacte directe en la cura del nostre entorn. Per tant, si encara teniu pendent fer ús d'algun d'aquests serveis, recordeu que teniu fins al 31 d'agost per poder beneficiar-vos d'aquestes reduccions en la taxa de residus del 2026. I abans d'acabar, repassem també algunes cites que tenim aquests dies a l'agenda de Castelldefels. Aquesta setmana continuen les activitats d'estiu amb propostes culturals, familiars i d'oci repartides per diferents espais de la ciutat. Recordem que la biblioplatja del Passeig Marítim continua oberta amb un servei de préstec, lectura i activitats. Una proposta que aquest estiu està tenint molt bona resposta i especialment amb les activitats vinculades a l'astronomia i també a l'eclipse solar que, us recordem, tindrà lloc el pròxim 12 d'agost. Queda res per aquest eclipse que el podrem veure i sobretot el que és la biblioplatja tindrà una mirada espectacular per poder veure aquest eclipse solar. I també continuen les activitats al Palm Market, a la plaça de les Palmeres, amb música i espectacles i propostes per gaudir de les nits d'estiu. I ja tenim cada vegada més a prop la Festa Major, que arribarà amb una programació plena d'activitats per tots els públics. Així que ja ho sabeu, si encara queda molt d'estiu per davant i moltes activitats per viure. I amb això arribem ja al final del nostre programa. Us deixem amb el Així Som. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha parlat la Zeneida Martín. Doncs ja m'acomiado. Fins demà.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 10 del matí. Oriol Junqueras proposa la creació d'un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys al marge de qui governi. El president d'Esquerra, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha demanat el compromís de partits i agents socioeconòmics per superar el que ell considera un bloqueig actual en el sistema educatiu. El possible repartiment dels menors que continuen a Ceuta'ns en la dreta i reobre el debat sobre el repartiment entre comunitats. Les governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. El govern espanyol demana responsabilitat. Rescatada una nova pastera amb 26 persones a vora al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes de les últimes 24 hores és de 19 migrants morts. Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Creixen un 300% en una dècada els casos d'agressió sexual analitzats pel laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. L'equipament ha incorporat tecnologia pionera per detectar substàncies que es fan servir per cometre agressions amb submissió química. Dues nenes han quedat ferides greus aquesta nit en un accident a la fita de la Festa Major de Tona a la comarca d'Osona. Les menors han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha obert a destemps. Els serveis mèdics les han traslladat a l'Hospital de Vic i no estem per la seva vida. També hi ha diversos contusionats més. El cineasta Isaac i la Cuesta roda aquests dies a Banyoles una nova pel·lícula titulada El fons de l'estany, en què per primera vegada agafa trets biogràfics de quan era petit, va viure en aquesta població. Està ambientada l'any 1989 i participen 500 figurants de la vila i relata la història d'amistat entre dos adolescents. I a vora els 82 anys, Pepe Avizuela, guitarrista clau del nou flamenc José Antonio Carmona, que era el seu nom real, va contribuir en l'evolució del flamenc incorporant nous llenguatges i va treballar per dignificar la cultura gitana. Va treballar sobretot al costat del cantant Enrique Morente i també era pare i tiet dels membres del grup Ketama.
3: Esports.
2: Pau Dax, bon dia.
4: Bon dia. Deco es reuneix aquest matí a Madrid amb el representant de Julián Álvarez amb l'objectiu de traçar l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. Un Barça que presenta avui dues incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicolí, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió lluitarà a les 3 de la tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà en la final de la rutina acrobàtica per equips.
2: Dimecres de temps més assolellat i amb menys ruixats de tarda. Tot i això, se'n repetiran alguns al Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de llamps i trons o calamarsa. La temperatura es mantindrà semblant, a màximes entre 30 i 35 graus en general.
5: radiocastelldefels.org Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org
6: Amics de Ràdio Castelldefels,
7: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
8: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
9: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
10: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
8: Castelldefels, així som.

0: Doncs parlem ara amb Santiago Tarín. Ell és escriptor i periodista, és fill, germà, nebot i cunyat de periodistes, tota una nissaga. Ha treballat a Ràdio Nacional, Ràdio Barcelona, Cadena SER, Agència EFE i els diaris de La Vanguardia, mitjans en els que ha cobert temes tan diversos com campanyes electorals, política local, atemptats terroristes, crònica judicial i de successos, visita del Papa, les activitats del crim organitzat en Espanya, la corrupció política, l'assassinat del bisbe Ellacurría en El Salvador o la guerra de Pablo Escobar i els càrtels de la droga contra l'estat colombià. Durant 21 anys va ser professor de màster de periodisme que imparteixen conjuntament les universitats Central de Barcelona i Columbia de Nova York. I durant 10 anys va ser membre de l'equip d'investigació de La Vanguardia i ha col·laborat a mitjans com TV3, com Ràdio, RAC1 o Història i Vida. També ha estat jurat del primer Ciutat de Barcelona en la seva vessant històrica i va assessorar la sèrie de TV3 La zona fosca. És a tots els llibres Barcelona en rosa i negro, Viaje por las mentiras de la història universal i En el tsunami catalán. I ara presenta Los crímenes de los pasos perdidos, que publica al revés editorial. Molt bon dia, Santiago.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Pues bé, estupendament.
0: Escolta'm, en primer lloc, què són aquests pasos perdidos?
1: Pues és un compendi d'històries que jo vaig recopilar durant anys degut a la meva tasca com cobrint la informació judicial per La Vanguardia. I és un catàleg de personatges molt diversos, des de alguns inclús poden ser fins i tot simpàtics als més terribles i violents.
0: Són personatges, tot i així, tots, siguin persones molt desalmades, molt brutals o menys, curiosos, no? Són les curiositats doncs, que porten aquestes històries que van arribar als tribunals. Jo llegint el llibre pensava, hi ha gent, en realitat, o no sé, quin és el teu parer, que té mala sort a la vida?
1: Sí, sí, sí. La mala sort és un factor important a la vida, per lo bo i per lo dolent. Hi ha gent que té sort per arribar a llocs on no pensava i altres on la sort és el factor que li fa tenir molt mala vida. I hi ha gent que ha tingut molt mala sort. I per exemple, un dels casos, no? una persona que era una noia, que era una ballarina de striptease de renom a Barcelona en un moment donat, pues, va tenir molts entrebancs i va acabar morint d'inanició. No? És realment un cas de mala sort a la vida.
0: Mm.
1: I a la vida es tomba.
0: Sí, tant. I d'altres casos, no, que a part de la mala sort de les circumstàncies que envolten a la persona, un es busca també al final el que té.
1: Sí, sí. Home, hi ha delinqüents que són... Entraríem ja en l'estudi psicològic, no? La de les psicopaties o del narcisisme. I són autèntics desalmats que al final pues, l'únic que troben és un mal final, no? O delinqüents que són tan arriscats que van al límit, no? Una altra història que jo explico és la d'un atracador que es deia Rafael Buenalatorre, que va desaparèixer l'any 84 després d'una fuga molt espectacular de la presó del Calameco i no s'ha sabut mai més res d'ell, no? El que suposo és que possiblement està mort, però ningú s'atreveix a dir-ho perquè no ha aparegut mai més. Ara, la seva vida i les seves relacions porten a pensar que possiblement va morir perquè sempre era una persona que anava molt a l'extrem.
0: Mm-hmm. Són històries doncs, verídiques, totes elles, en aquest cas, com explicaves aquest home, que es va fugar i ningú sap on és. Altres sí que saben, com el cas que explicaves de la ballarina, com lamentablement van acabar. Es podria dir que hi ha alguns delinqüents fills de la seva època? Ara estava pensant en els atracadors, vaquilla, etcètera, etcètera, dels anys 80, no?
1: Sí, sí, sí. No sé qui va dir una vegada que a cada moment de la història d'Espanya necessitava un delinqüent i un torero per definir-se, no? I, en certa manera, és veritat, no? Els quinquis que jo vaig conèixer als anys 80 pues, han desaparegut del mapa, però van definir el que era una delinqüència d'una època, molt clarament, no? La delinqüència aquesta del suburbi dura, d'una vida molt trencada des del principi, no? Molt esmicolada, amb famílies molt desestructurades i d'una pobresa molt gran. No? Tot això ha desaparegut. Avui hi ha uns altres tipus de delinqüents que definiran els temps actuals. No? i els atracadors de bancs han desaparegut perquè tot ha canviat molt, però ja no existeixen.
0: I és veritat que els rics entren poc a la presó, entren poc als jutjats?
1: No, no, entren bastant. El que passa és que és veritat que el que no té recursos sempre pensa que tindrà menys defenses que el que en té. Eh? I en certa manera tenen raó, perquè si tu pots contractar un bon bufet d'advocats, la teva defensa serà millor que si vas a un altre tipus, no? Però, home, hi ha rics que han entrat a presó, n'hi ha bastants. Eh? Ara sempre hi ha la sensació de que el pobre ho passa pitjor, i sobretot quan està als tribunals.
0: Hi ha delictes que no acaben d'arribar tampoc mai als tribunals. Ni la gent cap de
1: sí,
0: so, no?
1: Casos.
0: Hi ha casos.
1: Sí, sí, hi ha casos que no han arribat als tribunals i dius, bueno, per què no? Sí, sí.
0: Per un periodista que cobreix informació de tribunals, és tan important el que diu l'acusat que el que no diu? T'obligues una mica, psicòleg també, els silencis.
1: Sí, home, i tant, són importants, i l'actitud. I, mira, jo sempre dic, no, que per mi el judici és com una pel·lícula o una obra de teatre on l'única diferència respecte al cine i a un teatre a veure una obra és que tot el que tu estàs veient en directe és real, ha passat, no? No és fruit d'un guionista ni d'una ficció. I això és la diferència fonamental entre una i altra cosa. Llavors, el que sí que has de mirar és com mires tu una pel·lícula, no? Les actituds, els silencis, el que diu, el que no diu, com ho diu. Tot això és molt important i marca molt la crònica que tu podràs fer o el que tu, com pots veure el cas, no?
0: Hi ha gent que es comporta de manera molt freda després de saber, perquè se n'ha portat proves, efectivament, que ha fet el que ha fet, no? Quin cas t'ha colpit a tu més del que has seguit?
1: Home, a mi hi ha diversos casos que m'han colpit molt, no? Perquè el mal existeix, no? Jo he parlat molt amb psiquiatres i amb experts en psicologia criminal i, clar, per ells és un concepte moral, i jo ho entenc, que no existeix com tal, però quan tu estàs fent informació o vas a cobrir un succés o un judici, tu veus el mal, no?, en directe, no? I quan et trobes amb una persona malvada, doncs et deixa bastant trasbalsat, no? Un dels casos que jo explico és un que el van detindre perquè va segrestar una persona per cobrar diners, perquè tenia problemes econòmics, el va matar perquè ja pensava que no el podia deixar lliure, i el van descobrir perquè van a cobrar el rescat i no s'havia enterat que havia aparegut el cos, inclús havia publicat l'esquela del mort, no? I aquesta persona, quan el van detindre, d'una manera freda i absolutament deshumanitzada, va explicar tot el que havia fet i va ser un fet molt, molt, per mi, molt, molt impressionant, no? Veure aquesta frialtat d'algú que està narrant com ha comès un crim a una persona amb la qual no tenia cap relació dolenta, pues, explicar-ho d'aquella manera, no? Quan et trobes aquest mal és bastant impressionant.
0: Sense penediment, evidentment, no?
1: No, ni un, ni mig.
0: Has hagut de descartar alguns casos en el llibre?
1: No, bueno, he descartat per un tema de que tampoc volia fer un llibre de 1.000 planes, no? I volia fer un llibre que es pogués llegir, que no fos més de 300 o 300 i pico, i al final pues, ha sigut això. I he descartat casos, sí. Però no per res especial, sinó perquè he pensat que aquests eren els que tenia més aquest factor sorprenent i literari.
0: Bé, dona molt joc a la literatura també el personatge Pícar, no?, que pot ser la quintessència, sí, també del delinqüent d'aquest país. O estafadors, sí, poetes.
1: Sí, sí, aquest era un personatge molt singular que ja va morir i que es distingia perquè escrivia poesies i anava a totes les tertúlies literàries que podia, apareixia als premis literaris, inclús va ser jurat d'un premi literari, estava certament considerat en el seu moment en certs ambients, fins que es va descobrir que en realitat es guanyava la vida estafant, no?
0: O sigui que va aconseguir enganyar a tothom.
1: Sí. Era un d'aquests personatges que a vegades veus a la feina. Jo recordo un que deia que si ell podia obrir la boca no el matarien mai, no? Perquè era capaç d'enredar tothom, no? I són aquestes envolvents i tenen aquest carisma i aquesta gràcia especial que fan que t'acabis creient qualsevol de les coses que diuen, no? Això és la quinta essència de l'estafador.
0: Aquí s'inscriurien també els anomenats estafadors de la mort, que no només juguen a estafar diners a les seves víctimes, sinó que a més les estafen a l'espíritu o l'ànima, no? Perquè els estan venent una mort que, sí, evidentment no és cert, ni té cap credibilitat, sí, sí, al final.
1: Sí, és que estem veient casos bastant... últimament estem veient alguns casos que són bastant impressionants, no? Es fan passar per Brad Pitt, no?
0: Sí.
1: I dius, com pot ser que algú es cregui que Brad Pitt li escriu? Pues sí. Acaben creant una atmosfera que fan que algú es cregui que Brad Pitt està en contacte amb ell.
0: Bé, o recentment un home que va estafar moltes dones també a català, que jo no sé si ha complert presó, finalment la Pere Oller, s'ha entrat a presó o no, però que no va ser tan fàcil provar que aquest home havia estafat a les dones, perquè, clar, en principi les dones li donaven els diners sense coaccions. I costa demostrar això, no?, a qui l'estafa.
1: Sí. Bueno, són delictes que tenen certa dificultat. I va haver un que va vendre tot un poble i no tenia ni un totxo d'una de les cases. I va aconseguir que algú li anés a comprar el poble i va fallar perquè a l'últim moment el va enganxar la policia quan anava a cobrar. Però imagina't, no?
0: Que fort.
1: Sí. I va haver una estafa molt famosa d'un tio que va intentar vendre la Torre Eiffel i algú la comprava.
0: O sigui que...
1: Sempre jugues una mica també amb les debilitats de l'altre, no? O amb l'avarícia, o amb la credulitat, o... amb un sentiment mal resolt, no? Però
0: o amb la solitud...
1: Però en el punt feble.
0: Sí, clar. O la solitud de moltes persones, també, no?
1: Sí, clar. Sí.
0: Va haver un crim també recentment de dues germanes que es van creure que uns militars americans les demanaven relacions. Clar, i els demanaven diners.
1: Sí. No conec molt aquest cas, però sí. Hi ha hagut de tot, no? Vull dir, quan caus en mans d'una persona com aquestes, doncs pot passar qualsevol cosa, sí, perquè tenen una capacitat d'enganyar que és brutal. Inclús a vegades penses, no? T'acaben fins i tot, fins a cert punt, pots trobar-te cautivat per algun d'ells, no? I, bueno, com és possible que aquest tipus hagi venut el pont de Brooklyn, no?
0: I algú estigués disposat a comprar-lo, clar.
1: Sí. I hi ha algú disposat allà a dir, aquest m'està venent la Torre Eiffel, deu ser veritat.
0: Després d'aquest llibre, Los crímenes de los pasos perdidos, estàs ficat en un altre projecte literari, Santiago?
1: Bueno, hi ha algunes coses que ja no són iguals, no? Un llibre sobre una biblioteca, que espero que surti l'any que ve, i alguna altra coseta, sí. Però... Sempre hi ha que estar fent alguna cosa, no? Si no, sí. És molt avorrida la vida. S'està esperant.
0: Doncs de moment aquest llibre es llegeix, jo penso que molt bé, crec que és molt interessant també, crec que forma part també del patrimoni històric d'aquesta ciutat de Barcelona, no? I del context social també, com deien, de l'època, aquests delinqüents de diversos pelàgics que van existir en realitat. I que aquí estaven en Los pasos perdidos, les seves històries amagades.
1: Sí, és que jo penso que el succés o el judici ens complementa la història oficial, no? Perquè ens dona una visió de la societat de com és en molts aspectes que no queden del tot reflectits en un llibre canònic, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? Allà podem veure els vicis, com ens divertíem, no? Com era la gent, no? I crec que és interessant conèixer també la història de la mala vida per conèixer com és la societat en realitat.
0: Perquè és la realitat, això. És el que passa, eh?
1: Sí, el que passa al peu de carrer.
0: Al peu de carrer. A quin judici t'agradaria a tu assistir en qualitat de periodista, ser present, ser testimoni?
1: Perdona?
0: A quin judici t'agradaria assistir com qualitat de periodista?
1: Uf, no sé, és que n'he vist de tot tipus, no et podria dir-te, no sé. Home, m'hagués agradat estar a les sessions de Pinochet a Anglaterra. M'hagués agradat molt quan el van detindre. Perquè era un tema que nosaltres vam treballar molt a La Vanguardia i m'hagués agradat estar present a la sala. No, inclús ni com periodista, com només per veure'l, no? I si em preguntés de judicis històrics, doncs no sé, no sabria dir-te, perquè hi ha... A vegades un judici molt petit és molt interessant, eh? De coses que en principi a la gent li poden passar desapercebudes.
0: Que no està mediàtic, no? I té una història.
1: Sí, que no sigui tan mediàtic. I pot tenir molt interès humà o inclús anecdòtic, no? Jo explico el llibre una partida de petanca, no? En un càmping que va acabar com el Rosari de l'Aurora, amb ferits, no? Dic, bueno, quan vaig anar al judici no donava crèdit. Dic, però com pot ser que una gent que està jugant a la petanca acabi ferida en un hospital, no?
0: Sí, sí,
1: la
0: tant,
1: petanca,
0: no?
1: La petanca, que en principi no és, diguem, un esport de risc.
0: Específic, no? Doncs pues mira, mai se sap, no?
1: Mira.
0: Escolta'm, hi ha gent, Santiago, que també, a banda de que tu, que cobries els tribunals professionalment, hi ha gent que també li agrada, gent del carrer, als judicis, i seure's allà i seguir un judici.
1: Sí, ara cada vegada menys, però va haver durant molts anys hi havia bastant públic a les sales de vistes, i perquè és que ells, ja et deies, la vida en temps real, no? Tu estàs veient una pel·lícula, però tot el que veus ha passat. I els que estan explicant allà són els protagonistes reals. I això cridava molt l'atenció. Jo ho recordo, jo he vist cues per entrar a veure judicis de casos mediàtics, no? I he vist fotografies històriques que són impressionants quan no existia la televisió ni les xarxes socials. Ara no hi ha tantes, però jo recordo que hi havia un grup de jubilats que anaven a veure judicis, que eren molt simpàtics, i que hi havia, diguem, el que nosaltres, possiblement el que va tenir més recorregut i el que nosaltres vam tractar molt, que deia el senyor Andreu, no? I escolta, era fantàstic, perquè tu estaves per allà i penses, avui no hi ha res bo, i el deia, en aquella sala hi ha un judici que pot ser interessant, i no fallava mai. I a més era com un oràculo de Delfos, no? Perquè tu, el tio, que no tenia estudis de dret, i acertava un munt de sentències. I era perquè se'ns passava la vida allà i tenia una mirada especial, i era molt, molt simpàtic, i tots li tenien molt afecte, no?, el senyor Andreu. I, bueno, era la seva manera de viure la jubilació.
0: Ben curiós, eh? Ben curiós, veient la naturalesa humana, com deies tu, real. En directe.
1: Sí.
0: La vida.
1: En directe. Sí, sí, tal com és.
0: Doncs, Santiago, moltíssimes gràcies pel teu llibre, doncs, per la teva experiència, per la teva feina, i que milloris el refredat que tens, crec, no?
1: No. Sí, perdoneu-la a tots, però... No, home. Estic una mica refredat, sí.
0: T'ho agraïm que ens hagis rebut amb aquest refredat a sobre, i tant que sí. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ei, Neus, vine, que et vull fer una pregunta d'accents. Com que estàs fent un curs de català, segur que ho saps.
2: Digues, digues.
1: Avui he vist un cartell que deia "Estalvia aigua, és urgent". I m'ha estranyat veure la paraula "és" amb accent. Jo pensava que havien eliminat els accents diacrítics.
2: No, home, no. I tant que em porta. De fet, en queden 15.
0: A Punt de Sal. En català, "és" s'escriu amb accent quan "és" una forma del verb ser. Per exemple, "és un noi molt espavilat". En canvi, el pronom "es" no porta accent. Per exemple, "es ven un pis". A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11. Oriol Junqueras proposa la creació d'un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys al marge de qui governi. El president d'Esquerra, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha demanat el compromís de partits i agents socioeconòmics per superar el que ell considera un bloqueig actual en el sistema educatiu. El PP afirma que les comunitats autònomes on governa compliran la llei que els obliga a admetre el repartiment de menors que van arribar a Ceuta la setmana passada. Des de Gènova avisen, però, que no toleraran excepcions per Catalunya. Rescatada una nova pastera amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes de les últimes 24 hores és de 19 migrants morts. Almenys 17 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Unió de Pagesos alerta que la calor d'aquest estiu ha reduït a la meitat les àrees de pastura al Pirineu. Això fa avançar la tornada dels ramats i deriven pèrdues per al sector. Reclamen a Agricultura ajudes davant els sobrecostos d'alimentació d'aquests animals. Dues nenes han quedat ferides greus aquesta nit en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. Les menors han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha oberta d'estems. Els serveis mèdics les han traslladat a l'Hospital de Vic i no es tem per la seva vida. Hi ha també diversos contusionats més. Isaac i la Cuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Brendemühl i Alba Aguilera entre el repartiment.
2: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
3: El director esportiu del Barça, Deco, es reuneix avui a Madrid amb el representant de Julián Álvarez. L'objectiu és traçar l'estratègia per desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. Un Barça que presenta avui dues incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió lluitarà a les 3 de la tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips.
1: I pel que fa al temps, tenim un dimecres més assolellat i amb menys ruixats de tarda. Tot i això, se'n repartiran alguns al Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de llamps i trons o calamarsa. La temperatura es mantindrà semblant, amb màximes entre 30 i 35 graus en general.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. La llegenda del Garigó tornarà a convertir-se en una de les protagonistes dels actes previs de la Festa Major de Castelldefels. L'espectacle se celebrarà el pròxim dissabte, 8 d'agost, a les 10 de la nit a la plaça Garigó del Parc de la Muntanyeta, on el públic podrà gaudir d'una proposta que combina teatre amb foc, música, tradició i cultura popular. La representació impulsada per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels s'ha consolidat com una de les cites més singulars del calendari festiu local. Any rere any, la llegenda cobra vida gràcies a la participació de desenes de persones que donen forma a un espectacle que ret homenatge als elements més emblemàtics de l'imaginari popular de la ciutat. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgus tenen la temporada d'arts escèniques del quart trimestre del 2026 amb el lema Inspira. Es tracta d'una programació que entre octubre i desembre reunirà teatre de concerts, monòlegs, danses, cinema i espectacles familiars per a tots els públics. I s'ha presentat la nova escola adaptada de futbol inclusiu, la iniciativa impulsada per la Fundació Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA, començarà la seva activitat al setembre. El projecte ofereix un entorn adaptat per afavorir la participació d'infants i joves amb necessitats específiques. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
1: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: Castelldefels, així som.

0: Doncs aquest és el bon rotllo de detalls que estaran, seran una de les propostes més interessants de la Festa Major d'Estiu de Castelldefels, amb la qual parlem a partir d'ara exhaustivament amb la Cristina Corona, regidora de Festes. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Anna.
0: Però l'aperitiu, com dèiem abans, el protagonitza l'Agrupació de Cultura Popular aquest dissabte, oi?
1: Sí, el tret de sortida sempre és la llegenda del Garigot, que any rere any va millorant, tot i que... No sé, sempre ens agrada molt, i aquest any, a més, amb les noves fonts, crec que encara serà més lluït que anys anteriors, amb la qual ja, res, en dos dies tret de sortida.
0: Mm, molt bé, l'Agrupació de Cultura Popular, que és una de les entitats que més representativitat té a la Festa Major d'Estiu, oi?
1: Sí, òbviament, vull dir, a la Festa Major d'Estiu, també a la d'hivern, com no... Mm. Clar, és obvi, però clar, ells, a més del tret de sortida, amb la llegenda del Garigot, doncs, bueno, els castellers tenen moltes activitats perquè, òbviament, és la part cultural importantíssima de la Festa Major. De fet, aquest cap de setmana, que és ja com la prèvia, són tot actes, bueno, protagonitzats per ells.
0: Mm. Ara entrarem en detall en la programació de la Festa Major d'Estiu, però també aquest esdeveniment té una important novetat aquest any. Jo sé que és la Constitució de Penyes, que jo crec que vostès no s'esperaven l'èxit, no?, que ha tingut la proposta.
1: Anna, entre tu i jo, se nos ha ido de les manos. La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran... Vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes... pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? Mm. És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: I quin és el sentit de la creació? Com es poden definir o determinar el seu paper en el context de la Festa Major?

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Viajando por las ondas.
2: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
3: El lunes a las 8
4: de la tarde.
1: En Radio Castelldefels.
5: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.
6: Perdoni, ens pot portar el compte, sisplau?
7: Sí, ara li porto.
8: Has demanat el compte? Així, en masculí?
5: A punt de sal. En català, la paraula compte és masculina. Per tant, demanem el compte o traiem diners del compte corrent. A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat.

0: Aquest dimecres, entre les 6 i les 7 de la tarda, té lloc a la Sala Margarida Xirgo de la Biblioteca la xerrada cap a una guia pública amb Albert Canyigueral, un dels divulgadors més reconeguts del país en transformació digital i intel·ligència artificial. Albert és responsable de tecnologies del llenguatge i intel·ligència artificial al Barcelona Supercomputing Center i serà amb nosaltres, com diem, aquesta tarda. Què tal? Bon dia, benvingut.
1: Bon dia, molt bé.
0: A veure, per què s'anomena la xerrada així, cap a una intel·ligència artificial pública?
1: Bé, doncs és per poder explicar en aquesta sèrie de conferències que s'estan fent la importància de pensar, no? La intel·ligència artificial està molt de moda, doncs entendre que per la societat digital és una infraestructura bàsica, de la mateixa manera que tenim carreteres i tenim sistemes d'aigua i tenim electricitat per la societat industrial, i hem d'afegir aquesta capa d'intel·ligència artificial com a la societat digital. I llavors és important que més enllà del que facin les empreses privades, doncs hi hagi aquesta opció pública. I volem compartir aquesta mirada i el que s'està fent des del Barcelona Supercomputing Center i altres llocs d'Europa per tirar això endavant.
0: I què és el que s'està fent al respecte en aquests moments, Albert?
1: Doncs hi ha projectes amb finançament des de la Generalitat de Catalunya o des del Govern d'Espanya per fer IA pública focalitzada en català o en castellà i llengües oficials, de manera que podem tenir una intel·ligència artificial que és transparent, que podem explicar com funciona, com s'ha entrenat, que té els nostres valors, que entén la nostra llengua. El projecte en català es diu AINA, i el projecte en castellà, en l'àmbit més nacional, es diu Àlia. Llavors estan tirant endavant aquests dos projectes i doncs treballant amb els emprenedors i les start-ups perquè es pugui fer servir en molts projectes.
0: Un dels temors més habituals respecte a la intel·ligència artificial i com redunda la nostra vida diària és el tema de posar-li límits.
1: Sí, és important perquè ara estem en un pic d'expectatives inflades al voltant d'aquesta tecnologia i a vegades ens enlluerna molt i suspenem aquest pensament crític, no? Quins límits hem de posar? Perquè a vegades qualsevol tecnologia, aquesta, perquè s'està adoptant de manera massiva i molt ràpida, ho hem de fer de manera encara més urgent. I demà també parlarem una mica d'això, de quins són aquests usos i aquests límits de l'intel·ligència artificial, que té molts beneficis, però també té una cara perillosa que s'està demostrant igualment doncs, amb temes de notícies falses, ciberatacs, ciberdelinqüència, que ha sortit notícies recentment, i molts altres temes. Llavors hem de trobar un equilibri.
0: Clar, l'intel·ligència artificial recolza en dades que ja existeixen, però aquestes dades les ha ficat una ment humana. Arribaria el moment, o no sé si ara estic sent massa futurista o massa fora de la realitat, en què si no s'incorporen dades, si algú no està ficant dades, la intel·ligència no troba respostes?
1: Sí, com bé dius, la intel·ligència artificial necessita aquestes dades, llegeix el passat i a partir d'aquí interpreta i fa prediccions de futur. Llavors, com bé dius, és un dels temes que s'està dient, en quin moment les dades generades per les persones s'acaben, no? Hi ha aquesta crisi, igual que a vegades parlem del peak oil, no? com el consum màxim de petroli, doncs hi ha qui parla del punt aquest màxim de consum de dades. Llavors hi ha el que es diuen les dades sintètiques, dades generades pels propis ordinadors, o la pròpia intel·ligència artificial generen dades per seguir-se entrenant, però s'ha vist que això genera una sèrie de problemes. Llavors, doncs, bueno, evidentment, doncs, sí, és un tema també a treballar, i aquí, de nou, aquesta mirada de les dades com un bé públic, un bé comú, més similar a la Wikipedia, diguéssim, que a dades privades. No? Hem d'anar en aquesta direcció, creiem.
0: Un altre dels reptes és com es manté, si és viable pel medi ambient, doncs, tota aquesta tecnologia.
1: Sí, de fet, el BCC, som un centre de supercomputació, on tenim línies de recerca especialitzades en buscar una millor sostenibilitat, perquè, evidentment, això consumeix recursos elèctrics i d'aigua, també. Doncs, llavors, hi ha maneres de fer els ordinadors que siguin més eficients, amb xips més eficients. La pròpia informàtica, els algoritmes també es poden fer més eficients. Llavors, doncs, hem de pensar si l'ús d'aquests recursos està suficientment justificat, perquè ara això la gent pregunta coses molt banals a l'intel·ligència artificial o li diu de generar imatges, i hem de pensar que darrere de qualsevol d'aquestes consultes hi ha un consum d'aigua, hi ha un consum d'electricitat, recursos, i llavors, bueno, doncs això, ara estem molt enlluernats amb això i, com bé dius, hi ha aquestes preguntes de pensament crític de posar-hi límits i un ús raonable.
0: Doncs no diem més, perquè el que volem és que la gent doncs assisteixi aquesta tarda a la Sala Margarida Xirgo a les 6 de la tarda per escoltar tota aquesta xerrada, sens dubte, inspiradora. Cap a una, intel·ligència artificial pública amb Albert Canyiguera, el responsable de tecnologies del llenguatge, i al Barcelona Supercomputing Center. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Albert.
1: Gràcies a vosaltres. Ens veiem aquesta tarda.
0: Bon dia.
2: Amics de Ràdio Castelldefels,
3: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
4: Castelldefels, així som!

0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
0: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Ampules, 12 del migdia. El PP afirma ara que les comunitats autònomes on governa compliran la llei que els obliga a admetre el repartiment de menors que van arribar a Ceuta la setmana passada. Des de Gènova avisen, però, que no toleraran excepcions amb Catalunya. En paral·lel a aquest debat, l'Audiència Nacional Espanyola ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre alguna alerta sobre l'entrada massiva. Rescatada una nova pastera amb 26 persones a vora al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una altra embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes de les últimes 24 hores és de 19 migrants. Oriol Junqueras proposa la creació d'un grup d'experts que fixi les línies educatives del país en els propers 12 anys, al marge de qui governi. El president d'Esquerra, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha demanat el compromís de partits i agents socioeconòmics per superar el que ell considera un bloqueig actual en el sistema educatiu. Almenys 17 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat, almenys durant una hora, drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Desarticulada a Catalunya una branca del càrtel de Jalisco dedicada al tràfic internacional de metamfetamina. La policia espanyola ha detingut 13 persones, 12 de les quals ja han ingressat a la presó i han requisat 2,5 tones d'aquest estupefaent. La droga va arribar amagada en aroma de vainilla. Love of Lesbian és el grup sorpresa que actuarà per les festes de la Mercè. El concert de la banda barcelonina, liderada per Santi Balmes, serà el proper 26 de setembre a la platja del Bogatell i compartirà escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Esbetlana.
2: Esports.
1: Pau Dax, bon dia.
3: Bon dia. El director esportiu del Barça, Deco, es reuneix avui a Madrid amb el representant de Julián Álvarez. L'objectiu és traçar l'estratègia per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. Un Barça que presenta avui dues incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicolí, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió lluitarà a les 3 de la tarda per la 6a medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips.
1: Avui dimecres, temps més assolellat i amb menys ruixats de tarda. Tot això se'n repetirà en alguns del Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de llamps i trons o calamarsa. La temperatura es mantindrà semblant, amb unes màximes, entre 30 i 35 graus.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Prorrogada la prohibició temporal de l'ús de pirotècnia fins al 30 d'agost. L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat la prohibició temporal de l'ús de material pirotècnic a tot el terme municipal davant la persistència de les condicions d'elevat risc forestal. L'Ajuntament decretava el passat 31 de juliol la prohibició temporal de l'ús de la pirotècnia a Castelldefels com a mesura preventiva davant l'elevat risc d'incendi existent al municipi i al conjunt del territori. La restricció afecta tot el terme municipal i inclou tant els espais públics com els espais privats a l'aire lliure. Per tant, queda prohibit l'ús de petards, coets, bateries i qualsevol altre element pirotècnic mentre la mesura continua vigent. La ciutadania de Castelldefels encara és a temps de beneficiar-se de les reduccions a la taxa de residus corresponent a l'any 2026 gràcies a l'ús dels diferents serveis de deixeria del municipi. El termini per acumular aportacions que permetin obtenir bonificacions finalitza el pròxim 31 d'agost. A partir de l'1 de setembre, totes les aportacions realitzades a les deixeries del municipi ja es comptabilitzaran per a les reduccions corresponents a la taxa de residus de l'any 2027. Una trobada amb el repertori de Joan Manuel Serrat en el cicle Palm Lights de la proposta Palm Market que es desenvolupa a Castelldefels aquest estiu fins al 6 de setembre arribarà avui. El concert rememora les cançons de Serrat i tindrà lloc a 9:45, com és habitual, a la plaça de les Palmeres. És tot de moment. Aquestes i altres notícies ja seran incloses a l'informatiu de Ràdio Castelldefels que arribarà a la 1. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, Castelldefels va tenir bitllets moneda propis?
1: Bocins d'història.
0: L'esclat de la Guerra Civil Espanyola va ocasionar una situació econòmica adversa i una greu manca de moneda. A les zones republicanes, aquesta situació es va intentar atenuar amb l'emissió de bitllets per les transaccions econòmiques quotidianes. Uns 700 municipis catalans van iniciar la fabricació de bitllets que alleugeririen el problema de la falta de moneda petita. Seria moneda de petit valor, de curs legal i obligatori, exclusiu al municipi. A Castelldefels es va emetre paper moneda amb bitllets d'una pesseta i 50 cèntims i van ser posats en circulació el juny del 1937. Els bitllets es representaven escenes de la vida diària del municipi, com ara la vida al camp, amb un llaurador i un obrer al costat de la torre de Climent Savall i el castell al fons, o la platja, amb una jove amb banyador, una barca de pesca, gavines i l'embarcador al fons. Aquests bitllets es van poder utilitzar aproximadament durant un any, fins que, a mitjans del 1938, el govern republicà els va declarar no vàlids.

0: Bocins d'història.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Vindràs a la reunió de veïns dimarts vinent?
2: Quina reunió? Jo no he rebut res.
1: No? Si en vam rebre la convocatòria fa dies.
2: Doncs li demanaré a l'administradora que me l'enviï. Potser té malament el meu correu electrònic.
1: En tot cas, ens han citat dimarts a les 8 del vespre per parlar de l'emplaçament de la piscina.
0: A Punt de Sal. En català, si volem citar algú a una reunió o una entrevista, el convoquem, el convidem o el citem, però no l'emplacem. El verb emplaçar significa designar el lloc que ha d'ocupar un edifici, un monument. Per exemple, el nou CAP s'emplaçarà al centre, però m'han citat a una reunió la setmana vinent. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: L'informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 5 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels es prepara per viure una festa major amb més participació que mai. La ciutat inicia el compte enrere per una nova festa major que es celebrarà del 13 al 16 d'agost. Música, cultura popular, activitats familiars, esport i una de les principals novetats d'enguany, les penyes de festa major, marcaran una edició que espera una gran participació ciutadana. Activada la prealerta del pla Infocat per al risc d'incendi forestal. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat la fase de prealerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'incendis forestals davant la situació de perill elevat prevista per aquest dimecres. El municipi es troba en nivell 2 del Pla Alfa dels agents rurals. S'amplia fins al 30 d'agost la prohibició d'utilitzar pirotècnia. L'Ajuntament ha decidit prorrogar la prohibició temporal de fer servir material pirotècnic en tot el municipi davant la persistència de les condicions del risc d'incendi forestal. La mesura es mantindrà vigent com a mínim fins al 30 d'agost. Comencem.

0: Castelldefels ja escalfa motors per la Festa Major de 2026, tot i que les activitats oficials començaran el pròxim 13 d'agost. Aquest cap de setmana ja es podran viure les primeres propostes vinculades a la celebració amb la llegenda del Garigot, la Diada Castellera i diverses activitats de cultura popular organitzades per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Una de les grans novetats d'aquesta edició serà l'estrena de les Penyes de Festa Major, una iniciativa impulsada per fomentar la participació ciutadana que ha superat totes les expectatives d'organització. La regidora de Festes, Cristina Corona, explica que la resposta ha estat molt superior a la prevista inicialment.
1: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: Les noves penyes tindran un paper destacat durant la Festa Major i especialment en l'acte inaugural del pregó, que aquest any anirà a càrrec del cantant local Piqueras i la coral Marinada, que celebra el seu centenari. Més enllà de portar l'ambient als carrers, l'Ajuntament vol que les penyes esdevinguin un nou element de cohesió i sentiment de pertinença a la ciutat.
1: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa i sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui, bueno, divertida però controlada i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'Edifici de la República, només per penyistes, vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
0: Els penyistes estaran identificats amb les seves pròpies samarretes i també rebran material específic de Festa Major. A més, el dia del pregó s'habilitaran espais perquè els participants puguin recollir els tradicionals mocadors festius.
1: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta. Dia del pregó, tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la Festa Major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: Pel que fa a la programació, la Festa Major tornarà a distribuir les activitats en diferents espais de la ciutat amb l'objectiu d'arribar a tot tipus de públics. Concerts, espectacles familiars, cultura popular, activitats esportives i propostes gastronòmiques ompliran 4 dies intensos de celebració. Entre els noms més destacats del cartell hi trobem Chenoa, Ginestar, Los Toreros Muertos, Tribut a Queen de Bolsara o les actuacions de Detallet, entre moltes altres propostes. La regió regidora de festes, destaca precisament la diversitat d'espais i activitats previstes al programa.
1: Aquest any hi ha com quatre punts més importants, que és la muntanyeta, com sempre, la passada d'església, com sempre, el castell, que aquest any serà molt xulo, i també aquí davant, a la plaça, davant de la biblioteca. Mm-hmm. Bueno,

0: més de detallets i el castell també, el castell és un format, ja ho sabem, més petit, més tranquil, però estarà molt xulo per pujar tranquil·lament, escoltar un concert i prendre algo i molt maco, molt tranquil i molt bonic.
1: Una altra de les apostes d'enguany serà la Festa Jove Alternativa, la FAC, que creix i canvia d'ubicació després de la bona acollida de les edicions anteriors. La proposta incluirà activitats, tallers, concerts i sessions de DJs pensades especialment per al públic jove. Cristina Corona explica que l'espai també tindrà un dels protagonistes de la Festa Major, Piqueres, que compartirà el pregó amb la Coral Marinada.
0: L'any passat es va fer a la Muntanyeta i aquest any, com que la cosa ha agafat una mica més d'entitat, es fa allà a la Via Fèrrea i també és el dia 13 i és tota la tarda d'activitats de... Això sí que és de superjoves, eh? I especialment amb l'actuació de Piqueres, que ara està pujant molt i realment és que ho fa fantàstic, que a més és pregoner juntament amb la Coral Marinada de la Festa Major. Hem volgut, bueno, Piqueres, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels i sobretot la gent més jove, sap qui és, un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo, i vam voler donar una mica de contrast entre Piqueres, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo perquè a més a tots els ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast.
1: Durant els 4 dies de celebració tampoc hi faltaran cites tradicionals com la processó de Festa Major, les habaneres, el correfoc, el Holy Dolly Festival, la paella popular o el castell de focs artificials que posarà el punt i final a les festes la nit del 16 d'agost. Amb una programació pensada per totes les edats i la incorporació de les noves penyes, Castelldefels enfronta una Festa Major que aspira a omplir carrers, places de música, tradició i participació ciutadana. Castelldefels es troba aquest dimecres en situació de prealerta preventiva pel risc d'incendi forestal. La decisió s'ha pres després que els mapes de predicció de la Generalitat indiquin un perill alt d'incendi al municipi i que el Pla Alfa dels agents rurals situï la ciutat en nivell 2 sobre un màxim de 4. La mesura de caràcter preventiu té com a objectiu reforçar la vigilància i mantenir coordinats els diferents serveis municipals davant de condicions meteorològiques i ambientals que poden incrementar el risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha activat diferents accions de control i preparació. En aquestes destaca la supervisió de les zones forestals, la revisió dels accessos per garantir el pas de vehicles d'emergència i la comprovació de l'estat dels hidrants i les franges de protecció que envolten els barris més pròxims a la massa forestal. La policia també manté un control especial dels accessos a les zones de muntanya i als principals camins forestals, mentre que l'ADF de Castelldefels i la resta de serveis municipals tenen preparats els recursos i equips d'intervenció en el cas que calgui i que sigui necessària una actuació. L'Ajuntament fa una crida especial a la prudència dels veïns dels barris situats a la interfície forestal, especialment a Bellamar, el Poal, Montmar, Can Roca, Vista Alegre i els Canyars, zones més exposades en cas d'un incendi forestal. Entre les recomanacions adreçades a la ciutadania hi ha la retirada de materials combustibles de jardins, terrasses, la neteja de teulades i canalitzacions per evitar acumulacions de restes vegetals seques i la preparació d'un petit kit d'emergència amb aigua, documentació personal i medicaments i elements bàsics de primera necessitat. A més, es recorda que està totalment prohibit encendre foc prop de zones forestals, fer servir barbacoes o llançar qualsevol element que pugui provocar una ignició. També es demana no llançar ni borilles ni altres objectes de combustió des dels vehicles. Protecció Civil recomana igualment tenir identificades les vies d'evacuació dels barris més pròxims al bosc i mantenir els atents als avisos oficials que puguin emetre les autoritats els pròxims dies. En cas de detectar una columna de fum o qualsevol indici d'incendi, cal avisar immediatament al telèfon d'emergències i facilitar la ubicació més precisa possible. L'Ajuntament ha ampliat la prohibició de

0: temporal de l'ús de pirotècnia a tot el terme municipal com a mesura preventiva davant d'aquest elevat de risc d'incendi forestal que continua afectant a la ciutat. La restricció que es va decretar inicialment el passat 31 de juliol afecta tant els espais públics com a les propietats privades a l'aire lliure. Això significa que queda prohibit utilitzar petards, coets, bateries i qualsevol altre tipus de material pirotècnic mentre la mesura continuï vigent. Segons ha informat el consistori, la decisió respon a la persistència de les altes temperatures, la baixa humitat i les condicions meteorològiques que podrien afavorir la propagació ràpida d'un incendi forestal. En paral·lel, l'Ajuntament també manté activades diverses mesures preventives de vigilància i coordinació en serveis d'emergència, especialment aquestes zones més pròximes al massís del Garraf i als barris situats a la interfície forestal. L'Ajuntament insisteix que l'objectiu principal d'aquesta restricció és protegir les persones, preservar l'entorn natural i minimitzar qualsevol situació que pugui posar en perill la seguretat col·lectiva durant aquest període del risc d'incendis. La C32 Sud ha posat en marxa una nova campanya de manteniment de diversos trams de l'autopista amb l'objectiu de millorar la seguretat i el confort de la circulació. Els treballs consisteixen en l'aplicació de capes ultrafines d'aglomerat asfàltic, una tècnica de conservació preventiva que permet mantenir el paviment en òptimes condicions, millorar l'adherència dels vehicles i allargar la vida útil de la infraestructura. Segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Peneque, aquesta actuació s'emmarca en l'estratègia del govern per garantir el bon estat de la xarxa viària i reforçar la seguretat de les carreteres i avançar cap a una mobilitat més sostenible. A més, la tècnica de manteniment requereix una quantitat menor de materials que les rehabilitacions convencionals del ferm, un fet que contribueix a reduir la petjada de carboni associada tant a la fabricació dels materials com al seu transport i execució de les obres. La campanya, executada per una concessionària AUCAT, responsable de la gestió de la C32 Sud, i els treballs es duen a terme principalment en horari nocturn per minimitzar les afectacions al trànsit i garantir la mobilitat dels usuaris durant les hores de més circulació. Està previst que les intervencions continuïn durant 5 nits fins al mes de setembre en diferents punts de l'autopista. En total s'actuarà sobre més de 70.000 metres quadrats de paviment i s'utilitzaran unes 260 tones d'aglomerant asfàltic. La C32 Sud, coneguda també com l'autopista de Pau Casals, és una de les principals vies de connexió entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la costa sud de Catalunya. El corredor uneix municipis com Castelldefels, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles o el Vendrell i és utilitzat diàriament per milers de conductors, tant per motius laborals com turístics. Amb aquesta nova campanya de conservació, la Generalitat i AUCAT busquen garantir que la C32 Sud continuï oferint els elevats estàndards de seguretat i qualitat de servei i confort per als usuaris d'aquesta infraestructura estratègica. La llegenda del Garigot ja escalfa motors. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels ultima aquests dies els preparatius d'una nova edició de l'espectacle que explica l'arribada del drac Garigot a la ciutat i que any rere any s'ha convertit en una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major. La representació tindrà lloc aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça del Garigot, al Parc de la Muntanyeta. Ho explica Jan Molero, representant de l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels.
1: Doncs sí, com sempre ja estem pràcticament enfocats a la Festa Major, queden escasses setmanes i ja comencem aquest cap de setmana doncs, amb, com deies tu, el pròleg o l'aperitiu de la Festa Major. Sempre fem ja des de fa 32 anys, aquest enguany farà 32 anys, és la llegenda del Garigot, l'espectacle que explica com va arribar a Castelldefels i per què es va quedar el nostre drac. Doncs la llegenda, com sempre, a la plaça del Garigot, que està al Parc de la Muntanyeta, allà on són les fonts, a les 10 del vespre.
0: La llegenda narra la història de Garigot, el drac de Castelldefels i la lluita entre les forces del bé i del mar per protegir el poble. Amb una posada en escena que combina teatre, foc, música i cultura popular, l'espectacle ha esdevingut una de les tradicions més arrelades de la Festa Major i enguany s'arribarà a la seva 32a edició. Més enllà de la representació, l'Agrupació Cultural Popular també ha organitzat altres activitats per als pròxims dies, entre les quals destaca el tradicional vermut de Festa Major i la Diada Castellera de la Vigília. Jan Molero ens explica algunes de les propostes programades i també la campanya que els castellers de Castelldefels mantenen activa per captar nous membres per la colla.
1: Diumenge tenim altres activitats també, com són el vermut de Festa Major, que posem una miqueta d'aperitiu a l'agrupació i l'obrim a tothom, al públic, perquè pugui conèixer les nostres activitats. I també a l'edifici de la República fem la Diada Castellera de la Vigília, que és la diada petita de Festa Major, la prèvia, per anar escalfant motors de cara a la gran Festa Major que ens ve per davant la setmana que ve. Enguany, com ja vam parlar la setmana passada, estem fent una campanya molt important de comunicació a nivell casteller per fer una crida a la ciutadania, que és una campanya que s'allargarà des d'ara de Festa Major fins al concurs, el 3 d'octubre, perquè creiem que va molt lligat una cosa amb l'altra, i evidentment per poder fer uns grans castells calen uns grans assajos abans, i és per això que fem una crida a la ciutadania, no tan sols que ens acompanyin les diades castelleres, sinó també els assajos. En aquest cas, divendres que ve tindrem el primer assaig especial, serà a les 9 del vespre, al nostre local, com sempre, i dimarts en farem un altre, el darrer, en aquest cas a 7:45, començarà, també doncs, per acabar a ajustar totes aquelles coses que calguin per poder fer grans castells.
0: La campanya busca apropar el fet casteller a la ciutadania i animar nous veïns i veïnes a participar tant en els assajos com en les actuacions de la colla. Amb la llegenda del Garigot, les activitats populars i les propostes castelleres, l'Agrupació de Cultura Popular enceta una setmana intensa que servirà per començar a viure l'ambient de Festa Major de Castelldefels. Ja hi és oberta la convocatòria per al concurs Fotografia Viu al Parc, una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració del grup de fotografia experimental de Castelldefels. El certamen consolidat com una de les activitats culturals i ambientals més arrelades del territori convida els participants a capturar la bellesa dels paisatges, els contrastos, la llum i els elements patrimonials dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. Les persones interessades podran presentar fins a 3 fotografies per cadascuna de les dues modalitats convocades. La primera, sota el nom d'Els Parcs, està dedicada a qualsevol imatge relacionada amb el patrimoni natural o cultural d'aquests espais naturals. I la segona, la matinal, reconeixerà les millors instantànies captades durant la matinal Viu al Parc, que se celebrarà el pròxim 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, destaca que es tracta d'un concurs amb una personalitat pròpia i una llarga trajectòria.
2: Que la particularitat és que bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la particularitat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... No té quasi cap sistema digital. És tot en reflex i màquina aquesta. I ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Ávila recorda que el concurs forma... part del programa Viu al Parc i que s'ha convertit amb els anys en una cita habitual per a molts aficionats a la fotografia del territori. Pel que fa a la participació, el concurs contempla dues categories diferenciades que permeten demostrar tant els valors naturals dels parcs com activitats que s'ha desenvolupen. Segons l'organització, les fotografies poden retratar pràcticament qualsevol element relacionat amb aquests espais naturals, des de paisatges fins a fauna, flora o patrimoni arquitectònic.
2: Des de part de patrimoni, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen el tema tot el parc a la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que et permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample. Sí.
0: Una altra de les característiques destacades del concurs és la qualitat de les obres que s'hi presenten any rere any. Els participants provenen de Castelldefels, però també d'altres municipis de l'entorn dels tres parcs naturals.
2: No només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà. I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Cada vegada ho tenen més difícil el jurat per triar. I sempre que venen, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i al parc, aquí tens una possibilitat, no?
0: De fet, des de l'Ajuntament asseguren que aquesta iniciativa s'ha consolidat plenament dins del calendari cultural de la ciutat i contribueix a descobrir perspectives sorprenents del territori. Les obres es podran presentar fins al 20 de novembre a la Masia de Can Roca, de baix, seu de la Regidoria de Cultura. El concurs repartirà un total de 1.225 euros en premis entre les dues categories. El veredicte del jurat i el lliurament de premis tindran lloc el 3 de desembre a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, coincidint amb la inauguració d'una exposició amb una selecció de les imatges dels participants. Recordem que les bases es poden consultar tant al web municipal com als canals de la Diputació de Barcelona. La música de Joan Manuel Serrat protagonitza aquesta nit les nits de música del Palm Market. La música de Joan Manuel Serrat serà la protagonista d'aquesta nit a Castelldefels en una nova proposta de cicle Nits de Música que durant aquest estiu omple els concerts de la plaça de les Palmeres a l'espai del Palm Market. L'espectacle oferirà un recorregut per alguns dels temes més coneguts del cantautor català en un format inspirat en els populars concerts a la llum de les espelmes que busquen crear una experiència més íntima i propera per al públic. La cita tindrà lloc en un entorn privilegiat a primera línia de mar, on els assistents podran gaudir de la música en directe envoltats de centenars de punts de llum que transformaran la plaça en un escenari singular. El concert forma part de la programació estival del Palm Market i combina música, gastronomia, oci de la zona de platja de Castelldefels. L'objectiu és oferir activitats culturals durant les nits d'estiu tant als veïns com als visitants. En aquesta ocasió, el protagonisme serà per Joan Manuel Serrat, un dels artistes més influents de la música catalana i espanyola, amb un repertori que ha acompanyat diverses generacions i que aquesta nit tornarà a sonar davant del Mediterrani.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de dimecres 5 d'agost a Castelldefels. Castelldefels es prepara per viure una festa major amb més participació que mai. La ciutat inicia el compte enrere per una nova festa major que se celebrarà del 13 al 16 d'agost. Activada la prealerta del Pla Infocat per al risc d'incendi forestal. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat la fase de prealerta per risc d'incendis forestals davant la situació de perill elevat prevista per aquest dimecres. Castelldefels amplia fins al 30 d'agost la prohibició d'utilitzar pirotècnia. L'Ajuntament ha decidit prorrogar la prohibició temporal de fer servir material pirotècnic en tot el municipi davant la persistència de les condicions del risc d'incendi forestal. I ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou't amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
7: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: a fons.
1: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
2: Amenaça del govern espanyol a les comunitats autònomes si no acaten la llei que els obliga a acollir una part dels menors arribats a Ceuta, els portarà als tribunals. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
2: Fins ara s'han detectat 528 nens i adolescents no acompanyats, tot i que la xifra pot créixer, i la crisi a Ceuta s'ha convertit en un nou enfrontament amb els governs del PP. Madrid, Paula Brujats.
4: Ceuta està desbordada, la llei obliga a repartir els menors entre totes les comunitats, però les comunitats on governa el PP i Vox s'hi resisteixen. El govern espanyol amenaça els populars de portar-los als tribunals si no acullen. La direcció del PP es desmarca dels seus barons, reconeix que per llei estan obligats a acollir i que ho faran, però demanen que aquest cop no hi hagi excepcions en Catalunya. Carlos Cuerpo i Almed Corral.
5: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo, que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial.
6: Y es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
2: I mentrestant, el Ministeri de l'Interior admet que han detectat nous missatges a les xarxes per repetir una entrada massiva els pròxims dies, Marta Prat.
7: I l'expert de la UAB en xarxes socials, Àlex Lozano, ha confirmat a 3cat Info la viralitat d'aquesta nova crida.
8: I s'ha publicat en un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla.
2: A Catalunya, proposta d'Oriol Junqueras per superar el bloqueig en l'àmbit de l'educació. Aposta perquè el departament estigui liderat per un equip d'experts que garanteixin l'estabilitat que necessita el sector educatiu. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
9: Té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
7: Junqueras ha aprofitat també en aquesta mateixa entrevista per titllar de desafortunades les polèmiques declaracions del cap de llista Girona a les municipals de l'any que ve. Marc Puigtió desqualificava els regidors actuals i a qui vol fer fora per prendre el control de l'organització a la ciutat.
2: De la guerra a Ucraïna ens arriba un altre atac rus contra Kiev que ha deixat 17 morts. L'exèrcit de Moscou ha disparat almenys durant una hora drons i míssils a la capital ucraïnesa i als voltants. Moscou, Cristina Solias.
10: Putin respon d'aquesta manera als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Rússia. Les defenses ucraïneses han abatut la majoria dels drons, però no han pogut interceptar cap dels gairebé 30 míssils russos. Zelensky demana als aliats occidentals més munició per als seus sistemes antiaeris.
2: A l'Alta Ribagorça, bones notícies pel que fa al foc de Sanet, actiu des de divendres. Els bombers han pogut actuar a la cua del foc amb mànegues d'aigua. Els incendis són una de les conseqüències més evidents de les altes temperatures, però n'hi ha d'altres.
7: Sí, que tenen a veure directament amb la salut. L'exposició a les altes temperatures de manera continuada, com està passant aquest any, té efectes a la pell, com detalla la metgessa experta en dermatologia Rosa Sanant.
11: La població en general no és conscient de que la calor en si també pot produir envelliment cutani, important deshidratació i empitjorament de moltes condicions cutànies, de molts problemes cutanis.
2: I Banyoles es converteix aquests dies en un gran plató de cinema. El director Isaac i la Cuesta hi roda Al fons de l'estany.
7: Una pel·lícula amb un fort component autobiogràfic inspirada en la seva infantesa que explica la història d'amistat entre dos joves. Està coproduïda per 3cat i arribarà als cinemes l'any que ve.
2: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Ernest Macià, bon dia.
12: Bon dia.
2: D'aquí a una hora, Iris Tió es pot penjar una altra medalla als europeus de natació.
12: Ho pot aconseguir a la rutina acrobàtica per equips. És l'última prova que li queda per penjar-se una possible medalla. La competició comença a les 3, però comptem que la seva participació s'espera per passat un quart de 4.
2: La prèvia amb l'Ernest, doncs, d'aquí a 40 minuts. I afegim ara aquesta portada, la doble T, temps i trànsit. Comencem per aquest últim. Mariluz García, bon dia.
0: Hola, bon dia. Un matí migdia força tranquils. Hi ha algunes retencions a dos punts fronterers. L'N145 a la frontera amb Andorra d'entrada al Principat i la Nacional 2 a la frontera del Portús a la Jonquera direcció França. També petites aturades a la C-17 a Ripoll en tots dos sentits. L'autopista del Garraf, la C-32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud per obres i també per obres a Barcelona la ronda de l'Entraort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat i de Sant Gervasi a Vallcarca sentit Besòs.
2: I ara hi afegim l'altre T, el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Amb l'Enric Agut. Enric, bon dia.
14: Hola, Marc.
2: Com ho tenim, això?
14: Doncs mira, una tarda tranquil·la, amb sol a molts indrets, amb algun ruixat per això, però menys extensos, intensos que ahir al Pirineu i al Prepirineu. Bàsicament, si cauen, serà en aquest sector del país, a la resta, temps tranquil, ambient ben calorós, cap a la costa i al prelitoral, avui la temperatura és més alta, però amb menys humitat, i es nota, en general, que l'ambient no és tan xafogós com dies enrere, que realment era molt i molt pesat. Demà a la tarda, atenció, el temps es complica i bastant, o molt, podríem dir, perquè hi haurà ruixats i tempestes a força indrets, localment fortes, i en 30 minuts algunes podrien descarregar més de 40 litres. Això vol dir que algunes pluges demà a la tarda poden tenir caràcter torrencial.
2: Ho seguirem. Gràcies, Enric. Bon dia.
14: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Pràcticament les 2:06. El govern espanyol amenaça amb els tribunals qualsevol comunitat autònoma que es negui a acollir els menors que van arribar la setmana passada a Ceuta en l'entrada massiva d'immigrants procedents del Marroc. La tensió política creix. A la ciutat autònoma, el que més preocupa ara mateix és el futur dels més de 500 menors, una xifra actualitzada oficialment aquest matí. Ceuta està desbordada. La llei obliga a repartir els menors entre totes les comunitats autònomes, però el Partit Popular està acorralat per Vox. Ara la direcció del PP assegura que compliran la llei i acolliran. Però alguns dels seus presidents autonòmics es rebel·len. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
4: Bon dia. La policia ha recomptat 528 menors a Ceuta arribats la setmana passada i se sumen al miler que ja hi havia abans en centres d'acollida, una situació insostenible, segons el seu president, Juan Jesús Vives, del PP, que avisa que el repartiment entre les comunitats és inevitable.
16: Pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido una vulneración de la integridad territorial de España.
4: Però ja hi ha moltes reticències amb aquesta acollida. El Partit Popular sap que s'hi juga el futur dels quatre governs autonòmics que té amb Vox i alguns presidents populars es neguen a acollir aquests menors. Tot i això, avui la direcció del partit els ha marcat el camí, admet que la llei els obliga i que l'acataran, però Almed Curra, vicesecretària de Migracions, avisa que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya.
6: Les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, però esto no puede ser. Y es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
4: El PP fa com pot equilibris per aquesta dependència amb Vox. El govern espanyol, però, amenaça de portar els governs del PP als tribunals si es neguen a acollir Carlos Cuerpo, vicepresident, en declaracions a Televisió Espanyola.
5: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
4: I el govern català ja s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància, però Junts està en contra que Catalunya aculli més menors. Míriam Nogueras.
17: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen.
4: Però la llei deixa molt clar que totes les comunitats, en funció de la seva població i capacitat, han d'acatar el repartiment de menors quan un altre territori està desbordat. És el que passa ara mateix a Ceuta, que acull un miler de joves i per llei només n'hi toquen 90.
2: Gràcies, Paula. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
2: Amenaces amb arribar a una justícia que ja actua per si sola. L'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi urgentment per escrit si va rebre algun avís o si tenia alguna informació prèvia sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta, Txell Vallespí.
18: L'Audiència també vol que la Guàrdia Civil detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i el 31 de juliol a la ciutat autònoma, també les tasques de rescat en aigües territorials espanyoles que va fer, la identitat dels immigrants i, si pot, també la causa de la mort de les 79 víctimes.

0: poc es clarifica com es van organitzar amb aquest episodi el més important i tràgic de la història d'Espanya, Cèlia Cernadas.
1: Hem parlat amb el professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Àlex Lozano. L'entrada es va articular a través d'una xarxa horitzontal d'administradors, alguns situats a Europa. Per a la difusió es va aprofitar una estructura digital que ja existeix sobre migració irregular, on es comparteixen consells i trucs, i que té 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i a Instagram. Per tant, hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic.
2: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere, i l'únic que trobem és que coincideix, l'entrada, el 30 de juliol, coincideix amb la festa del tron.
0: Cèlia, quin va ser el detonant d'aquest flux de marroquins cap a la frontera?
1: Doncs va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol en què es prohibien les devolucions en calent dels migrants que entressin nedant a Espanya. Les xarxes la van difondre cada cop més distorsionada fins que semblava que qualsevol podia entrar i quedar-se ja a Espanya si arribava a Ceuta. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, quan ja es van difondre instruccions concretes.
2: No tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure. I ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
1: De tot plegat se'n van aprofitar els grups que donen serveis als migrants, des d'oferir-los transport a serveis de menjar, incloses les màfies i els traficants, tal com assegura i, de fet, denuncia el Ministeri de l'Interior i corrobora la Comissió Europea.
0: I un darrer punt encara relacionat amb aquest bloc. Han rescatat 26 migrants subsaharians a uns 60 quilòmetres al sud-est de Mallorca, Cèlia.
1: Sí, és la quarta pastera localitzada des de dimarts a les Illes Balears, on arriben les embarcacions que surten d'Algèria. En una d'elles només hi van arribar 2 supervivents que van explicar que 17 persones més havien mort durant el trajecte i que els cadàvers els havien llançat al mar. Una altra pastera es va localitzar prop de Cabrera amb 2 morts i 19 supervivents. La presidenta Balear, Magda Provenç, està exigint al govern central un pla específic per a les illes.
0: Dos minuts i mig i arribarem a un quart de 3 de la tarda. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha proposat crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg de temps, de fins a 12 anys, i que permeti garantir l'estabilitat del sector. És una idea que Junqueras ha posat sobre la taula en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio amb l'objectiu de superar el bloqueig actual del departament, que s'ha vist immers en diferents crisis. L'última, amb les proves PISA. Marta Corbalán.
3: El líder d'Esquerra planteja que sigui un equip format per persones de prestigi i que generin consens entre els partits polítics, el sector educatiu i els agents econòmics i socials. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser llarga, de llarga durada, per evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern.
4: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
3: La idea de crear un gran pacte de país per a l'educació no és nova del tot. El Parlament ja ho va proposar el juny passat arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, menys el PP i Vox. El president d'Esquerra ha plantejat que aquest model de governança s'estengui a altres àmbits estratègics com el transport, les infraestructures o l'habitatge.
0: Doncs des de l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic han rebut la proposta amb escepticisme. Admeten que l'educació necessita estabilitat, però consideren que la proposta d'Oriol Junqueras no va en la bona direcció. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, qüestiona la necessitat de crear aquest grup d'experts.
5: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
0: USTEC recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó, assegurant que les conclusions d'aquell treball no s'han aplicat i que han quedat guardades en un calaix. Saltem a Girona perquè allà Esquerra Republicana viu un autèntic terratrèmol després de la filtració d'uns àudios en què el candidat a l'alcaldia, Marc Puig,

0: Tió desqualifica els regidors actuals i assegura que vol fer-los fora a tots per poder controlar ell la formació. Puigtió ha demanat disculpes per aquestes paraules que el líder republicà Oriol Junqueras ha qualificat de desafortunades, Clara Jordan.
1: El partit ha obert expedient per aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Junqueras qualificava així en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Tremendament desafortunat i fora de lloc. També és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió.
1: Els àudios filtrats són extractes de la conversa que Puigtió va tenir amb el responsable del perfil d'Instagram d'extrema dreta Girona Perduda. Aquest influenciador va gravar la conversa i ara l'ha feta pública. Entre altres coses, diu que han d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial pels actuals regidors.
3: A l'Adam acaba de comprar una escola bressol a Girona i està cada dia a l'escola bressol. Per tant, sí que té temps de comprar escoles i estar a la seva nova escola, però està de baixa per estar a l'Ajuntament.
1: El regidor al·ludit Adam Bertran ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
4: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació.
1: El procés de primàries que va elegir Puigtió, que era l'opció de Junqueras com a candidat a l'alcaldia de Girona, ja va estar envoltat de polèmica fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc.
0: No deixem la política, però saltem a Madrid. Allà la comunitat va pagar 6,3 milions d'euros pel polèmic àtic de luxe que Isabel Díaz Ayuso havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic txell.
5: Doncs sí, segons el diari El País, a més, el pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió, però la presidenta madrilenya diu que no en sap res i remet a la premsa a la Conselleria de la Presidència.
6: Planifica Madrid a largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello y que no se pierda patrimonio, que no se pierda dinero.
5: Enmig de la tempesta política, l'executiu madrileny Isabel Díaz Ayuso va anunciar que posava l'àtic i 4 immobles més en venda i que destinaria els diners als damnificats pels incendis forestals que han afectat la comunitat.
0: 2:17, una pausa i seguim.
7: Catalunya migdia.
8: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat, dimecres 12 d'agost.
7: Catalunya migdia.
0: Els manifestants agredits per la policia a Palma després de la manifestació històrica contra la massificació presentaran 25 denúncies i una de col·lectiva contra els agents. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no els aturarà de seguir protestant. Caterina Carmen Jaume.
9: De fet, dissabte hi ha una manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Ara les plataformes analitzen els vídeos de les càrregues policials per identificar els agents i després posaran la denúncia. Una víctima d'aquestes càrregues explicava que no va tenir cap sentit.
10: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops a escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, què estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, què estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
9: Menys Turisme, Més Vida torna a reclamar la dimissió del delegat del govern espanyol i del responsable de l'operatiu policial.
0: Segona jornada de la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat. Ara per ara hi ha nombrosos vols retardats i una quinzena de cancel·lacions previstes al llarg de la jornada, Roc Fargas.
11: La vaga està provocant retards en el 30% dels vols de sortida. A més, alguns avions s'estan enlairant sense les maletes dels viatgers. Esther García és la portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport.
12: ara mateix, en el que portem de vaga, que seran unes 30 hores, pues, hi ha unes 200 maletes, més o menys. A partir de demà, suposo que es notarà més perquè entenem que les companyies tampoc ho poden suportar.
11: El sindicat denuncia que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteix que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un volum més gran de passatgers. L'empresa presta servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
0: Dues i vint, sortim a l'exterior. Aquesta matinada Rússia ha tornat a acarnissar-se amb Kiev. L'exèrcit rus ha llançat un atac massiu de més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna no té prou defenses aèries per protegir la capital. Ja hi ha almenys 17 morts i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
13: Bon dia. Kiev ha viscut una altra nit de terror. La meitat de les víctimes mortals són ciutadans que esperaven un tren que anava amb retard i que han estat sorpresos per l'atac mentre eren a l'andana. Les defenses antiaèries han fet caure bona part dels drons russos, però han vist impotents com els 28 míssils impactaven contra objectius de la ciutat. Ucraïna no n'ha pogut abatre cap. Això és molt inusual i s'explica perquè s'ha quedat pràcticament sense míssils interceptors Patriot. Precisament, Volodymyr Zelensky ha lamentat que aquests sistemes nord-americans podrien haver salvat vides. Ahir a la nit tornava a demanar als seus socis occidentals que n'hi enviessin més.
14: Les defenses aèries són la màxima prioritat. És important que els nostres socis escoltin Ucraïna i sàpiguen que cada enviament per la nostra defensa aèria realment protegeix les vides de la gent.
13: L'atac rus tenia com a objectiu empreses civils, entre les quals Nova Posta, la principal companyia privada de missatgeria. Això s'interpreta com una resposta a la campanya ucraïnesa de les últimes setmanes contra la plataforma de comerç en línia russa més important, Wildberries. Una nit més, els drons ucraïnesos han incendiat un dels seus magatzems a la regió de Tula, al sud de Moscou. Amb aquest bombardeig, Ucraïna ja ha colpejat 14 dels 15 centres logístics més grans de l'empresa Rússia.
0: I d'Ucraïna, un altre conflicte obert, el de l'Orient Mitjà, on les perspectives d'un acord de pau i l'abaratiment del preu del petroli fan que les borses mantinguin nivells rècord. L'IBEX 35, el selectiu espanyol, que hi va superar per primera vegada els 20.000 punts, opera també avui amb guanys i ja passa dels 20.100 punts, Jordi Canal.
15: Sí, tot i la incertesa dels conflictes en marxa, si no hi ha un delta baix, les borses es troben en un bon moment, segons Xavier Puig, el professor de finances de l'UPF Barcelona School of Management i també president de la gestora de fons Gés i Uris, assenyala la bona marxa de l'economia i els bons resultats que estan tenint les empreses com a l'impuls d'aquest recurs.
16: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava en algun lloc, les empreses del món, les empreses americanes, les empreses europees, les empreses asiàtiques, van bé. La borsa el que cotitza és els beneficis que generen les empreses que justament cotitzen.
15: El preu del petroli, tot i un petit repunt avui, es manté al voltant dels $80 al barril de Brent. És el preu més baix en més de 3 setmanes, però encara es manté força per sobre de quan va començar la guerra a finals de febrer.
0: I un conflicte diplomàtic a l'Amèrica Llatina. El Brasil ha expulsat l'ambaixador argentí i ha acordat rebaixar les relacions diplomàtiques amb el país, que ara queda a nivell d'encarregats de negoci. La decisió s'ha pres arran dels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
17: Hola, bon dia. Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat l'un a l'altre venen de molt abans que Milei arribés a la Casa Rosada. El Brasil ha dit prou i ha retirat de Buenos Aires el seu ambaixador després que el cap d'estat argentí viatgés no fa masses dies fins al Brasil per fer costat al fill de l'expresident de dreta Jair Bolsonaro en la seva presentació com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre.
18: Es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
17: El president del Brasil, Lula da Silva, contestava així.
19: Eu no faré nada. Porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com o Estado. E eu gosto do povo argentino.
17: Assegurant Lula que és cap d'estat i que no pensa dir res més per respecte al poble argentí. Lula da Silva opta la reelecció i alguns analistes també veuen en la retirada de l'ambaixador del Brasil de Buenos Aires una maniobra política de cara a la campanya electoral per a les presidencials. L'Argentina i el Brasil són socis comercials històrics i els negocis van pel carril del Mercosur.
0: Tornem a casa nostra, concretament a l'Alta Ribagorça, on l'incendi forestal de Sanet continua actiu, però avui els bombers han pogut començar per primer cop des de divendres a treballar directament a la cua del foc amb mànegues d'aigua. El balanç provisional eleva la superfície afectada a prop de 110 hectàrees i ara preocupa especialment l'impacte sobre la fauna del Parc Nacional. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
20: Els efectius han pogut accedir avui a una zona fins ara inaccessible pel risc de despreniments de roques. L'incendi continua actiu, però sense un creixement destacat durant les darreres hores, tot i que les tempestes previstes obliguen a mantenir la màxima prudència. L'extinció serà cosa de dies, tal com avisa el sotsinspector de bombers i cap d'intervenció, Xavier Castellarnau.
21: Fa molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies.
20: Ara preocupa l'afectació del foc sobre els animals, tant salvatges com ramaderia de la zona, per la trentena d'hectàrees afectades a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, hàbitat del Gall Fer i zona de pas de l'Os Bru. Ho explica el seu director, Lluís Florit.
22: És una trentena i han afectat en àmbit de zona perifèrica del parc. Ha afectat una zona important per gall, una zona de Gall Fer.
20: De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge i el ramat de vaques que havia generat preocupació continua fora de la zona cremada.
0: I en emergències com aquestes, a vegades ens podem quedar sense cobertura. Doncs des d'avui Protecció Civil disposa d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres a zones en situació d'emergència. Un incendi o, per exemple, un desastre natural. És el primer vehicle que ajuda a mantenir les comunicacions amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions que es posa en marxa a l'estat, Miquel Jarque.
14: El vehicle té una autonomia de 48 hores. És un camió de petites dimensions capaç de desplegar una antena amb capacitat per enllaçar amb altres punts de connexió terrestres o via satèl·lit. L'objectiu és restablir les comunicacions de la població. Albert Tort és secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
23: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any, ja sigui per un incendi, ja sigui per una ventada, per una inundació, ja sigui per la pròpia apagada que vam viure en el seu moment, però específicament en situacions, diguem-ne, inesperades.
14: El vehicle serà útil a Protecció Civil perquè la zona pugui rebre, per exemple, missatges S-alert de confinament. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
24: Aquest vehicle ens permeti, amb la seva cobertura, doncs donar aquest servei a la ciutadania doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
14: Aquesta iniciativa pionera a l'Estat està coordinada a través del CETITI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, amb la participació de Telefònica, Vodafone i MasOrange.
0: I ara us parlem d'un cop a la branca europea del càrtel de Jalisco a Mèxic dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori al Manà, al Segrià. S'ha detingut 13 persones i s'ha intervingut 2 tones i mitja d'aquesta droga sintètica, coneguda també com a cristall, Miquel.
14: El circuit de la droga comença a Mèxic, allà es produïa i es diluïa en aroma de vainilla. En aquest estat s'enviava contenidors i per via marítima a França i d'allà una empresa logística de Barcelona. De Barcelona a un laboratori d'una finca a Almenar, on la droga es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policia Nacional.
25: Alquilan las furgonetas, cambian de furgoneta. Todos esos movimientos que pueden precipitar nuestra actuación, tenemos que tener sangre fría, es decir, no actuamos al igual que a la hora de entrar en los laboratorios. Se dan cuenta en 3 días 800 kilos. Si te descuidas, han terminado. Y si te adelantas, no han empezado. Y no es lo mismo detectar el producto acabado que detectarlo, como lo van a ver ustedes ahí, en una botella líquida.
0: Miquel, què és la metamfetamina i si se'n consumeix a Catalunya o no?
14: És un fort estimulant, té altres noms com ara tina, es fuma normalment ara amb pipes de vidre. Des de l'ONG Energy Control, que analitza de forma gratuïta substàncies en entorns d'oci, el seu director, Josep Rovira, ha explicat en declaracions d'aquesta emissora que el consum de les metamfetamines està molt extès.
26: Una substància com a potent estimulant del sistema nerviós central, que ha estat en els darrers 5 anys amb un increment molt important. Sobretot s'han concentrat sobretot a la ciutat de Barcelona.
14: Per la seva potència i la curta durada dels efectes, segons Rovira, genera molts ingressos a les urgències psiquiàtriques amb paranoies, insomni i agitació.
0: Pràcticament 2:45 de la tarda. Atenció, perquè experts en dermatologia avisen que les llargues onades de calor, com les que hem tingut el mes de juliol, poden tenir efectes molt greus a la pell, més enllà de la ja coneguda exposició al sol. Erupcions cutànies, irritació i també un envelliment precoç fruit de la deshidratació de la pell, Laura Cugat.
1: Cada cop som més conscients dels efectes perjudicials de l'exposició intensa i prolongada al sol, el principal carcinogen de la pell. Però els metges apunten que sovint falta informació sobre les conseqüències que també tenen les altres temperatures. Amb la calor, augmenta la suor i la pell perd la funció termorreguladora. Es pot deshidratar i també tenir irritacions diverses. Ho concreta Rosa Senan, metgessa de família del grup de dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
2: Erupcions per irritació de les glàndules sudoríperes, o sigui que es diu sudamina, erupcions per la calor, que és molt freqüent en nens. També pot donar una irritació, tanta suor, sobretot en zona de plecs, pot donar irritacions, rascades, dermatitis. Si la persona es grata, poden fer-se petites abrasions, petites feridetes, i es poden sobreinfectar.
1: La suor també pot ser un bon aliat dels fongs que viuen a la pell. Montserrat Romaguera és metgessa d'atenció primària i també membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
3: Suem més i és més fàcil, doncs, que fongs que poden viure a la pell, doncs, es manifestin més. Ens podem dutxar tantes vegades al dia com vulguem, però amb sabó només una, i secar-nos bé, que no quedi humitat, sobretot en zones de plec, perquè si no pot afavorir sobretot els fongs, i això sí que és una cosa molt molesta.
1: Preventivament, els experts consideren clau vestir amb roba lleugera i de cotó que pugui transpirar i, com sempre, beure molta aigua per mantenir el cos ben hidratat.
0: Els Mossos investiguen l'accident d'aquesta nit a la Fira de la Festa Major de Tona, que ha provocat 9 persones ferides, 2 greus. La causa ha estat una fallada mecànica en una de les atraccions. El SEM confirma que de les 9 persones ferides, totes menys una són menors d'edat i 5 han estat traslladades a l'Hospital de Vic. Tot i que encara s'estan investigant les causes, tot apunta que el mecanisme d'una de les atraccions ha fallat i ha provocat que la porta s'obrís en plena marxa. L'Ajuntament ha clausurat la resta d'atraccions i s'ha posat a disposició de les persones ferides i les seves famílies. Escoltem Judit Cerdà, alcaldessa de Tona.
4: Ara mateix el que ens preocupa més són les persones que van ser ferides de diferent consideració i les seves famílies. Per això el que estem fent és posar-nos a la seva disposició per tot allò que puguin necessitar. Per part dels Mossos s'han obert les diligències pertinents, si hi estan treballant, i per part dels serveis mèdics del país s'està atenent a les persones que ho necessiten.
0: Canviem de qüestió. En els darrers 10 anys, la quantitat de casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha augmentat un 300%. Un increment que ha anat de la mà de la incorporació d'una nova tecnologia que permet detectar noves substàncies vinculades a la submissió química. Es tracta d'un aparell pioner a tot l'estat. Justat de la Justícia, Cristian Roldán.
5: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya va gestionar prop de 7.600 mostres corresponents a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a tot l'estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o a l'orina en concentracions molt més baixes. Enneco Barbaria és el director de l'Institut.
6: Que han incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Això es permet detectar més substàncies en quantitat més petita, que abans era més complicat si la substància estava en una quantitat, una concentració molt, molt, molt petita.
5: Més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies que l'organisme metabolitza ràpidament. La cap del laboratori forense, Geli Gallego, explica que són substàncies difícils de detectar.
8: Van apareixent el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, van anar acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
5: Aquesta nova tecnologia permet detectar i quantificar una 50ena de substàncies en un marge de temps molt curt.
0: Música. La intensa calor i la falta de pluges també afecten els ramats de muntanya. Segons Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones de pastura i això dispara els costos per als ramaders, que han de reforçar l'alimentació dels animals. Per això reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Lleida, Estela Busoms.
7: Els plats estan secs i falta menjar per al bestiar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
9: Amb el fred la herba no va créixer i ara, quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques, perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
7: Això implica, per una banda, que els vedells s'han hagut de desllatar abans per garantir el benestar de les mares i molts ramats han hagut de baixar de la muntanya gairebé un mes abans del que és habitual, i això té costos afegits.
9: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
7: És per això que el Sindicat Agrari demana al govern que habiliti una línia d'ajuts extraordinària per compensar una situació que asseguren que posa en perill la viabilitat de moltes explotacions.
0: La Universitat Rovira i Virgili dissenya un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una vuitantena de platges i cales de la Costa Daurada. L'eina permet que les persones amb discapacitat puguin disposar d'informació detallada i fiable sobre els espais adaptats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
10: Aquest nou recurs, dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou-Costa Daurada de la URB, busca d'entrada compilar en un sol espai tota la informació sobre l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis, perquè s'havia detectat que era difícil trobar informació fiable per saber si un espai està adaptat o no. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
11: Hemos detectado que había la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
10: D'altra banda, el recurs també permet que els usuaris aportin informació sobre serveis que no s'havien recollit al mapa o que proposin millores.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Catalunya migdia.
3: Dos quarts i mig de 3 de la tarda, Banyoles acull el rodatge de l'última pel·lícula d'Isaki La Cuesta, que per primera vegada parla amb un to autobiogràfic sobre la seva infantesa i explica la història d'una amistat entre dos joves. Al fons de l'estany s'estrena l'any que ve i està coproduïda per 3CAT. Fèlix Martín.
4: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants, alguns de ben propers al mateix Isaki La Cuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
5: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que aniran sortint a diferents escenes. Hi ha personatges que porten noms dels amics. L'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres ni fan el mateix que vosaltres.
4: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
5: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
4: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. També, entre d'altres, l'actor Quim Ávila o l'actriu Alba Aguilera. El rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot el mes d'agost.
3: I el concert estrella de les festes de la Mercè tindrà aquest so.
6: Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene.
3: Són els Love of Lesbian, que actuaran el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell, compartint escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Svetlana. Era el nom que faltava per saber dels concerts de la Festa Major de Barcelona, Marta Vives.
7: Sí, la banda liderada pel cantant Santi Balmas presentarà el seu espectacle dins la gira del seu últim disc, El Ejército de Salvación, i probablement serà l'últim concert seu a Barcelona, ja que la banda abandona els escenaris després de 25 anys per fer una parada indefinida a partir del desembre, tal com van anunciar fa uns mesos. Els Love of Lesbian tenen 10 discos publicats, a més d'àlbums d'or i platí, i han protagonitzat gires multitudinàries. Són habituals de les festes de la Mercè, però de ben segur que aquest concert tindrà un significat ben especial.
3: I ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela, el músic traspassat a Madrid després de 2 anys retirat dels escenaris per una malaltia, Montse Mas.
8: Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944 dins una saga de guitarristes, està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i que va apropar a nous públics al llarg de 6 dècades. També era pare i tiet dels integrants del grup Ketama. Músics de diverses generacions com Miguel Poveda, Alejandro Sanz, Lolita Flores o Rosalía han acomiadat el mestre a les xarxes socials, destacant-ne l'esperit innovador. Des de l'àmbit institucional, tant el ministre de Cultura, Ernesto Urtasun, com el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, n'han lamentat públicament la pèrdua.
3: I de seguida arriben els esports, però primer passem per Sisquer, perquè hi ha en marxa una nova edició del Festival Itinera que porta concerts de petit format a micropobles d'arreu de Catalunya, Joaquim Albalate.
9: Són més de 200 actuacions, com la de Palo Santo, que dilluns va actuar a Sisquer, una parròquia de 8 habitants de Guixers, al Solsonès. El festival vol apropar propostes de qualitat als municipis menys poblats del país. Agnès Fort n'és la directora.
10: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. El que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
9: Uns concerts que omplen els pobles de vida i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
11: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu, i això doncs ajuda doncs, a que estiguem més connectats doncs, al ventall cultural doncs, que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
9: Es tracta de la 6a edició del Festival Itinera, que s'allargarà fins a finals d'any.
3: Un minut i mig més tard del que és habitual. Per tant, en falten 19 per les 3. Ernest, bona tarda, bon dia.
12: Ben calculat. Què tal, com estem?
3: Arriben els esports després d'un matí intens a Can Barça, dia de presentacions a les instal·lacions del club i viatge de Deco a Madrid per seguir intentant el fitxatge de Julián Álvarez.
12: Doncs sí, el Barça busca un nou per si Ferran Torres se'n va. Julián Álvarez continua sent el gran objectiu. Ara, que continuï sent el gran objectiu no significa que estigui a prop.

0: Deco i Joao Amaral han anat a Madrid a negociar amb els representants de Julián Álvarez, però el gran escull segueix sent l'Atlètic de Madrid. A més, aquest matí ens hem afartat de veure el nom de Ferran Torres absolutament per terra, mar i aire, perquè, en fi, veurem Ferran Torres a un camp de béisbol. El veurem a punt de protagonitzar una campanya publicitària. Ramon Salmorri, com estem? Bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda.
0: És l'home, eh? És l'home. Ambaixador fins i tot a la Comunitat Valenciana. Ha sortit fa poca estona la informació. Per tant, Ferran Torres ara mateix és l'home del moment.
1: Sí, Ferran Torres està aprofitant la tirada que suposa el gol que va fer a la final del Mundial, que li va donar el segon títol mundial a la selecció espanyola, i està aprofitant per també tensar la corda, no només a nivell futbolístic, sinó també a nivell mediàtic, tensar la corda en aquestes negociacions amb el Barça de cara a la seva renovació. Allà on li pregunten, que sovint és a tot arreu, doncs ell deixa clar que el Barça l'ha de voler, ha de demostrar que vol comptar amb Ferran i ha de avenir-se a negociar una millora contractual. Aquí és on rau la principal diferència entre la mirada de Ferran i la del Barça. Ferran vol ser considerat una estrella del conjunt blaugrana i el Barça el veu com un davanter que acompanya les grans figures de l'equip. Si hi ha cor o no, doncs és una qüestió que el temps dirà. Però, paral·lelament, la notícia del dia està a Madrid, perquè Deco, el director esportiu del Barça, ha anat a Madrid a trobar-se, a reunir-se amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. És una trobada molt important de cara al futur, com a blaugrana de Julián Álvarez, perquè entre Deco i el seu representant han de definir les línies mestres que han de suposar aquesta negociació amb l'Atlètic de Madrid. Fins al moment, l'Atlètic de Madrid s'ha tancat en banda a negociar amb el Barça, fins al punt que va rebutjar aquella oferta de 100 milions d'euros per Julián. Però Julián continua volent vestir de blaugrana i aquesta reunió entre Deco i el representant del futbolista ha de servir per desencallar aquesta situació. Veurem si l'Atlètic de Madrid acaba cedint o si el propi Julián li acaba traslladant al Barça la seva decisió final de jugar a l'Atlètic de Madrid, que també podria ser, perquè des del club blaugrana reconeixen que és una opció difícil, que és una operació que està sent especialment complicada.
0: En tot cas, al Murri encara queden bastants dies de mercat i hi ha una pista d'enlairament llarguíssima encara, eh?
1: Sí, sí, i tant, i tant. Diguem-ne que això serà una operació de llarg recorregut i que avui el que vol fer el Barça és sentar les línies mestres d'aquesta negociació per Julián Álvarez. Deixa'm fer un afegit. En aquest viatge a Madrid també hi és Joao Amaral, que és un membre de l'scouting del Barça, és un dels assistents de Deco, però Joao Amaral no és a Madrid per negociar per Julián Álvarez, sinó que, tot el contrari, ha anat a un congrés de forma personal i que és Deco qui està liderant exclusivament aquestes negociacions i que, en qualsevol cas, des del club remarca que la mà dreta de Deco és Bojan Krkić.
0: Ramon, estarem pendents d'això i, evidentment, et seguirem avui al tot cost aquesta tarda. Que vagi bé.
1: Molt bé, perfecte.
0: I del Barça masculí al Barça femení, perquè això és històric, que és el fitxatge més car de la història del futbol femení al Barça. Caroline Nicolli, una davantera brasilera. El Barça ja té la seva crack brasilera en punta. L'ha fitxat del Manchester City per 1 milió d'euros. Fa que, no? Si no m'equivoco, Roger Bussà, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Que sigui, diguem-ne, el fitxatge més car, diguem-ne, la compra més cara, però, clar, evidentment, 1 milió d'euros vol dir que en el futur el futbol femení seguirà donant màxims, no?
2: Segur, segur. Sí, de moment, 1,5 milió d'euros, al voltant d'un milió i mig, cosa que fa que, com deies, és el fitxatge més car de la història del club. Arriba aquesta brasilera de 26 anys, que ve del City, i que, com dèiem, és el més car fins ara. Han marxat jugadores importants del Barça, Alexia, Mapi, Onavalla i Salma. I arriba Caroline també per ser important, i sobre això de ser la més cara, ella el que vol és demostrar que això s'ho val.
3: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
4: Inside of the field I'm gonna show what they did for me.
2: És el quart fitxatge de moment de cara a la pròxima temporada, després dels de Fanasten, McKinney i Martina Fernández, i ella mateixa reconeix que al principi no s'ho creia quan va saber que el Barça la volia.
4: I think when I heard that I didn't believe in
3: it. El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i clar. no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
4: I didn't take the opportunity as well.
2: I ara amb Caroline cap a Andorra. El Barça marxa demà cap a Andorra la Vella, on farà aquest estaix, on s'hi estarà fins dilluns de la setmana que ve.
0: Per cert, hi ha un amistós que ha sortit fa poques hores, un Manchester City-Barça, 15 d'agost, al Joy Stadium. Oportunitat de Caroline per retrobar-se amb les excompanyes. Matí de bastanta feina a les instal·lacions del Barça, perquè el res, al cap d'uns minuts d'aquesta jugadora, havia de ser presentat al tècnic del Barça de bàsquet, però ha anat a la inversa. Primer s'ha avançat Caroline i després s'ha presentat Alexander Sekulić, i allà hi havia el Joan Fitó. Com està, Joan?
5: Què tal, Ernest?
0: Has pogut sentir, sabem que té veu.
5: Sabem que té veu, perfil baix, però un Alexander Sekulić que diu que es vol integrar a Barcelona. De fet, ara el sentirem, les primeres paraules, una miqueta de català i, sobretot, agraïment al president Joan Laporta.
6: És un honor estar aquí. First of all, I would like to say thank you to Mr. Joan Laporta, board members and everybody in Barcelona.
5: Un to baix, el de Sekulić, ha signat dues temporades. També perfil baix el seu avui, molt respectuós, lluny del caràcter balcànic, però els que no coneixen a Sekulić, ha entrenat només un partit a l'Eurolliga, li han preguntat: quin Barça hem de veure, quin Barça hem d'esperar la temporada vinent?
6: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
7: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
6: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
7: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
5: Són 3 anys en blanc. Ha fet molt èmfasi Sekulić en canviar la mentalitat, en enganxar el Palau. Li han preguntat per tot l'enrenou amb Galbiati, amb si ha pogut confeccionar ell l'equip. Ha dit en tot moment que ell està content amb l'equip i que sí que ha pogut fer alguna cosa per fitxar jugadors.
6: A lot of changes, yes.
7: Hi ha molts jugadors nous, molts canvis. Alguns ja estaven signats abans que jo fos entrenador del Barça, però en molts altres casos, tant jo com els meus col·laboradors, hi hem tingut l'última paraula.
6: They fit what we want to build here in Barcelona.
0: Molt bé, això és les paraules. Tu què t'ha transmès fora de les paraules? El que transmet aquest entrenador?
5: M'ha transmès que és un home educat, que té perfil baix, que està molt agraït de ser a Barcelona i que en té moltes ganes. Sí que és veritat que segurament en el moment que viu ara mateix al Barça necessitaríem algú amb una mica més d'energia, però de moment bones sensacions. Per cert, acompanyant a Sekulić, Xevi Pujol, anunciat fa uns dies, també Mario Bruno Fernández, que forma part d'aquesta direcció esportiva. En canvi, avui no hem pogut veure a Joan Carles Navarro.
0: I per cert, Galbiati aquestes últimes hores ha anat a Vitòria, a inaugurar les festes.
5: Sí,
0: curiosíssim.
5: És molt plegat, tot plegat.
0: Gràcies, Joan.
5: A tu.
0: Només una notícia més de bàsquet. Yannick Crack, jugador del Joventut, l'ha fitxat Dubai Bàsquet, l'equip de Dubai, equip d'Eurolliga, per 4 anys, però el cedeix el primer any a Badalona. Per tant, a la pràctica no hi haurà canvi. Yannick Crack seguirà jugant al pavelló olímpic de Badalona. Però la gran notícia és el que està a punt de començar aquesta hora, que és una oportunitat de medalla. Estem parlant dels europeus de natació i, òbviament, si parlem de medalla i natació artística, parlem d'Iris Tió, perquè d'aquí a poca estona la barcelonina, en vol més, té l'oportunitat, per descomptat, d'aspirar al podi, però probablement també en aquesta faceta en la que competirà ara mateix i que ens explicarà el Carles Vila, fins i tot podria buscar l'or. Carles Vila.
8: La barcelonina va aconseguir ahir la seva primera medalla d'or a la final de solo tècnic, refermant el gran moment en què es troba i aconseguint també ser la primera que la guanya a l'equip espanyol en aquesta modalitat en tota la història. De fet, aquests campionats estan sent una constatació d'un canvi d'estil, tot una revolució a la natació sincronitzada. L'arribada d'Andrea Fuentes a la direcció de l'equip espanyol ha permès veure figures que no s'havien provat abans, més moviments de superfície amb els braços i coreografies arriscades i, sobretot, innovadores. De moment, els fruits s'han pogut veure no només amb el gran paper a nivell individual d'Iris Tió, En total ja s'han aconseguit 7 medalles en aquests campionats d'Europa. Per equips s'ha guanyat medalles en totes les modalitats, dues plates a la modalitat equips lliures i també tècnic. Només l'equip anomenat d'atletes neutrals, amb nedadores majoritàriament russes, s'han pogut superar l'equip espanyol novament integrat principalment per nedadores catalanes. Per la final d'aquesta tarda a les 3, la de rutina acrobàtica per equips, Andrea Fuentes ha tornat a apostar per música de Rosalía, amb opcions de poder emportar-se un altre or. L'equip el formaran, a més d'Iris Tió, els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández.
0: El concurs comença d'aquí a 8 minuts. Es compta que la participació d'Iris Tió i companyia serà als vols a les 3:20. I, per cert, hi ha hagut una altra participació catalana. És veritat que, sense la mateixa sort, amb salt de trampolí, un saltador barceloní, el Max Linyan, ha hagut d'acabar 22è a les preliminars i, per tant, no ha pogut avançar en la competició. La natació artística passarà, però el que ja està passant des de 3:45 és la cinquena etapa del Tour de França femení amb Paula Blasi, la catalana, com una de les grans sensacions també d'aquesta edició del Tour. Josep Gaia.
9: Sí, l'etapa del Tour va des de Gebre-Chambertin fins a Dijon. Com deies, Ernest, la participació de Paula Blasi està sent una de les sensacions de l'edició d'aquest any. Ahir es va disputar la contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre-Chambertin i Dijon, on Paula Blasi va aconseguir l'onzena posició. Aquest resultat li ha permès mantenir el mallot blanc, que l'acredita com la millor jove i ja se situa en la setena posició de la classificació. Paula Blasi ha explicat com ha viscut la seva primera crono, en què arribava amb totes les expectatives posades en ella.
10: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría. Pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
9: D'altra banda, la campiona del món, Marlen Reuser, s'ha proclamat campiona de la quarta etapa amb un temps de 27 minuts i 30 segons i ja se situa líder del Tour.
0: A Madrid cada cop sembla complicar-se més o estar més en stand-by el futur blanc del brasiler Vinícius. Avui hi ha hagut reunió després de l'entrenament i els posicionaments encara semblen molt allunyats.
8: A la reunió hi ha estat el jugador brasiler amb el seu representant. L'objectiu ha estat reactivar les negociacions per la seva renovació. Una vegada Vinícius s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip a Valdebebas. Ara per ara, l'acord sembla difícil per les pretensions econòmiques del jugador, molt lluny del que ofereix el Madrid. El club blanc li ofereix una renovació de 5 temporades amb un sou fix entre 20 i 22 milions d'euros, mentre que Vinícius demana 30 milions i ser el jugador més ben pagat de la plantilla. A més, vol un estatus comercial semblant al que té el francès Mbappé. Tot plegat en un moment en què cada cop pren més força l'opció que Vinícius marxi a l'Arsenal, un equip que ha mostrat gran interès en la seva incorporació. Recordem que el brasiler acaba contracte l'any que ve. També hi ha novetat pel que fa al jugador de Costa de Marfil, Diamondé. Avui s'ha incorporat als entrenaments del Leipzig quan encara negocia el seu traspàs al Madrid. De fet, el club austríac li ha donat la benvinguda en un comunicat dient que havia retardat la seva incorporació per una infecció. S'havia especulat que l'extrem s'havia negat a entrenar-se amb el seu actual equip. Cal veure ara cap a on va aquesta operació, que encara no s'ha pogut tancar. I encara al Madrid, el jove migcampista Franco Mastantuono no seguirà al club blanc. Tot apunta que marxarà cedit a la Fiorentina la pròxima temporada.
0: A l'Espanyol es complica, mentrestant, una miqueta més la situació a les portes del començament de temporada amb una lesió, que és la de Quique García, que passa avui pel quiròfan perquè té una lesió que es va fer a Anglaterra, Carles.
8: És una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer al partit que va jugar l'Espanyol dissabte al camp del Middlesbrough. D'entrada no semblava greu, però ara podria ser una baixa important per Manolo González, més si tenim en compte el bon rendiment que havia tingut al començament de la pretemporada. Ara Roberto Fernández i Marco seran els que s'hauran de fer càrrec de la posició com a davanter centre. A tot això, l'Espanyol estava buscant ara mateix alguna peça més en defensa, el seu punt més feble de moment, i aquesta lesió podria fer variar el plantejament de la direcció esportiva. I per cert, avui també l'Espanyol ha fet oficial el traspàs del defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander. De fet, el jugador ja havia estat la passada temporada a l'equip càntabre en qualitat de cedit.
0: Vinga, tercera jornada del torneig dels històrics del futbol català. Avui és el torn de tres equips més, Josep Gaia.
9: Sí, Sant Andreu, Martinenc i Horta es veuran les cares en el triangular d'aquesta tarda. Obrirà la jornada el partit que es disputarà a les 6 entre el Martinenc i l'Horta. El perdedor d'aquest partit s'enfrontarà al Sant Andreu a les 7 i el que guanyi hi jugarà a les 8. Pel que fa a la jornada d'ahir, el Júpiter va superar la Montañesa per 2-1 i va caure per 3-0 contra el Sant Andreu. El partit entre la Montañesa i el Sant Andreu va acabar amb un empat a un gol. Els andreuencs són els tercers semifinalistes d'aquesta edició dels històrics.
0: A la president de la FIFA, Gianni Infantino, se li ensorra el castell de sorra, ha convocat una reunió d'urgència amb el nucli de la FIFA Rabat a Marroc amb la intenció de frenar la greu crisi interna després de voler privatitzar el Mundial.
9: Sí, el seu pla de privatitzar el Mundial vendent el 20% dels drets ha estat qüestionat per les grans personalitats del futbol i ha rebut la negativa de la UEFA, que ha amenaçat de retirar tots els seus socis de les competicions de la FIFA. Després de rebre l'oposició de tot l'entorn futbolístic, la FIFA va emetre un comunicat oficial en què anunciava la paralització d'aquest projecte. A més, Gianni Infantino ha estat acusat de xantatge pel príncep de Jordània en un post a la xarxa social X, en què afirmava que durant el Mundial el van informar verbalment que si donava suport a la seva candidatura en les properes eleccions de la FIFA, ajudarien significativament a la seva federació.
0: Molt bé, continuen els moviments al mercat de fitxatges. Ens ha cridat bastant l'atenció aquest matí el nom de Mohamed Salah, perquè té nou equip. L'hem vinculat sempre al Liverpool, però marxa fins a...
9: Marxa fins al Trabzonspor de Turquia. I signa per les properes dues temporades.
0: Molt bé, l'Arsenal té tancada una gran incorporació, no? Un dels millors jugadors de la Premier, migcampista.
9: Sí, és el jugador brasiler del Newcastle, Bruno Guimaraes. L'Arsenal pagarà 75 milions de lliures, només falta l'anunci oficial.
0: I dos dels jugadors que van ajudar el Girona a classificar-se per la Champions ja tenen nou equip.
9: Sí, són Miguel Gutiérrez, que se'n va al Bayer Leverkusen, i Jan Couto ja està a Itàlia per signar amb el Como.
0: Molt bé, i ahir es va jugar la tercera ronda de la fase prèvia de la Lliga de Campions, on va jugar una de les revelacions de la temporada passada, que és el Bodø Glimt.
9: Els noruecs van empatar a 3 contra el Sant Julián, també van jugar a l'Olímpic de Lyon, que va perdre per 2-1 contra l'Espartac de Praga.
0: Molt bé, quins partits avui tenim destacats aquests amistosos típics de pretemporada?
9: Avui tenim un Mallorca-PSG i també tenim un Arsenal-Betis.
0: Moltíssimes gràcies, Josep, i nosaltres que us reservem aquesta tarda amb el Sergi Camps, el Tot Costa, per poder perseguir actualitzant tot el que fa referència al món de l'esport. Acabo amb una última informació, en aquest cas de bàsquet. L'Hilern Lleida incorpora al seu staff com a entrenador assistent a Mikel Garitaonandia, un tècnic que ve del País Basc de la Lliga LEP Plata, del Zornotza. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 2.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 3. El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta, arribats aquest dijous des del Marroc, i amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució territorial. El PP afirma que compliran la llei, però presidents autonòmics, com Díaz Ayuso, defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. L'Audiència Nacional Espanyola reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi urgentment per escrit si va rebre algun avís abans de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. A la policia espanyola li ha sol·licitat un informe per aclarir si l'allau migratòria respon a una acció dirigida per un grup criminal. Tot plegat arran de la denúncia de Justitia Europa. Oriol Junqueras proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació i que es mantingui durant un termini llarg de fins a 12 anys. El president d'Esquerra Republicana defensa que siguin persones de prestigi, consensuades amb el sector educatiu i els agents econòmics i socials. L'objectiu seria superar el bloqueig actual d'aquest departament i evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern. Els manifestants ferits en la protesta a Palma contra el turisme massiu presentaran una denúncia contra els agents que els van agredir en les càrregues policials. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no aturarà les protestes i convoquen una manifestació dissabte a Sóller. Cop a la branca europea del càrtel de Jalisco a Mèxic, dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la Policia Nacional Espanyola i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià. S'han detingut 13 persones i s'ha intervingut 2,5 tones d'aquesta droga sintètica. Almenys 17 morts i una quarantena de ferits a Ucraïna per un atac massiu de Rússia a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna ara ja no té prou defenses aèries per protegir la capital. La cultura torna a omplir de vida els pobles més petits de Catalunya amb la 6a edició del festival Itinera. A través de concerts de petit format, aquest certamen apropa la música al territori i descobreix aquests espais al públic també.
0: Esports.
2: Els campionats d'Europa de natació, Iris Thió competeix d'aquí uns minuts a la final de la rutina acrobàtica per equips amb l'objectiu d'aconseguir la seva 6a medalla en aquests campionats. En l'equip també hi ha els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. El Barça ha presentat avui la davantera brasilera Caroline Nicoli per l'equip femení de futbol i també el nou entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. A l'Espanyol, a Quique García l'operen avui de la lesió al tendó de bíceps femoral de la cama dreta i el Sabadell ha fet oficial que incorpora el central Edgar González, cedit per l'Almeria fins a final de temporada.
1: Pel que fa al temps, tindrem una tarda de sol a molts indrets, amb alguns ruixats menys extensos i intensos que ahir, al Pirineu i al Prepirineu. Ambient ben calorós, això sí, però amb menys humitat que no pas els darrers dies. Demà a la tarda, el temps es complica, amb ruixats i tempestes que localment seran fortes.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda. A aquesta hora us saluda Eloi Barrera. El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta després d'entrar dijous passat des del Marroc i amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució d'aquests nens i adolescents. La crisi ha generat de retruc tensió interna a les files del Partit Popular. La direcció assegura que compliran la llei que els obliga a acollir menors, però alguns governs autonòmics no ho posaran fàcil. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi ha 528 menors més des de la setmana passada. Se sumen al miler que ja estaven en acollida i per llei, aquesta ciutat autònoma li toca acollir-ne com a màxim 90. La situació és insostenible, segons el seu president, que adverteix que el repartiment cap a altres comunitats és inevitable.
4: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
3: però ja hi ha reticències al Partit Popular si juga el futur dels quatre governs autonòmics que té en Vox i alguns presidents populars es neguen a acollir a aquests infants i joves. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
4: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
3: Però la direcció del PP admet que la llei els obliga a acollir. Almed Curra, vicesecretari de Migracions, marca el camí als barons del PP.
5: Les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, sempre van a estar del lado de los ceutíes, que són ciutadans espanyols com los que más.
3: Però adverteix que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya, com es va fer l'última vegada. El govern espanyol veu els populars segrestats per l'extrema dreta i el vicepresident Carlos Cuerpo, a Televisió Espanyola, obre la porta a portar-los als tribunals.
6: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
3: El govern català s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància. Junts està en contra que Catalunya aculli més menors, però la llei obliga totes les comunitats, en funció de la seva població i de la capacitat dels seus centres, a participar del repartiment de menors quan una altra comunitat està desbordada.
1: Gràcies, Paula. I l'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre algun avís o si tenia alguna informació prèvia sobre aquesta entrada massiva d'immigrants a Ceuta. També vol que en l'informe la policia li detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i 31 de juliol aquesta ciutat autònoma, les tasques de rescat que va dur a terme en aigües territorials espanyoles, la identitat dels immigrants i, si pot, també la causa de la mort de les 79 víctimes. A la policia espanyola li sol·licita un informe per aclarir si l'entrada de migrants respon a una acció dirigida per algun grup criminal. L'Audiència Nacional, doncs, mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justitia Europa per un delicte contra la seguretat de l'Estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres. I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials justament per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya, ja pensant en el 15 d'agost. Experts en xarxes confirmen que aquesta crida existeix, tal com ha explicat a 3CatInfo el professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma, Àlex Lozano.
7: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
1: Gairebé una setmana després de l'entrada sobtada de migrants, a poc es va clarificant com es va organitzar aquest episodi. La Fiscalia de Tetuán ha processat 25 persones per haver organitzat els creuaments sobre el terreny, incloent-hi els que van transportar migrants sense llicència. Informa Cèlia Cernades.
8: L'entrada es va articular a través d'una xarxa horitzontal d'administradors, alguns situats a Europa, segons Lozano, i per a la difusió es va aprofitar una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells i trucs. La integren uns 25 comptes de Facebook i un milió de membres, a més de dos grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Per tant, hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic.
7: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc s'han identificat líders ni estructures jeràrquiques úniques. No hi ha proves amb un vincle amb l'Estat, amb serveis d'intel·ligència, amb organitzacions terroristes o xarxes criminals. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere.
8: El detonant d'aquest flux de marroquins cap a la frontera, com ja s'havia especulat, va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol, en què es prohibien les devolucions en calent dels migrants que entressin nedant a Espanya. Les xarxes, segons Lozano, la van difondre cada cop més distorsionada la sentència i al final semblava que qualsevol podia entrar i quedar-se ja a Espanya si arribava a Ceuta. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, quan ja es van difondre instruccions concretes per creuar.
7: No tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure. I ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
8: De tot plegat, se'n van aprofitar els grups que donen serveis als migrants, des d'oferir-los transport a serveis de menjar, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior, corrobora la Comissió Europea i ara processa la Fiscalia de Tetuán.
1: Gràcies, Cèlia, i us expliquem també que han rescatat 26 migrants subsaharians, en aquest cas a uns 60 quilòmetres al sud-est de Mallorca. És la quarta pastera localitzada des de dimarts a les Illes Balears, on arriben les embarcacions que surten d'Algèria, en aquest cas. En una d'elles només hi van arribar

0: generin consens entre els partits polítics, el sector educatiu i els agents econòmics i socials. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser de llarga durada per evitar que les polítiques educatives vagin canviant cada vegada que hi hagi un canvi de govern.
1: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: De fet, la idea de crear un gran pacte de país per l'educació no és nova. El Parlament ja ho va proposar al juny arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, menys el PP i Vox. Doncs des de la USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic, han rebut la proposta de Junqueras amb escepticisme. Admeten que l'educació necessita estabilitat, sí, però consideren que la proposta d'Oriol Junqueras no va en la bona direcció. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, qüestiona la necessitat de crear aquest grup d'experts.
2: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
0: Des del sindicat recorden que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó, però diuen que les conclusions d'aquell treball no s'han acabat aplicant. I, ara que sentíem Oriol Junqueras, Esquerra Republicana, Girona, està vivint avui un autèntic terratrèmol després que s'han filtrat uns àudios en què el candidat a l'alcaldia, Marc Puigtió, desqualifica els regidors d'Esquerra que hi ha actualment i diu que vol fer-los fora a tots per poder controlar ell, la formació. Puigtió ha demanat disculpes per aquestes paraules que el líder republicà Oriol Junqueras ha qualificat de desafortunades. Anem cap a Girona. Clara Jordan.
3: El partit ha obert expedient per aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Junqueras qualificava així en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Tremendament desafortunat i fora de lloc. També és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió.
3: Els àudios filtrats són extractes de la conversa que Puigtió va tenir amb el responsable del perfil d'Instagram d'extrema dreta Girona Perduda. Aquest influenciador va gravar la conversa i ara l'ha feta pública. Entre altres coses, diu que han d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial pels actuals regidors.
4: A l'Adam acaba de comprar una escola bressol a Girona i està cada dia a l'escola bressol. Per tant, sí que té temps de comprar escoles i estar a la seva nova escola, però està de baixa per estar a l'Ajuntament.
3: El regidor al·ludit Adam Bertran ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
5: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
3: El procés de primàries que va elegir Puigtió, que era l'opció de Junqueras com a candidat a l'alcaldia de Girona, ja va estar envoltat de polèmica fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc.
6: 3Cat Info.
0: La Comunitat de Madrid va pagar 6,3 milions d'euros pel polèmic àtic de luxe que Isabel Díaz Ayuso havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic. Segons el diari El País, aquest pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de la comissió, però la presidenta madrilenya diu que no en sap res i remet la premsa a la Conselleria de Presidència.
7: Planifica Madrid a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello y que no se pierda patrimonio, que no se pierda dinero.
0: En una piulada a la xarxa social X, el ministre i secretari general del PSOE a Madrid, Òscar López, acusa Díaz Ayuso de ser un pou sense fons i li reclama que dimiteixi. Enmig de la tempesta política, 24 hores després que es fes pública la compra d'aquest pis, l'executiu d'Ayuso va anunciar que posava a la venda l'àtic i 4 immobles més i que destinaria els diners als damnificats pels incendis que han afectat aquella comunitat autònoma.
6: El temps.
0: A 3:15 de la tarda, la previsió meteorològica amb l'Enric Agut.
8: Tarda ben tranquil·la, bona part del país, excepte el Pirineu i el Prepirineu i zones pròximes on creixeran nuvolades, de fet ja ho fan, i poden descarregar algun ruixet, alguna tronada. També serà mitja nuvolat cap al Magí dels Ports. Avui la temperatura és similar a l'interior, però més alta a la costa i al prelitoral. Fa més calor, però per altra banda baixa la humitat relativa i també baixa la sensació de xafogó. Demà, canvi de temps, al matí tranquil·litat, però ja amb algun primer ruixat, cap a mig matí al Pirineu i al Prepirineu. Pirineu i a la tarda, amb l'arribada d'aire fred en alçada i amb la calor ambiental i la humitat, es formaran núvols d'evolució diurna i s'espera tarda complicada. Tenim avís d'intensitat de precipitació que afecta moltes comarques i en algun cas el

0: Marilla és 4 sobre 6. Vol dir que la pluja pot tenir caràcter torrencial i a mitja hora caure més de 40 litres. Aquestes tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, és a dir, de fortes ratxes de vent que puguin arribar a superar els 90 km per hora i també de fenòmens com pedra, superior als 2 centímetres. Les comarques que demà a la tarda seran sota avís són pràcticament totes les de Girona, excepte el Baix Empordà, totes les de Barcelona i totes les de Lleida i del nord de Tarragona, tot i que també després, més tard, els ruixats poden arribar a altres indrets de les comarques tarragonines.
1: Gràcies, Enric. Per cert, que experts en dermatologia avisen que les llargues onades de calor, com les que hem tingut a les últimes setmanes, poden tenir efectes molt greus a la pell, més enllà de la ja coneguda exposició al sol. Amb la calor augmenta la suor i la pell perd la funció termorreguladora. Es pot deshidratar i també tenir irritacions diverses. Ho explica Rosa Senan, metgessa de família del grup de dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
2: Erupcions per irritació de les glàndules sudoríparas, o sigui que es diu sudamina, erupcions per la calor, que és molt freqüent en nens. També pot donar una irritació, tanta suor, sobretot en zona de plecs, pot donar irritacions, rascades, dermatitis. Si la persona és grata, poden fer-se petites abrasions, petites feridetes, i es poden sobreinfectar.
1: La suor també pot ser un bon aliat dels fongs que viuen a la pell. Preventivament, els experts consideren clau vestir amb roba lleugera i de cotó que pugui transpirar i, com sempre, beure molta aigua per mantenir el cos ben hidratat.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Dimecres 5 d'agost de 2026. Els manifestants agredits per la policia a Palma, després de la manifestació històrica contra la massificació turística a les Balears, presentaran 25 denúncies i també una de col·lectiva contra els agents policials. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no els aturarà de seguir protestant. Anem a Palma, Caterina Carmany Jaume.
4: De fet, dissabte hi ha una manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Ara les plataformes analitzen els vídeos de les càrregues policials per identificar els agents i després posaran la denúncia. Una víctima d'aquestes càrregues explicava que no va tenir cap sentit.
5: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops a les escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, ¿qué estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
4: Menys Turisme, Més Vida torna a reclamar la dimissió del delegat del govern espanyol i del responsable de l'operatiu policial.
1: Segona jornada de vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat de Barcelona. Ara per ara hi ha nombrosos vols retardats i una quinzena de cancel·lacions previstes al llarg de la jornada. La vaga està provocant retards en el 30% dels vols de sortida. A més, alguns avions estan enlairant sense les maletes dels viatgers. Esther García és la portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport.
6: Ara mateix, en el que portem de vaga, que seran unes 30 hores, pues, hi ha unes 200 maletes, més o menys. A partir de demà suposo que es notarà més perquè entenem que les companyies tampoc ho poden suportar.
1: El sindicat denuncia que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteix que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un volum més alt de passatgers.
3: 3CAT Info.
1: De l'àmbit internacional, aquesta matinada Rússia ha tornat a acarnissar-se amb Kiev. L'exèrcit rus ha llançat un atac massiu de més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna ara ja no té prou defenses aèries per protegir la seva capital. Ja hi ha almenys 17 morts i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
7: Kiev ha viscut una altra nit de terror. La meitat de les víctimes mortals són ciutadans que esperaven un tren que anava amb retard i que han estat sorpresos per l'atac mentre eren a l'andana. Les defenses antiaèries han fet caure bona part dels drons russos, però han vist impotents com els 28 míssils impactaven contra objectius de la ciutat. Ucraïna no n'ha pogut abatre cap. Això és molt inusual i s'explica perquè s'ha quedat pràcticament sense míssils interceptors Patriot. Precisament, Volodymyr Zelensky ha lamentat que aquests sistemes nord-americans podrien haver salvat vides. Ahir a la nit tornava a demanar als seus socis occidentals que n'hi enviessin més.
8: Les defenses aèries són la màxima prioritat. És important que els nostres socis escoltin Ucraïna i sàpiguen sàpiguen que cada enviament per a la nostra defensa aèria realment protegeix les vides de la gent.
7: L'atac rus tenia com a objectiu empreses civils, entre les quals Nova Pochta, la principal companyia privada de missatgeria. Això s'interpreta com una resposta a la campanya ucraïnesa de les últimes setmanes contra la plataforma de comerç en línia russa més important, Wildberries. Una nit més, els drons ucraïnesos han incendiat un dels seus magatzems a la regió de Tula, al sud de Moscou. Amb aquest bombardeig, Ucraïna ja ha colpejat 14 dels 15 centres logístics més grans de l'empresa Rússia.
1: I les perspectives d'un acord de pau a l'Orient Mitjà i l'abaratiment del preu del petroli fan que les borses mantinguin nivells rècord. L'IBEX 35, el selectiu espanyol, que hi va superar per primera vegada els 20.000 punts, opera també avui amb guanys de moment i ja passa dels 20.100 punts. Tot i la incertesa dels conflictes en marxa, si no hi ha un delta baix, les borses es troben en un bon moment, segons Xavier Puig, el professor de finances de la UPF, Barcelona School of Management, i president també de la gestora de fons Guess Juris, assenyala la bona marxa de l'economia i els bons resultats que estan tenint les empreses com a impuls d'aquests rècords.
9: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs borsaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava en algun lloc, les empreses del món, les empreses americanes, les empreses europees, les empreses asiàtiques, van bé. La bossa el que cotitza és els beneficis que generen les empreses que justament cotitzen.
1: El preu del petroli, tot i un petit repunt avui, es manté al voltant dels 80 dòlars al barril de Brent. És el preu més baix en més de 3 setmanes. I el Brasil ha expulsat l'ambaixador argentí i ha acordat rebaixar les relacions diplomàtiques amb el país, que ara queda a nivell d'encarregats de negocis. Aquesta decisió s'ha pres arran dels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Buenos Aires, Joan Biosca.
10: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat l'un a l'altre venen de molt abans que Milei arribés a la Casa Rosada. El Brasil ha dit prou i ha retirat de Buenos Aires el seu ambaixador després que el cap d'estat argentí viatgés no fa masses dies fins al Brasil per fer costat al fill de l'expresident de dreta, Jair Bolsonaro, en la seva presentació com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre.
11: Es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
10: El president del Brasil, Lula da Silva, contestava així.
12: Eu não falei nada, porque a minha relação... É uma relação de chefe de Estado com o Estado. E eu gosto do povo argentino.
10: Assegurant Lula que és cap d'estat i que no pensa dir res més per respecte al poble argentí. Lula da Silva opta la reelecció i alguns analistes també veuen en la retirada de l'ambaixador del Brasil de Buenos Aires una maniobra política de cara a la campanya electoral per a les presidencials. L'Argentina i el Brasil són socis comercials històrics i els negocis van pel carril del Mercosur.
1: 3CAT Info. Més coses. Des d'avui, Protecció Civil disposa d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres en zones de situació d'emergència per un incendi o per un desastre natural, per exemple. És el primer vehicle de l'Estat que ajuda a mantenir les comunicacions amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions. El vehicle, que té una autonomia de 48 hores, és un camió de petites dimensions capaç de desplegar una antena amb capacitat d'enllaçar amb altres punts de connexió terrestres o via satèl·lit. El vehicle serà útil per Protecció Civil perquè la zona pugui rebre, per exemple, missatges SOS de confinament. Aquesta iniciativa, que és pionera a l'Estat, està coordinada a través del CTTI del CETITI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. És, sens dubte, una notícia que serà molt útil per al món rural. I ara, justament, situats al món rural, parlem de la cultura en zones rurals de Catalunya. Perquè, justament, avui hem sabut que s'ha posat en marxa una nova edició del Festival Itinera, que porta concerts de petit format a micropobles d'arreu del país. Ens ho explica des de Sisquer el Joaquim Albalate.
13: Són més de 200 actuacions, com la de Palo Santo, que dilluns va actuar a Sisquer, una parròquia de 8 habitants de Guixers, al sud. El festival vol apropar propostes de qualitat als municipis menys poblats del país. Agnès Fort n'és la directora.
14: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. El que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
13: Uns concerts que omplen els pobles de vida i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
15: Els micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu. I això doncs, ajuda doncs, a que estiguem més connectats doncs, el ventall cultural doncs, que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
13: Es tracta de la sisena edició del Festival Itinera, que s'allargarà fins a finals d'any.
16: Esports.
1: Fins al punt de dos quarts amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
17: Hola, què tal, Eloi? Bona tarda. El Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys, el fitxatge més car de la història, i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030.
18: I think when I...
19: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
17: El Barça femení ha anunciat també que jugarà un amistós contra el Manchester City, el rival d'on prové Nicoli. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Anglaterra. Presentació al Barça femení de futbol i també presentació aquest migdia al Barça de bàsquet des del nou entrenador Alexander Sekulić.
20: So togetherness to play as one unit would be the most important thing.
21: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
20: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense. A lot of fight on the court.
21: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
17: El tècnic de 48 anys és el primer eslovè que ocupa la banqueta blaugrana. Firmarà fins al juny del 2028 i compaginarà el càrrec amb els de seleccionador d'Eslovènia. També en futbol, el director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caça talents del club blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, que és el representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. A l'Espanyol, el seu davanter Quique García passa avui pel quiròfan per operar-se de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. El club blanc-i-blau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador, però encara sense concretar quant temps haurà d'estar de baixa. També l'Espanyol, el club ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb qui ja hi va jugar cedit la temporada passada. I a segona divisió A, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central Edgar González, de 29 anys, català, cedit per l'Almeria fins al final de temporada.
16: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
17: Pendents a hores d'ara de dues competicions. D'una banda, el Campionat d'Europa de Natació de París, la catalana Iris Tió competeix per intentar guanyar la seva sisena medalla d'aquests europeus. Ho fa a la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió, recordem que fins ara ha guanyat 5 medalles de l'europeu, una d'or, 3 de plata i una de bronze. D'altra banda, el saltador barceloní Max Liñán no s'ha pogut classificar per les finals de salt de trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí. I també pendents a hores d'ala de la cinquena etapa del Tour de França femení, que ja està en marxa. És una etapa de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya, dos dels quals són de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Roissier, ha sortit com a líder de la general després de guanyar ahir la contrarellotge individual a la quarta etapa. La catalana Paula Blasi és setena a la general a 1 minut i 12 segons de la líder.
16: 3Cat Info.
17: Fa uns instants hem parlat de bàsquet, de la presentació de Sekulić com a nou entrenador del Barça, però tenim més notícies de bàsquet. Yannick Crack, a l'epivot del Joventut, ha signat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya, com s'ha dit, fins a final de temporada. Per la seva part, l'Ilerna Lleida incorpora Miguel Garitanoandia al seu cos tècnic per la temporada 2026-2027. El tècnic basc s'uneix al projecte com a entrenador assistent. Aquest tècnic va iniciar la seva carrera al Zornotza, on va liderar l'equip durant més d'una dècada, amb l'ascens a l'Alep Plata, a la segona primera temporada, i va disputar diverses fases d'ascens a l'Aleport. I també en bàsquet, l'Alep pivot del Madrid, Gabriel Deck, ja té passaport espanyol. L'argentí deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari i alliberarà aquesta condició perquè el Madrid es pugui reforçar amb un altre jugador d'aquest tipus.
16: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
1: Són 2:15. Aquesta hora 3Cat Info us expliquem que el govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta arribats dijous des del Marroc i amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució territorial d'aquests menors no acompanyats. El PP afirma que compliran la llei, sí, però que presidents autonòmics com Díaz Ayuso defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Oriol Junqueras proposa crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació i que es mantingui durant un termini llarg per evitar que les polítiques educatives canviïn en funció de cada govern. El líder d'Esquerra també ha qualificat de desafortunades les declaracions filtrades del candidat del seu partit a Girona, Marc Puigtió, que assegura que vol fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització. I els manifestants ferits en una protesta a Palma contra el turisme massiu presentaran una denúncia contra els agents que els van agredir en les càrregues policials. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no aturarà les protestes. De fet, ja han convocat una manifestació per aquest dissabte a Sóller. A partir d'ara us expliquem que els Mossos d'Esquadra redoblen la vigilància contra els conductors que circulen amb excés de velocitat. En col·laboració amb les policies locals, avui comença una campanya d'una setmana per reduir la sinistralitat. Hi haurà més controls i més radars a tot Catalunya. Unió de Pagesos alerta que la calor d'aquest estiu ha reduït a la meitat les àrees de pastura al Pirineu. Com a conseqüència, doncs, els animals, els ramats que estaven pasturant a la muntanya, han de tornar cap avall, cap a les valls, i això està provocant pèrdues. Reclamen a agricultura ajudes davant el sobrecost d'alimentació d'aquests animals. En esports, què destaques, Eduard Solà?
17: Doncs que avui ha estat dia de presentacions al Barça. D'una banda, han presentat la davantera brasilera Caroline Nicoli per l'equip femení de futbol i també han presentat el nou entrenador del bàsquet, Alexander Sekoli. Mentrestant, l'espanyol, avui operen Quique García.
1: I pel que fa al temps, tindrem una tarda de sol a molts indrets, amb alguns ruixats, això sí, però que no seran ni molt menys tan extensos ni tan intensos com ahir. Estaran concentrats, bàsicament, al Pirineu i al Prepirineu. A la resta de Catalunya, ambient ben calorós, però amb menys humitat que els darrers dies. No farà aquella safogor tan pesada. De cara demà a la tarda, al temps, atenció, perquè es complica amb ruixats i tempestes que podrien ser localment fortes. Ara passen gairebé 3 minuts de 3:45 de la tarda. El govern espanyol xifra en 528 els menors que són a Ceuta després d'entrar dijous passat des del Marroc. L'executiu de Pedro Sánchez amenaça amb actuacions judicials si les comunitats autònomes no col·laboren en la distribució territorial d'aquests nens i adolescents. La crisi ha generat de retruc tensió interna a les files del PP. La direcció dels populars assegura que sí, que compliran la llei que els obliga a acollir menors a les seves comunitats, però alguns governs autonòmics diuen que no ho posaran fàcil. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
0: A Ceuta hi ha 528 menors més des de la setmana passada. Se sumen al miler que ja estaven en acollida i per llei a aquesta ciutat autònoma li toca acollir-ne com a màxim 90. La situació és insostenible, segons el seu president, que adverteix que el repartiment cap a altres comunitats és inevitable.
2: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro. Solidaridad al resto de España.
0: Però ja hi ha reticències al Partit Popular si juga el futur dels quatre governs autonòmics que té en Vox i alguns presidents populars es neguen a acollir a aquests infants i joves. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
22: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
0: Però la direcció del PP admet que la llei els obliga a acollir. Almed Curra, vicesecretària de Migracions, marca el camí als barons del PP.
23: Les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, sempre van a estar del lado de los ceutíes, que són ciutadans espanyols com los que más.
0: Però adverteix que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya, com es va fer l'última vegada. El govern espanyol veu els populars segrestats per l'extrema dreta i el vicepresident Carlos Cuerpo, a Televisió Espanyola, obre la porta a portar-los als tribunals.
24: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
0: El govern català s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància. Junts està en contra que Catalunya aculli més menors, però la llei obliga totes les comunitats, en funció de la seva població i de la capacitat dels seus centres, a participar del repartiment de menors quan una altra comunitat està desbordada.
1: Gràcies, Paula. Mentrestant, l'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi si va rebre algun avís o si tenia alguna informació prèvia sobre aquesta entrada massiva d'immigrants a Ceuta de la setmana passada. També vol que en l'informe li detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i 31 de juliol a la ciutat autònoma, les tasques de rescat que va dur a terme en aigües territorials espanyoles i la identitat dels immigrants. A la policia espanyola li sol·licita un informe per aclarir si l'entrada de migrants respon a una acció dirigida per un grup criminal o no. L'Audiència Nacional, doncs, mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justitia Europa per un delicte contra la seguretat de l'estat espanyol i també per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres. Mentrestant, avui s'han rescatat ja 26 migrants subsaharians en uns 60 quilòmetres al sud-est de Mallorca. És la quarta pastera localitzada des de dimarts a les Illes Balears, on arriben les embarcacions que surten d'Algèria. En una d'elles només hi van arribar dos supervivents, que van explicar que 17 persones havien mort durant el trajecte i que els cadàvers eren al mar. Una altra pastera es va localitzar a prop de Cabrera, amb dos morts i 19 supervivents. La presidenta de Balear, Magda Proens, exigeix al govern central un pla específic per les illes.
16: 3CAT Info.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha proposat crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg, com a mínim de 12 anys, que permeti garantir l'estabilitat del sector. La idea l'ha proposat Junqueras, l'ha posat sobre la taula en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, amb l'objectiu, diu, de superar el bloqueig actual del departament. El líder d'Esquerra planteja que sigui un equip format per persones de prestigi i que generin consens entre els partits polítics. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser de llarga durada per evitar, com dèiem, que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern.
3: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: De fet, el president d'Esquerra ha plantejat que aquest model de governança s'estengui a altres àmbits estratègics, com el transport, les infraestructures o l'habitatge. Ara són 3:45 de la tarda. Trànsit intensificarà fins diumenge l'ús dels radars i els controls de velocitat. Durant aquesta setmana, els Mossos i policies locals estan fent una campanya per reduir la sinistralitat. Una campanya que implica més controls i més radars estesos per tot Catalunya, tant a carreteres com dins de ciutats, en zones urbanes. I és que l'excés de velocitat és un dels elements que més influeix en la gravetat dels accidents i en algunes ocasions també és la causa principal dels sinistres. Ramon Codina és sergent dels Mossos d'Esquadra en declaracions a 3CAT Info.
4: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: En el que portem d'any, 80 persones han mort a les carreteres i autopistes catalanes. En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, de mitjana, es van multar cada dia 4.800 conductors. I l'alcalde de Salou, el tarragonès, Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política, diu, per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Informa des de Tarragona, Ricard Buigas.
5: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més a punta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils amb Salou, i arriba als 200 venedors il·legals.
6: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
5: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
8: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
5: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
1: hi ha hagut un cop policial contra la branca europea del càrtel de Jalisco, a Mèxic, dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la policia espanyola i l'oficina antidroga de França han desarticulat un laboratori que estava instal·lat al Manar, al Segrià. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja d'aquesta droga sintètica. El circuit de la droga començava a Mèxic. Allà es produïa i es diluïa en aroma de vainilla. En aquest estat s'enviaven contenidors i per via marítima fins a França i d'allà a una empresa logística de Barcelona. De Barcelona anava a un laboratori en aquesta finca d'Almenar, al Segrià, on la droga reconstruïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martínez, l'inspector en cap de la unitat antidroga de la policia espanyola.
7: Alquilan las furgonetas, cambian de furgoneta. Todos esos movimientos que puede precipitar nuestra actuación, tenemos que tener sangre fría, es decir, no actuamos al igual que a la hora de entrar en los laboratorios. Se dan cuenta en 3 días 800 kilos. Si te descuidas, han terminado. Y si te adelantas, no han empezado. Y no es lo mismo detectar el producto acabado que detectarlo como lo van a ver ustedes ahí en una botella líquida.
1: La metamfetamina és un fort estimulant. Es fuma normalment en pipes de vidre des de l'ONG Energy Control, que analitza de forma gratuïta substàncies en entorns d'oci. El seu director, Josep Rovira, ha explicat a aquesta emissora que el consum de les metamfetamines està molt estès.
9: Una substància com a potent estimulant del sistema nerviós central que ha estat en els darrers 5 anys amb un increment molt important. Sobretot s'han concentrat sobretot a la ciutat de Barcelona.
1: Per la seva potència i la curta durada dels efectes d'aquesta metamfetamina, segons Rovira, aquesta metamfetamina genera molts ingressos a les urgències psiquiàtriques amb paranoies, insomni i agitació. I els casos d'agressions sexuals que arriben al laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya s'han multiplicat per 4 l'última dècada. A més, els nous equips del centre permeten detectar noves substàncies utilitzades en agressions amb submissió química. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
10: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha gestionat prop de 7.600 mostres, corresponent a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a l'Estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
11: Hem incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Això es permet detectar més substàncies en quantitat més petita que abans eren més complicats.
10: Aquesta precisió és molt rellevant perquè més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies psicoactives que l'organisme metabolitza ràpidament. Geli Gallego és la cap del laboratori forense.
12: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, van acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
10: Més enllà de detectar aquestes substàncies, la nova tecnologia també permet detallar-ne la quantitat en qüestió de minuts.
12: Moltes vegades també és important dir quina quantitat hi ha, perquè hi ha tòxics que a certes concentracions no produeixen dany al cos, i a altres concentracions més elevades sí que produeixen dany.
10: Conscients de la dificultat i l'impacte que comporta una agressió sexual, des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya recorden que sempre que sigui possible és recomanable manipular al mínim la roba que es portava durant els fets i evitar rentar-se abans de l'exploració mèdica. Això ajuda a preservar indicis que poden ser claus per a la investigació.
1: Gràcies, Cristian. Ara falta 1 minut per 3:15 de la tarda. La intensa calor i la falta de pluges estan afectant els ramats de muntanya. Segons el Sindicat Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones de pastura i això està disparant els costos pels ramaders, que han de reforçar l'alimentació dels animals. Per això reclamen més ajudes, més suport econòmic al Departament d'Agricultura. Lleida, Júlia Albacar.
25: Els prats estan secs i falta menjar per al bestiar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
26: Amb el fred, la herba no va créixer i ara, quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens han trobat que les muntanyes estan seques, perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
25: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de baixar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar.
26: Hem tingut que desmamar els vedells abans de temps, és a dir, treure el vedell, li xupa molt i llavors la vaca no pot viure, és un tema de benestar.
25: Això implica un augment de costos que hauran d'assumir els ramaders.
26: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de el que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
25: És per això que el Sindicat Agrari demana al govern que habiliti una línia d'ajuts extraordinària per compensar una situació que asseguren que posa en perill la viabilitat de moltes explotacions.
1: Doncs la calor també ha frenat la producció de pera, en concret de la varietat Blanquilla, que s'ha començat a collir justament aquesta setmana. El Departament d'Agricultura preveu que baixarà un 8%. No obstant això, diuen que la qualitat i la mida dels fruits d'aquesta pera Blanquilla seran bona.
16: El temps.
1: La previsió amb el Néstor Gómez.
13: Tarda però tranquil·la arreu del país. Les tempestes tan intenses d'ahir no tornaran avui, però sí que tindrem més calor. Avui, amb el cel serè arreu, però també amb núvols que creixen i apareixen cap al sector del Pirineu, interior de les comarques de Girona, i en aquest sector, cap al Pirineu, poden deixar alguna precipitació, i fins i tot alguna tempesta, però de caràcter feble, localment moderat, preferentment cap al Pallars, també algunes pot escapar cap al Ripollès o al nord d'Osona. Ja diem, res a veure amb les tempestes tan intenses d'ahir. Tot això amb unes temperatures càlides. Avui han pujat i molt les temperatures a les comarques de Girona i també a la façana costanera. Destaquem, per exemple, Cabanes i també Espolla amb 38 graus, Girona amb 37 graus. El canvi de temps el tindrem de nou demà. Després d'un matí de dijous plàcid, demà a la tarda tocarà obrir el paraigua i estar expectant a l'evolució de les tempestes, perquè de nou demà tornaran a ser intenses, no només per acumulació, sinó també amb la possibilitat de que aparegui la calamarsa i la pedra. Demà les temperatures amb més nuvolositat i amb aquestes precipitacions tendiran a davallar.
16: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La Universitat Rovira i Virgili ha dissenyat un mapa interactiu sobre els serveis d'accessibilitat d'una vuitantena de platges i cales de la Costa Daurada. Aquesta eina facilita que les persones amb discapacitat, amb problemes de mobilitat, puguin disposar d'informació detallada i fiable d'aquests recursos. Informa des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
14: El principal objectiu d'aquest recurs, dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou-Costa Daurada de la URB, és centralitzar en un sol espai tota la informació relativa a l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis de la zona. Fins ara, per buscar aquesta informació calia consultar la web de cada ajuntament o dels patronats de turisme. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
15: Evaluamos las medidas de accesibilidad que tenían todas las playas. Hemos detectado que había, la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
14: El mapa detalla si hi ha recursos i serveis adaptats, com ara places d'aparcament reservades, rampes d'accés o servei de bany assistit, entre d'altres. Amb aquest treball s'ha detectat també que els ajuntaments han millorat aspectes de l'accessibilitat. D'altra banda, el recurs també permet que els usuaris aportin informació sobre serveis que no s'havien recollit al mapa o que proposin millores.
1: I les restes d'un coet de SpaceX, la companyia d'Elon Musk, haurien impactat aquest matí contra la Lluna. No s'ha pogut comprovar encara des de la Terra a causa de la zona de col·lisió que queda fora de les imatges de seguiment. Es tracta d'una part de l'enginy Falcon 9, que pesava unes 4 tones i que s'aproximava a la Lluna a una velocitat de 8.600 km per hora. La previsió era que la part del coet provoqués un forat d'uns 20 o 30 metres de diàmetre i que caigués molt a prop del cràter anomenat Einstein. Els científics també calculaven que l'impacte enviés material de la Lluna a uns 800 quilòmetres de distància. El coet l'havien enviat a l'espai l'any passat per una missió per comprovar mòduls d'aterratge de dues companyies privades. El portaveu de la NASA, Jimmy Russell, ha afirmat que l'impacte no suposa cap risc per la Terra i que l'Agència Espacial Nord-Americana recollirà dades lunars posteriors a la col·lisió per detectar-ne possibles conseqüències. Recordem que la NASA preveu enviar una nova missió tripulada a la Lluna el 2028.
16: 3CAT Info.
1: Ara falten 11 minuts per les 4 de la tarda, obrim pàgina cultural, i ho fem parlant de cinema de proximitat, podríem dir, perquè a Banyoles, al Pla de l'Estany, ha començat ja el rodatge d'una nova pel·lícula d'Isaki La Cuesta. Per primera vegada, agafa trets autobiogràfics de la seva infantesa per explicar una història d'amistat entre dos joves. La pel·lícula de La Cuesta es titularà El fons de l'Estany. Està coproduïda per 3CAT i s'estrenarà als cinemes l'any que ve. Anem, doncs, cap a Banyoles. Fèlix Martín.
10: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants, alguns de ben propers al mateix Isaac i la Cuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
2: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van aniran sortint a diferents escenes. Hi ha personatges que porten noms als amics. L'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres ni fan el mateix que vosaltres.
10: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
2: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
10: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
17: Banyoles, dintre del guió, és més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
10: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
18: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
10: El rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
1: Gràcies, Fèlix. I encara en cinema, el documental d'Albert Serra, 16 moments de ma vie, sobre l'actriu i cantant alemanya Ingrid Cavan, inaugurarà la secció no competitiva Made in Spain del Festival de Cinema de Sant Sebastià, dedicat als llargmetratges de l'any produïts dins l'estat espanyol. Entre les propostes amb accent català, en aquest apartat, també s'hi podran trobar Viva, de la directora i actriu Aina Clotet, Tres Adioses, de la cineasta Isabel Cuixet, o Los Invitados, de la barcelonina Cristina Díaz i Stefan Butzmullen. També hi seran Mala Bèstia, la primera pel·lícula de Barba Ferrer, La vida és Verdi, de la directora Berta García, o Pizza Movies, una comèdia de Carlo Padial protagonitzada per Judit Martín i Berta Romero. Tot això, com us dèiem, a la secció no competitiva del Festival de Cinema de Sant Sebastià. I ara parlem de música perquè el concert estrella de les Festes de la Mercè de Barcelona, de la capital catalana, tindrà aquest so.
19: Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene.
1: Són els Love of Lesbian, que actuaran el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell, compartint escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Svetlana. Era el nom que faltava per saber dels concerts de la Festa Major de Barcelona. La banda, Love of Lesbian, liderada per Santi Balmes, presentarà el seu espectacle dins de la gira de l'últim disc, Ejército de Salvación, i probablement serà l'últim concert que faran a Barcelona, ja que la banda abandona els escenaris després de 25 anys per fer una parada indefinida, diuen, a partir del desembre, tal com van anunciar fa uns mesos. Love of Lesbian tenen 10 discos publicats, a més d'àlbums d'or i platí, i han protagonitzat gires multitudinàries. Són uns habituals a les Festes de la Mercè, però de ben segur que aquest concert tindrà per ells un significat ben especial. I avui al vespre, a Castell de Mur, el Pallars Jussà es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure amb l'arribada de Música a cada racó. És un projecte navarrès itinerant que aquest any celebra el 10è aniversari. És una proposta que vol portar música en directe, tecnologia i participació ciutadana, tot ben mesclat als municipis rurals. Informa el corresponsal del Pallars Jussà, Pau Rovira.
20: El projecte del col·lectiu Suacai celebra avui 10 anys de vida i ho farà amb un concert que començarà a les 8 del vespre. La jornada arrencarà hores abans, però, amb un espai obert i gratuït al bell mig de Castell de Mur, que combinarà música, gastronomia, artesania local i diverses experiències interactives pensades perquè el públic participi activament. Entre les propostes, una instal·lació de so immersiu amb tecnologia binaural, espais per experimentar amb la relació entre música i tecnologia, activitats esportives vinculades al ciclisme o un espai dedicat a recollir històries i testimonis dels habitants del municipi. Una combinació eclèctica que detalla la directora de Suacai, Claudia Ausés.
21: Para que la gente pueda probar qué es esto de la neomúsica, incluso probar un violín eléctrico, un cello eléctrico, un ospaz, ver cómo suenan con diferentes efectos. Tenemos otro puesto, que es el reto de Landismo Challenge. Hicimos un proyecto maravilloso con el ciclista Mikel Landa. Además, han cedido los de Audio-Técnica unos auriculares espectaculares para poder hacer una escucha en neural y es una instalación de reflejos donde aparecen más de 350 músiques i músicos de diferents estils, no? Estilo a los libros de Elige tu propia aventura.
20: El projecte forma part de la gira Música a cada racó, una iniciativa que des de fa 10 anys recorre pobles de l'anomenada Espanya buidada amb l'objectiu de portar-hi propostes culturals de gran format i crear espais de trobada entre artistes, veïns i visitants.
1: Gràcies, Pau. De seguida arriba la informació esportiva 3Cat Info, però abans us expliquem que, per primera vegada, els ciutadans van enviar més paquets que no pas cartes l'any passat. Ho diu l'informe del 2025 del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148%, si ho comparem amb el 2019. En canvi, el correu tradicional, les cartes, les postals o les notificacions van tenir un 8% menys d'enviaments que l'any anterior. Aquest informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans va rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
16: Esports.
1: Fins al punt de les 4 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
0: Hola, què tal? Bona tarda. Comencem parlant de natació artística. Una notícia d'última hora perquè els campionats d'Europa de natació, la selecció espanyola de natació artística, acaba de guanyar la medalla de plata a la prova de rutina acrobàtica. L'or està per l'equip neutral i el bronze per Itàlia. A l'equip espanyol hi ha Iris Tió i els també catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. La cançó triada per l'equip d'Andrea Fuentes en aquesta prova que s'ha acabat fa només uns minuts ha estat el Berghain de Rosalía. Amb aquest resultat, Iris Tió ha guanyat la sisena medalla en aquests campionats d'Europa, una d'or, quatre de plata i una de bronze. D'altra banda, en aquests mateixos campionats d'Europa de natació, el saltador barceloní Max Liñán no s'ha pogut classificar per les finals de salt de trampolí de 3 metres després d'acabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí.
16: 3Cat Info.
0: El Barça femení de futbol han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu de cara a la pròxima temporada. Nicoli ha firmat fins al 2030.
3: I think when I heard that I didn't believe in the
4: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
3: I didn't take the opportunity as well.
0: El Barça femení ha anunciat que jugarà un amistós precisament contra el Manchester City, el rival d'on prové Nicoli. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Anglaterra. Presentació al Barça femení de futbol i presentació al Barça de bàsquet. És el nou entrenador, Alexander Sekulić.
6: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
22: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
6: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
22: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
0: El tècnic de 48 anys és el primer eslové que ocupa la banqueta blaugrana, signa fins al juny del 2028 i compaginarà el càrrec amb el de seleccionador d'Eslovènia. El director esportiu de futbol del Barça, Deco, i el cap de caça talents del club blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid per part del Barça. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà avui pel quiròfan per operar-se de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. El club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa. També l'Espanyol, el club ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb qui ja va jugar i cedir la temporada passada. A segona divisió, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria fins a final de temporada. Hem estat pendents del Campionat d'Europa de natació, amb aquesta medalla de plata per l'equip espanyol d'acrobàtica. També estem pendents a hores d'ara de la cinquena etapa del Tour de França femení, que ja està en marxa. És una etapa de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya, dos dels quals són de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Reussier, ha sortit com a líder de la general després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la quarta etapa. La catalana Paula Blasi és setena a la general a 1 minut i 12 segons de la líder. Fa uns instants hem parlat de bàsquet, de la presentació de Sekulić com a nou entrenador del Barça, però tenim més notícies de bàsquet. Yannick Crack, el pivot del Joventut, signa per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya, com ha cedit, fins a final de temporada. Això per una banda. Per l'altra, l'Ilerna Lleida incorpora Miguel Garitano Andia al seu cos tècnic per la temporada 2026-2027. I l'aler pivot del Madrid, Gabriel Deck, ja té passaport espanyol. L'argentí deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari i alliberarà aquesta condició perquè el Madrid es pugui reforçar amb un altre jugador d'aquest tipus. I acabem amb un apunt de tennis perquè Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost a causa de la lesió que arrossega en el seu canell.

0: Castelldefels avui.
1: Castelldefels comença a escalfar motors amb diverses activitats prèvies a la Festa Major organitzades per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Unes activitats que serviran per anar creant ambient festiu abans de l'inici oficial. La primera cita arriba el dissabte 8 d'agost amb la cursa d'orientació Garigot i la representació de la llegenda del Garigot. L'endemà, diumenge 9 d'agost, el torn de la cultura popular amb una diada castellera a 12:45 i una activitat gegantera per a tota la família, també a càrrec de l'Agrupació de Cultura Popular, en aquest cas a les 6 de la tarda. D'altra banda, el Centre Cívic Frederic Mompou acull aquest dissabte una nova campanya de donació de sang i plasma. És organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya. La unitat mòbil de donació portarà a terme una jornada on es pot donar sang i plasma sanguini. La cita al Centre Cívic Frederic Mompou des de 9:45 fins a 1 del migdia i de 4:00 to 8:00. I avui continuen les activitats a la Biblioteca La Platja amb l'hora del conte càrrec de la Boia Teatre. El conte explica la història de la Margot, una nena que està trista i se sent sola perquè al seu voltant la critica per ser diferent. Sort que un dia la seva àvia Margarita la portarà un arbre màgic que li canviarà la vida i farà un viatge que no oblidarà mai. Aquestes són algunes de les notícies que centraran el dia, la jornada informativa avui a la ràdio.
0: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
8: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
10: Castelldefels, així som.

0: Doncs parlem ara amb Santiago Tarín. Ell és escriptor i periodista, és fill, germà, nebot i cunyat de periodistes, tota una nissaga. Ha treballat a Ràdio Nacional, Ràdio Barcelona, Cadena SER, Agència EFE i els diaris de La Vanguardia, mitjans en els que ha cobert temes tan diversos com campanyes electorals, política local, atemptats terroristes, crònica judicial i de successos, visita del Papa, les activitats del crim organitzat en Espanya, la corrupció política, l'assassinat del bisbe Ellacurría en El Salvador o la guerra de Pablo Escobar i els càrtels de la droga contra l'estat colombià. Durant 21 anys va ser professor de màster de periodisme que imparteixen conjuntament les universitats Central de Barcelona i Columbia de Nova York. I durant 10 anys va ser membre de l'equip d'investigació de La Vanguardia i ha col·laborat a mitjans com TV3, com Ràdio, RAC1 o Història i Vida. També ha estat jurat del Premi Ciutat de Barcelona en la seva vessant històrica i va assessorar la sèrie de TV3 La Zona Fosca. És autor dels llibres Barcelona en Rosa i Negro, Viaje por las Mentiras de la Historia Universal i en el tsunami català. I ara presenta Los crímenes de los pasos perdidos, que publica al Revés Editorial. Molt bon dia, Santiago.
1: Dia.
0: Com estem?
1: Pues bé, estupendament.
0: Escolta'm, en primer lloc, què són aquests pasos perdidos?
1: Pues és un compendi d'històries que jo vaig recopilar durant anys degut a la meva tasca com cobrint la informació judicial per La Vanguardia. I és un catàleg de personatges molt diversos, des de alguns inclús poden ser fins i tot simpàtics, als més terribles i violents.
0: Són personatges, tot i així, tots, siguin persones molt desalmades, molt brutals o menys, curiosos, no? Són les curiositats doncs, que porten aquestes històries que van arribar als tribunals. Jo llegint el llibre pensava, hi ha gent, en realitat, o no sé, quin és el teu parer, que té mala sort a la vida?
1: Sí, sí, sí. La mala sort és un factor important a la vida, per lo bo i per lo dolent. Hi ha gent que té sort per arribar a llocs on no pensava i altres on la sort és el factor que li fa tenir molt mala vida. I hi ha gent que ha tingut molt mala sort. I per exemple, un dels casos, no? una persona que era una noia, que era una ballarina de striptease de renom a Barcelona en un moment donat, pues, va tenir molts entrebancs i va acabar morint d'inanició. No? És realment un cas de mala sort a la vida.
0: Mm.
1: I a la vida es tomba.
0: Sí, tant. I d'altres casos no, que, a part de la mala sort de les circumstàncies que envolten a la persona, un es busca també al final el que té.
1: Sí, sí. I, home, hi ha delinqüents que són... Entraríem ja en l'estudi psicològic, no? La de les psicopaties o del narcisisme. I són autèntics desalmats que al final pues, l'únic que troben és un mal final, no? O delinqüents que són tan arriscats que acaben al límit, no? Una altra història que jo explico és la d'un atracador que es deia Rafael Bonalatorre, que va desaparèixer l'any 84 després d'una fuga molt espectacular de la presó del Calameco i no s'ha sabut mai més res d'ell. No? El que suposo és que possiblement està mort, però ningú s'atreveix a dir-ho, perquè no ha aparegut mai més. Ara, la seva vida i les seves relacions porten a pensar que possiblement va morir perquè sempre era una persona que anava molt a l'extrem.
0: Mm-hmm. Són històries doncs, verídiques. Totes elles, en aquest cas, com explicaves, aquest home que es va fugar i ningú sap on és. Altres sí se saben, com el cas que explicaves de la ballarina, com lamentablement van acabar. Es podria dir que hi ha alguns delinqüents fills de la seva època. Ara està pensant en els atracadors, vaquilla, etcètera, etcètera, dels anys 80, no?
1: Sí, sí, sí. No sé qui va dir una vegada que a cada moment de la història d'Espanya necessitava un delinqüent i un torero per definir-se, no? I, en certa manera, és veritat, no? Els quinquis que jo vaig conèixer als anys 80 pues, han desaparegut del mapa, però van definir el que era una delinqüència d'una època, molt clarament, no? La delinqüència aquesta del suburbi dura, d'una vida molt trencada des del principi, no? Molt esmicolada, amb famílies molt desestructurades i d'una pobresa molt gran, no? Tot això ha desaparegut. Avui hi ha uns altres tipus de delinqüents que definiran els temps actuals, no? i els atracadors de bancs han desaparegut perquè tot ha canviat molt, però ja no existeixen.
0: I és veritat que els rics entren poc a la presó, entren poc als jutjats?
1: No, no, entren bastant. El que passa és que és veritat que el que no té recursos sempre pensa que tindrà menys defenses que el que en té. I en certa manera tenen raó, perquè si tu pots contractar un bon bufet d'advocats, la teva defensa serà millor que si vas a un altre tipus, no? Però, home, hi ha rics que han entrat a presó, n'hi ha bastants. Ara sempre hi ha la sensació de que el pobre ho passa pitjor, i sobretot quan està als tribunals.
0: Hi ha delictes que no acaben d'arribar tampoc mai als tribunals. Ni la gent entra a presó, no? Hi ha casos.
1: Sí, sí, hi ha casos que no han arribat als tribunals i dius, bueno, per què no? Sí, sí.
0: Per un periodista que cobreix informació de tribunals, és tan important el que diu l'acusat que el que no diu? T'obligues una mica, psicòleg també, els silencis.
1: Sí, home, i tant, són importants, i l'actitud. Mira, jo sempre dic, no, que per mi el judici és com una pel·lícula o una obra de teatre on l'única diferència respecte al cine i a un teatre a veure una obra és que tot el que tu estàs veient en directe és real, ha passat, no? No és fruit d'un guionista ni d'una ficció. I això és la diferència fonamental entre una i altra cosa. Llavors, el que sí que has de mirar és com mires tu una pel·lícula, no? Les actituds, els silencis, el que diu, el que no diu, com ho diu. Tot això és molt important i marca molt la crònica que tu podràs fer o com pots veure el cas, no?
0: Hi ha gent que es comporta de manera molt freda després de saber, perquè se n'ha portat proves, efectivament, que ha fet el que ha fet, no? Quin cas t'ha colpit a tu més del que has seguit?
1: Home, a mi hi ha diversos casos que m'han colpit molt, no? Perquè el mal existeix, no? Jo he parlat molt amb psiquiatres i amb experts en psicologia criminal i, clar, per ells és un concepte moral i jo ho entenc, que no existeix com tal, però quan tu estàs fent informació o vas a cobrir un succés o un judici, tu veus el mal, no?, en directe, no? I quan et trobes amb una persona malvada, doncs et deixa bastant trasbalsat, no? Un dels casos que jo explico és un que el van detindre perquè va segrestar una persona per cobrar diners, perquè tenia problemes econòmics, el va matar perquè ja pensava que no el podia deixar lliure, i el van descobrir perquè van a cobrar el rescat i no s'havia enterat que havia aparegut el cos, inclús s'havia publicat l'esquela del mort, no? I aquesta persona, quan el van detindre, d'una manera freda i absolutament deshumanitzada, va explicar tot el que havia fet i va ser un fet molt, molt, per mi, molt, molt impressionant, no? Veure aquesta frialtat d'algú que està narrant com ha comès un crim a una persona amb la qual no tenia cap relació dolenta, pues, explicar-ho d'aquella manera, no? Quan et trobes aquest mal és bastant impressionant.
0: Sense penediment, evidentment, no?
1: No, ni un, ni mig.
0: Has hagut de descartar alguns casos en el llibre?
1: No, bueno, he descartat per un tema de que tampoc volia fer un llibre de 1.000 planes, no? I volia fer un llibre que es pogués llegir, que no fos més de 300 o 300 i pico, i al final pues, ha sigut això. I he descartat casos, sí. Però no per res especial, sinó perquè he pensat que aquests eren els que tenia més aquest factor sorprenent i literari.
0: Bé, dona molt joc a la literatura també el personatge Pícar, no?, que pot ser la quintessència, sí, també del delinqüent d'aquest país. O estafadors, poetes.
1: Sí, sí, aquest era un personatge molt singular que ja va morir i que es distingia perquè escrivia poesies i anava a totes les tertúlies literàries que podia, apareixia als premis literaris, inclús va ser jurat d'un premi literari. Estava certament considerat en el seu moment en certs ambients, fins que es va descobrir que en realitat es guanyava la vida estafant, no?
0: O sigui que va aconseguir enganyar a tothom.
1: Sí. Era un d'aquests personatges que a vegades veus a la feina. Jo recordo un que deia que si ell podia obrir la boca no el matarien mai, no? Perquè era capaç d'enredar tothom, no? I són aquestes envolvents i tenen aquest carisma i aquesta gràcia especial que fan que t'acabis creient qualsevol de les coses que diuen, no? Això és la quintessència de l'estafador.
0: Aquí s'inscriurien també els anomenats estafadors de l'amor, que no només juguen a estafen diners a les seves víctimes, sinó que a més les estafen a l'espírit o l'ànima, no? Perquè els estan venent un amor que, sí, evidentment no és cert, ni té cap credibilitat, sí, sí, al final.
1: Sí, és que estem veient casos bastant... últimament estem veient alguns casos que són bastant impressionants, no? Es fan passar per Brad Pitt, no?
0: Sí.
1: I dius, com pot ser que algú es cregui que Brad Pitt li escriu? Pues sí. Acaben creant una atmosfera que fan que algú es cregui que Brad Pitt està en contacte amb ell.
0: Bé, o recentment un home que va estafar moltes dones també a català, que jo no sé si ha complert presó, finalment l'Albert Oller, s'ha entrat a presó o no, però que no va ser tan fàcil provar que aquest home havia estafat a les dones, perquè, clar, en principi les dones li donaven els diners sense coaccions. I costa, sí, costa demostrar això, no?, a qui l'estafa.
1: Sí. Bueno, són delictes que tenen certa dificultat, eh? I va haver un que va vendre tot un poble i no,
0: sí,
1: no tenia ni un totxo d'una de les cases. I va aconseguir que algú li anés a comprar el poble i va fallar perquè a l'últim moment el va enganxar la policia quan anava a cobrar. Però imagina't, no?
0: Que fort.
1: Sí. Hi va haver una estafa molt famosa d'un tio que va intentar vendre la Torre Eiffel i algú la comprava.
0: O sigui que...
1: Sempre jugues una mica també amb les debilitats de l'altre, no? O amb l'avarícia, o amb la credulitat, o... amb un sentiment mal resolt, no? Però
0: o amb la solitud...
1: Et troben el punt feble.
0: Sí, clar. O la solitud de moltes persones, també, no?
1: Sí, clar. Sí.
0: Va haver un crim també recentment de dues germanes que es van creure que uns militars americans les demanaven relacions. Clar, i les demanaven diners.
1: Sí. No conec molt aquest cas, però sí. Hi ha hagut de tot, no? Vull dir, quan caus en mans d'una persona com aquestes, doncs pot passar qualsevol cosa, sí, perquè tenen una capacitat d'enganyar que és brutal. Inclús a vegades penses, joder, quina, no? T'acaben fins i tot, fins a cert punt, pots trobar-te cautivat per algun d'ells, no? I, bueno, com és possible que aquest tipus hagi venut el pont de Brooklyn, no?
0: Pues i algú estigués disposat a comprar-lo, clar.
1: Sí. I algú disposat allà a dir, bueno, pues aquest m'està venent la Torre Eiffel, deu ser veritat.
0: Després d'aquest llibre, Los crímenes de los pasos perdidos, estàs ficat en un altre projecte literari, Santiago?
1: Bueno, hi ha algunes coses que ja no són iguals, no? Un llibre sobre una biblioteca, que espero que surti l'any que ve, i alguna altra coseta, sí. Però sempre hi ha que estar fent alguna cosa, no? Si no, és molt avorrida la vida. S'està esperant.
0: Doncs de moment aquest llibre es llegeix, jo penso que molt bé, crec que és molt interessant. També crec que forma part també del patrimoni històric d'aquesta ciutat de Barcelona, no? I del context social també, com deien, de l'època, aquests delinqüents de diversos pelatges, sí, que van existir en realitat i que aquí estaven en los pasos perdidos, les seves històries amagades.
1: Sí, és que jo penso que el succés o el judici ens complementa la història oficial, no? Perquè ens dona una visió de la societat de com és en molts aspectes que no queden del tot reflectits en un llibre canònic, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? Allà podem veure els vicis, com ens divertíem, no? Com era la gent, no? I crec que és interessant conèixer també la història de la mala vida per conèixer com és la societat en realitat.
0: Perquè és la realitat, això. És el que passa.
1: Sí, el que passa al peu de carrer.
0: A peu de carrer. A quin judici t'agradaria tu assistir en qualitat de periodista, ser present, ser testimoni?
1: Perdona?
0: A quin judici t'agradaria assistir com qualitat de periodista?
1: Uf, no sé, és que n'he vist de tot tipus, no et podria dir-te, no sé. Home, m'hagués agradat estar a les sessions de Pinochet a Anglaterra.
0: Uh-huh.
1: M'hagués agradat molt quan el van detindre. Perquè era un tema que nosaltres vam treballar molt a La Vanguardia i m'hagués agradat estar present a la sala. No, inclús ni com periodista, com només per veure'l, no? I si em preguntés de judicis històrics, doncs no sé, hi ha... No sabria dir-te, perquè hi ha... A vegades un judici molt petit és molt interessant, eh? De coses que en principi a la gent li poden passar desapercebudes.
0: Que no està mediàtic, no? I té una història.
1: Sí, que no sigui tan mediàtic. I pot tenir molt interès humà o inclús anecdòtic, no? Jo explico el llibre una partida de petanca, no? En un càmping que va acabar com el Rosari de l'Aurora, amb ferits, no? Dic, bueno, quan vaig anar al judici no donava crèdit. Dic, però com pot ser que una gent que està jugant a la petanca acabi ferida en un hospital, no?
0: Sí, sí,
1: la
0: tant,
1: petanca,
0: no?
1: Que en principi no és, diguem, un esport de risc.
0: Específic, no? Doncs pues mira, mai se sap, no? Escolta'm, hi ha gent, Santiago, que també, a banda de que tu, que cobries els tribunals professionalment, hi ha gent que també li agrada, gent del carrer, als judicis, i seure's allà i seguir un judici?
1: Sí, ara cada vegada menys, però va haver durant molts anys hi havia bastant públic a les sales de vistes i... Perquè és que ells, ja et deies, la vida en temps real, no? Tu estàs veient una pel·lícula, però tot el que veus ha passat. I els que estan explicant allà són els protagonistes reals. I això cridava molt l'atenció. Jo ho recordo, he vist cues per entrar a veure judicis de casos mediàtics, no? I he vist fotografies històriques que són impressionants. Quan no existia la televisió ni les xarxes socials, ara no hi ha tantes, però... Jo recordo que hi havia un grup de jubilats que anaven a veure judicis, que eren molt simpàtics, i que hi havia, diguem, possiblement el que va tenir més recorregut i el que nosaltres vam tractar molt, que era el senyor Andreu, no? I escolta, era fantàstic perquè tu estaves per allà i penses, avui no hi ha res bo, i el deia, en aquella sala hi ha un judici que pot ser interessant, i no fallava mai. I a més era com... Era com un oràculo de Delfos, no? Perquè tu, el tio, que no tenia estudis de dret, i acertava un munt de sentències. I era perquè es passava la vida allà i tenia una mirada especial, i era molt, molt simpàtic, i tots li tenien molt afecte, no?, el senyor Andreu. I, bueno, era la seva manera de viure la jubilació.
0: Ben curiós, eh? Ben curiós, veient la naturalesa humana, com deies tu, real. En directe.
1: Sí.
0: La vida.
1: En directe. Sí, sí, tal com és.
0: Doncs, Santiago, moltíssimes gràcies pel teu llibre, doncs, per la teva experiència, per la teva feina, i que et milloris el refredat que tens, crec, no?
1: No. Sí, perdoneu-la a tots, però...
0: No, va.
1: Estic una mica refredat, sí.
0: T'ho agraïm que ens hagis rebut amb aquest refredat a sobre, i tant que sí. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ei, Neus, vine, que et vull fer una pregunta d'accents. Com que estàs fent un curs de català, segur que ho saps.
2: Digues, digues.
1: Avui he vist un cartell que deia "Estalvia aigua, és urgent". I m'ha estranyat veure la paraula "és" amb accent. Jo pensava que havien eliminat els accents diacrítics.
2: No, home, no. I tant que em porta. De fet, en queden 15.
0: A Punt de Sal. En català, "és" s'escriu amb accent quan "és" una forma del verb "ser". Per exemple, "és un noi molt espavilat". En canvi, el pronom "es" no porta accent. Per exemple, "es ven un pis". A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. La llegenda del Garigot tornarà a convertir-se en una de les protagonistes dels actes previs de la Festa Major de Castelldefels. L'espectacle se celebrarà el pròxim dissabte, 8 d'agost, a les 10 de la nit a la plaça Garigot del Parc de la Muntanyeta, on el públic podrà gaudir d'una proposta que combina teatre amb foc, música, tradició i cultura popular. La representació impulsada per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels s'ha consolidat com una de les cites més singulars del calendari festiu local. Any rere any, la llegenda cobra vida gràcies a la participació de desenes de persones que donen forma a un espectacle que ret homenatge als elements més emblemàtics de l'imaginari popular de la ciutat. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgus tenen la temporada dels escèniques del quart trimestre del 2026 amb el lema Inspira. Es tracta d'una programació que entre octubre i desembre reunirà teatre de concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per a tots els públics. I s'ha presentat la nova escola adaptada de futbol inclusiu, la iniciativa impulsada per la Fundació Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA, començarà la seva activitat al setembre. El projecte ofereix un entorn adaptat per afavorir la participació d'infants i joves amb necessitats específiques. Esto de moment, més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Doncs aquest és el bon rotllo de detalls que estaran, seran una de les propostes més interessants de la Festa Major d'Estiu de Castelldefels, amb la qual parlem a partir d'ara exhaustivament amb la Cristina Corona, regidora de Festes. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Anna.
0: Però l'aperitiu, com dèiem abans, el protagonitza l'Agrupació de Cultura Popular aquest dissabte, oi?
1: Sí, el tret de sortida sempre és la llegenda del Garigot, que any rere any va millorant, tot i que... No sé, sempre ens agrada molt, i aquest any, a més, amb les noves fonts, crec que encara serà més lluït que anys anteriors, amb la qual ja, res, en dos dies tret de sortida.
0: Molt bé, l'Agrupació de Cultura Popular, que és una de les entitats que més representativitat té a la Festa Major d'Estiu, oi?
1: Sí, òbviament, vull dir, a la Festa Major d'Estiu, també a la d'hivern, com no... Clar, és obvi, però clar, ells, a més del tret de sortida, amb la llegenda del Garigot, doncs, bueno, els castellers tenen moltes activitats perquè, òbviament, és la part cultural importantíssima de la Festa Major. De fet, aquest cap de setmana, que és ja com la prèvia, són tot actes, bueno, protagonitzats per ells.
0: Ara entrarem en detall en la programació de la Festa Major d'Estiu, però també aquest esdeveniment té una important novetat aquest any. Jo sé que aquesta constitució de penyes...
1: Ui!
0: que jo crec que vostès no esperaven l'èxit, no?, que ha tingut la proposta.
1: Anna, entre tu i jo, se nos ha ido de les manos. La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però, bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran... Vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes... pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: I quin és el sentit de la creació? Com es poden definir o determinar el seu paper en el context de la Festa Major?
1: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa i sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha un 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa... sigui, bueno, divertida però controlada i tothom està molt content.
0: I com podem saber les penyes o com es manifestaran? Quina activitat faran?
1: Bueno, la idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia de pregó. D'alguna manera, no em preguntis com, perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'Edifici de la República, només per penyistes, vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
0: És a dir, que ells els reconeixerem perquè portaran també una samarreta identificativa cadascuna d'elles,
1: sí,
0: que decideixen ells o elles mateixes el que són, no? El logotip o què sé.
1: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta.
0: Parlant del mocador, també era un obsequi que es podia tenir o també aquella, no sé, com una mena de bandera que es posava amb els balcons, sí, la gent que volia, no?
1: Sí, això ho repartirem en quasi tota seguretat el dia del pregó. Tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la festa major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: Molt bé, aquesta és l'acte de novetat de la festa major d'enguany, però passant a parlant de les activitats.
1: Quantes hores tenim? Tenim més de 60 activitats.

0: A part d'això, hi ha moltes activitats musicals, hi ha Bulsara, hi ha l'orquestra. Ha... L'any passat, no sé si te'n recordes, va vindre una orquestra Electrobacassis, que era com una mena d'orquestra clàssica que després es transformava en un DJ. I sí. Tal. Jo no era partidària de repetir, però tothom ho va demanar molt, amb la qual tornen amb un espectacle nou. També el guanyador de... Vaig insultant, perquè són coses que me'n vaig enregurant, eh? El guanyador de Nous Talents, Vesta, que és un grup... Bueno, jo sóc superfan, actuaran de taloners de detallets i el castell també, el castell és un format, ja ho sabem, més petit, més tranquil, però estarà molt xulo per pujar tranquil·lament, escoltar un concert i prendre algo i molt maco, molt tranquil i molt bonic. Està quedant molt xulo.
1: Molt bé, són les principals propostes de la Festa Major d'Estiu d'enguany, que també hi ha una novetat, que és una festa jove que crec que es fa a la plaça que està davant dels instituts.
0: Sí, l'any passat es va fer a la Muntanyeta i aquest any, com que la cosa ha agafat una mica més d'entitat, es fa ja a la Via Fèrrea i també és el dia 13 i és tota la tarda d'activitats de... Això sí que és de superjoves, eh? I especialment en l'actuació de Piqueras, que ara està pujant molt i realment és que ho fa fantàstic, que a més es pregoner juntament amb la Coral Marinada de la Festa Major. Hem volgut, bueno, Piqueras, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels, i sobretot la gent més jove, sap qui és, un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo, i vam voler donar una mica de contrast entre Piqueras, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo perquè a més a tots els ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast.
1: Entre una de les entitats més veteranes de Castelldefels, com sí. Que ha fet 100 anys, la Coral Marinada, i els seus membres encara fan les tradicionals caramelles, no?
0: Sí.
1: I el Piqueras, aquest talent emergent.
0: Sí, jo crec que i el Piqueras, bueno, quan acabi el pregó, marxarà corrents a la festa jove perquè actua allà.
1: On actuarà també la Natlin, que és una cantant de Vic i de Castelldefels també, no?
0: Sí, nosaltres sempre, home no, aviam, sempre que es pot, s'intenta comptar sempre amb talent local, perquè al final aquí hi ha molta gent molt bona i se'ls intenta donar tot el recolzament possible. I a més, que és que no és perquè siguin d'aquí, és que són bons.
1: Como decía antes, señora Corona, se han intentado... por temas pues de climatológicos, que las actividades se agrupan tarde-noche, básicamente, ¿no?
0: Sí, claro. Al final, el tema clima no podemos evitarlo, pero en el programa ya veremos, sobre todo las actividades infantiles. A mí los niños me da un poco de... Obviamente es más complicado que sean lo más acuáticas posibles, todo y que todo no puede ser acuático, pero lo más acuáticas posibles y en zonas sombreadas. O sea, el año pasado recuerdo que había el tobogán aquel acuático, pues este año es el mismo, pero de doble carril para que nos podamos mojar, bueno, se pueda mojar todos mucho más. En la plaza también hay otro día que hay una fiesta del agua. Bueno, y lo que no es de agua se hace, ya te digo, entre el ayuntamiento y el edificio de la República, porque, bueno, es la zona como más fresquita dentro de la penuria. También habrá el día de las actividades, los días, los horarios de actividades infantiles, también habrá refrescos, zumos, galletas, todo para que, bueno, puedan ir aguantando un poco mejor. Porque para los niños es verdad que no tienen límite. O sea, ellos claro. Cuando se lo están pasando bien, tampoco tienen límite de si hace calor o tal. Y lo que queremos es que disfruten y si allí hay sombra, pues fantástico.
1: Muy bien. Usted es concejal también de políticas de igualdad y de nuevo se volverán a instalar los punts lila en la Festa Major.
0: Sí, los puntos lila se instalan pues como ya hicimos en años anteriores en todas las actividades, tanto aquí en la plaza como en la Muntanyeta, porque además creemos que aparte del sentido estricto del punto lila, mucha gente joven, sobre todo muchas nenas jóvenes, nos dicen que les va muy bien pues como punto de referencia, cualquier cosa, aunque no haya ocurrido nada, pero cualquier cosa acuden allá, se sienten más amparadas como punto de encuentro, con lo cual creemos que sí que es verdad que hacen una función muy importante y por supuesto se van a seguir instalando puntos Lira.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

Castel

0: Viajando por las Ondas.
1: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
2: El lunes a las 8
3: de la tarde.
0: En Radio Castelldefels.
4: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.
5: Perdoni, ens pot portar el compte, si us plau?
6: Sí, ara li porto.
7: Has demanat el compte? Així, en masculí?
4: A punt de sal. En català, la paraula compte és masculina. Per tant, demanem el compte o traiem diners del compte corrent. A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat.

0: Aquest dimecres, entre les 6 i les 7 de la tarda, té lloc a la Sala Margarida Xirgo de la Biblioteca la xerrada cap a una guia pública amb Albert Canyigueral, un dels divulgadors més reconeguts del país en transformació digital i intel·ligència artificial. Albert és responsable de tecnologies del llenguatge i intel·ligència artificial al Barcelona Supercomputing Center i serà amb nosaltres, com diem, aquesta tarda. Què tal? Bon dia, benvingut.
1: Bon dia, molt bé.
0: A veure, per què s'anomena la xerrada així, cap a una intel·ligència artificial pública?
1: Bé, doncs és per poder explicar en aquesta sèrie de conferències que s'estan fent la importància de pensar, no? La intel·ligència artificial està molt de moda, doncs entendre que per la societat digital és una infraestructura bàsica, de la mateixa manera que tenim carreteres i tenim sistemes d'aigua i tenim electricitat per la societat industrial, i hem d'afegir aquesta capa d'intel·ligència artificial com a la societat digital. I llavors és important que més enllà de què facin les empreses privades, doncs hi hagi aquesta opció pública. I volem compartir aquesta mirada i el que s'està fent des del Barcelona Supercomputing Center i altres llocs d'Europa per tirar això endavant.
0: I què és el que s'està fent al respecte en aquests moments, Albert?
1: Doncs hi ha projectes amb finançament des de la Generalitat de Catalunya o des del Govern d'Espanya per fer IA pública focalitzada en català o en castellà i llengües oficials, de manera que podem tenir una intel·ligència artificial que és transparent, que podem explicar com funciona, com s'ha entrenat, que té els nostres valors, que entén la nostra llengua. El projecte en català es diu AINA, i el projecte en castellà, d'àmbit més nacional, es diu Àlia. Llavors estan tirant endavant aquests dos projectes i doncs treballant amb els emprenedors i les start-ups perquè es pugui fer servir en molts projectes.
0: Un dels temors més habituals respecte a la intel·ligència artificial i com redunda la nostra vida diària és el tema de posar-li límits.
1: Sí, és important perquè ara estem en un pic d'expectatives inflades al voltant d'aquesta tecnologia i a vegades ens enlluerna molt i suspenem aquest pensament crític, no? Quins límits hem de posar? Perquè a vegades qualsevol tecnologia, aquesta, perquè s'està adoptant de manera massiva i molt ràpida, ho hem de fer de manera encara més urgent, i demà també parlarem una mica d'això, de quins són aquests usos i aquests límits de l'intel·ligència artificial, que té molts beneficis, però també té una cara perillosa que s'està demostrant igualment doncs, amb temes de notícies falses, ciberatacs, ciberdelinqüència, que ha sortit notícies recentment, i molts altres temes. Llavors hem de trobar un equilibri.
0: Clar, la intel·ligència artificial recolza en dades que ja existeixen, però aquestes dades les ha ficat una ment humana. Arribaria el moment, o no sé si ara estic sent massa futurista o massa fora de la realitat, en què si no s'incorporen dades, si algú no està ficant dades, la intel·ligència no troba respostes?
1: Sí, com bé dius, la intel·ligència artificial necessita aquestes dades, llegeix el passat i a partir d'aquí interpreta i fa prediccions de futur. Llavors, com bé dius, és un dels temes que s'està dient, en quin moment les dades generades per les persones s'acaben, no? Hi ha aquesta crisi, igual que a vegades parlem del peak oil, no? com el consum màxim de petroli, doncs hi ha qui parla del punt aquest màxim de consum de dades. I llavors hi ha el que es diuen les dades sintètiques, dades generades pels propis ordinadors, o la pròpia intel·ligència artificial generen dades per seguir-se entrenant, però s'ha vist que això genera una sèrie de problemes. Llavors, doncs, bueno, evidentment, doncs, sí, és un tema també a treballar, i aquí, de nou, aquesta mirada de les dades com un bé públic, un bé comú, més similar a la Wikipedia, diguéssim, que a dades privades. No? Hem d'anar en aquesta direcció, creiem.
0: Un altre dels reptes és com es manté, si és viable pel medi ambient, doncs tota aquesta tecnologia.
1: Sí, de fet, el BCC som un centre de supercomputació on tenim línies de recerca especialitzades en buscar una millor sostenibilitat, perquè, evidentment, això consumeix recursos elèctrics i d'aigua, també. Doncs, llavors, hi ha maneres de fer els ordinadors que siguin més eficients, amb xips més eficients. La pròpia informàtica, els algoritmes també es poden fer més eficients. Llavors, doncs, hem de pensar si l'ús d'aquests recursos està suficientment justificat, perquè ara això la gent pregunta coses molt banals a l'intel·ligència artificial o li diu de generar imatges, i hem de pensar que darrere de qualsevol d'aquestes consultes hi ha consum d'aigua, hi ha consum d'electricitat, recursos, i llavors, bueno, doncs això, ara estem molt enlluernats amb això i, com bé dius, hi ha aquestes preguntes de pensament crític de posar-hi límits i un ús raonable.
0: Doncs no diem més, perquè el que volem és que la gent doncs assisteixi aquesta tarda a la Sala Margarida de Xirgo a les 6 de la tarda per escoltar tota aquesta xerrada, sens dubte, inspiradora. Cap a una, intel·ligència artificial pública amb Albert Canyiguera, el responsable de tecnologies del llenguatge, i al Barcelona Supercomputing Center. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Albert.
1: Gràcies a vosaltres. Ens veiem aquesta tarda.
0: Bon dia.
2: Amics de Ràdio Castelldefels,
3: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Habaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les habaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
4: Castelldefels, així som!

0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
0: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Prorrogada la prohibició temporal de l'ús de pirotècnia fins al 30 d'agost. L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat la prohibició temporal de l'ús de material pirotècnic a tot el terme municipal davant la persistència de les condicions d'elevat risc forestal. L'Ajuntament decretava el passat 31 de juliol la prohibició temporal de l'ús de la pirotècnia a Castelldefels com a mesura preventiva davant l'elevat risc d'incendi existent al municipi i al conjunt del territori. La restricció afecta tot el terme municipal i inclou tant els espais públics com els espais privats a l'aire lliure. Per tant, queda prohibit l'ús de petards, coets, bateries i qualsevol altre element pirotècnic mentre la mesura continua vigent. La ciutadania de Castelldefels encara és a temps de beneficiar-se de les reduccions a la taxa de residus corresponent a l'any 2026 gràcies a l'ús dels diferents serveis de deixeria del municipi. El termini per acumular aportacions que permetin obtenir bonificacions finalitza el pròxim 31 d'agost. A partir de l'1 de setembre, totes les aportacions realitzades a les deixeries del municipi ja es comptabilitzaran per a les reduccions corresponents a la taxa de residus de l'any 2027. Una trobada amb el repertori de Joan Manuel Serrat en el cicle Palm Lights de la proposta Palm Market que es desenvolupa a Castelldefels aquest estiu fins al 6 de setembre arribarà avui. El concert rememora les cançons de Serrat i tindrà lloc a 9:45, com és habitual, a la plaça de les Palmeres. És tot de moment. Aquestes i altres notícies ja seran incloses a l'informatiu de Ràdio Castelldefels que arribarà a la 1. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, Castelldefels va tenir bitllets moneda propis?
1: Bocins d'història.
0: L'esclat de la Guerra Civil Espanyola va ocasionar una situació econòmica adversa i una greu manca de moneda. A les zones republicanes, aquesta situació es va intentar atenuar amb l'emissió de bitllets per les transaccions econòmiques quotidianes. Uns 700 municipis catalans van iniciar la fabricació de bitllets que alleugeririen el problema de la falta de moneda petita. Seria moneda de petit valor, de curs legal i obligatori, exclusiu al municipi. A Castelldefels es va emetre paper moneda amb bitllets d'una pesseta i 50 cèntims i van ser posats en circulació el juny del 1937. Els bitllets es representaven escenes de la vida diària del municipi, com ara la vida al camp, amb un llaurador i un obrer al costat de la torre de Climent Savall i el castell al fons, o la platja, amb una jove amb banyador, una barca de pesca, gavines i l'embarcador al fons. Aquests bitllets es van poder utilitzar aproximadament durant un any, fins que, a mitjans del 1938, el govern republicà els va declarar no vàlids.

0: Bocins d'història.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Vindràs a la reunió de veïns dimarts vinent?
2: Quina reunió? Jo no he rebut res.
1: No? Si en vam rebre la convocatòria fa dies.
2: Doncs li demanaré a l'administradora que me l'enviï. Potser té malament el meu correu electrònic.
1: En tot cas, ens han citat dimarts a les 8 del vespre per parlar de l'emplaçament de la piscina.
0: A Punt de Sal. En català, si volem citar algú a una reunió o una entrevista, el convoquem, el convidem o el citem, però no l'emplacem. El verb emplaçar significa designar el lloc que ha d'ocupar un edifici, un monument. Per exemple, el nou CAP s'emplaçarà al centre, però m'han citat a una reunió la setmana vinent. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: L'informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 5 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels es prepara per viure una festa major amb més participació que mai. La ciutat inicia el compte enrere per una nova festa major que es celebrarà del 13 al 16 d'agost. Música, cultura popular, activitats familiars, esport i una de les principals novetats d'enguany, les penyes de festa major, marcaran una edició que espera una gran participació ciutadana. Activada la prealerta del pla Infocat per al risc d'incendi forestal. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat la fase de prealerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'incendis forestals davant la situació de perill elevat prevista per aquest dimecres. El municipi es troba en nivell 2 del Pla Alfa dels Agents Rurals. S'amplia fins al 30 d'agost la prohibició d'utilitzar pirotècnia. L'Ajuntament ha decidit prorrogar la prohibició temporal de fer servir material pirotècnic en tot el municipi davant la persistència de les condicions del risc d'incendi forestal. La mesura es mantindrà vigent com a mínim fins al 30 d'agost. Comencem.

0: Castelldefels ja escalfa motors per la Festa Major de 2026. Tot i que les activitats oficials començaran el pròxim 13 d'agost, aquest cap de setmana ja es podran viure les primeres propostes vinculades a la celebració amb la llegenda del Garigot, la Diada Castellera i diverses activitats de cultura popular organitzades per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Una de les grans novetats d'aquesta edició serà l'estrena de les Penyes de Festa Major, una iniciativa impulsada per fomentar la participació ciutadana que ha superat totes les expectatives d'organització. La regidora de Festes, Cristina Corona, explica que la resposta ha estat molt superior a la prevista inicialment.
1: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: Les noves penyes tindran un paper destacat durant la Festa Major i especialment en l'acte inaugural del pregó, que aquest any anirà a càrrec del cantant local Piqueras i la coral Marinada, que celebra el seu centenari. Més enllà de portar l'ambient als carrers, l'Ajuntament vol que les penyes esdevinguin un nou element de cohesió i sentiment de pertinença a la ciutat.
1: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa i sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha un 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui, bueno, divertida però controlada i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'Edifici de la República, només per penyistes. Vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
0: Els penyistes estaran identificats amb les seves pròpies samarretes i també rebran material específic de Festa Major. A més, el dia del pregó s'habilitaran espais perquè els participants puguin recollir els tradicionals mocadors festius.
1: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta. El dia del pregó, tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la Festa Major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: Pel que fa a la programació, la Festa Major tornarà a distribuir les activitats en diferents espais de la ciutat amb l'objectiu d'arribar a tot tipus de públics. Concerts, espectacles familiars, cultura popular, activitats esportives i propostes gastronòmiques ompliran 4 dies intensos de celebració. Entre els noms més destacats del cartell hi trobem Chenoa, Ginestar, Los Toreros Muertos, Tribut a Queen de Bolsara o les actuacions de Detallet, entre moltes altres propostes. La regió regidora de festes, destaca precisament la diversitat d'espais i activitats previstes al programa.
1: Aquest any hi ha com quatre punts més importants, que és la muntanyeta, com sempre, la passada d'església, com sempre, el castell, que aquest any serà molt xulo, i també aquí davant a la plaça, davant de la biblioteca. També a Arcadi Balaguer els temes infantils es faran allà perquè hi ha ombra, el tema del clima ens preocupa molt, sobretot en activitats infantils, però bàsicament són aquests quatre punts que estaran tres dies i mig constantment una activitat rere l'altra. Musicals, les quatre més importants, de Tallets, Xenoa, Los Toreros Muertos, i Ginestà, que és també molt, molt de jove, però a part d'això hi ha moltes activitats musicals, hi ha Bulsara, hi ha l'orquestra, l'any passat, no sé si te'n recordes, va vindre una orquestra Electrobacassis, que era com una mena d'orquestra clàssica que després es transformava en un DJ i tal. Tornen amb un espectacle nou, també el guanyador de Nous Talents, Vesta, que és un grup actuaran de taloners de Tallets, i el castell també, el castell és un format, ja ho sabem, més petit, més tranquil, però estarà molt xulo per pujar tranquil·lament, escoltar un concert i prendre algo i molt maco, molt tranquil i molt bonic.
0: Una altra de les apostes d'enguany serà la Festa Jove Alternativa, la FAC, que creix i canvia d'ubicació després de la bona acollida de les edicions anteriors. La proposta incluirà activitats, tallers, concerts i sessions de DJs pensades especialment per al públic jove. Cristina Corona explica que l'espai també tindrà un dels protagonistes de la Festa Major, Piqueres, que compartirà el pregó amb la Coral Marinada.
1: L'any passat es va fer a la muntanyeta i aquest any, com que la cosa ha agafat una mica més d'entitat, es fa allà a la Via Fèrrea i també és el dia 13 i és tota la tarda d'activitats de... Això sí que és de superjoves, I especialment amb l'actuació de Piqueres, que ara està pujant molt i realment és que ho fa fantàstic, que a més és pregoner juntament amb la Coral Marinada de la Festa Major. Hem volgut, Piqueres, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels, i sobretot la gent més jove, sap qui és, un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo, i vam voler donar una mica de contrast entre Piqueres, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo perquè a més a tots els ha fet molta, molta il·lusió aquesta mena de contrast.
0: Durant els quatre dies de celebració tampoc hi faltaran cites tradicionals com la processó de Festa Major, les habaneres, el correfoc, el Holy Dolly Festival, la paella popular o el castell de focs artificials que posarà el punt i final a les festes la nit del 16 d'agost. Amb una programació pensada per totes les edats i la incorporació de les noves penyes, Castelldefels enfronta una Festa Major que aspira a omplir carrers, places de música, tradició i participació ciutadana. Castelldefels es troba aquest dimecres en situació de prealerta preventiva pel risc d'incendi forestal. La decisió s'ha pres després que els mapes de predicció de la Generalitat indiquin un perill alt d'incendi al municipi i que el Pla Alfa dels agents rurals situï la ciutat en nivell 2 sobre un màxim de 4. La mesura de caràcter preventiu té com a objectiu reforçar la vigilància i mantenir coordinats els diferents serveis municipals davant de condicions meteorològiques i ambientals que poden incrementar el risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha activat diferents accions de control i preparació. En aquestes destaca la supervisió de les zones forestals, la revisió dels accessos per garantir el pas de vehicles d'emergència i la comprovació de l'estat dels hidrants i les franges de protecció que envolten els barris més pròxims a la massa forestal. La policia també manté un control especial dels accessos a les zones de muntanya i als principals camins forestals, mentre que l'ADF de Castelldefels i la resta de serveis municipals tenen preparats els recursos i equips d'intervenció en el cas que calgui i que sigui necessària una actuació. L'Ajuntament fa una crida especial a la prudència dels veïns dels barris situats a la interfície forestal, especialment a Bellamar, el Poal, Montmar, Can Roca, Vista Alegre i els Canyars, zones més exposades en cas d'un incendi forestal. Entre les recomanacions adreçades a la ciutadania hi ha la retirada de materials combustibles de jardins, terrasses, la neteja de teulades i canalitzacions per evitar acumulacions de restes vegetals seques i la preparació d'un petit kit d'emergència amb aigua, documentació personal i material.

0: L'Ajuntament ha ampliat la prohibició temporal de l'ús de pirotècnia a tot el terme municipal com a mesura preventiva davant d'aquest elevat de risc d'incendi forestal que continua afectant a la ciutat. La restricció que es va decretar inicialment el passat 31 de juliol afecta tant els espais públics com a les propietats privades a l'aire lliure. Això significa que queda prohibit utilitzar petards, coets, bateries i qualsevol altre tipus de material pirotècnic mentre la mesura continuï vigent. Segons ha informat el consistori, la decisió respon a la persistència de les altes temperatures, la baixa humitat i les condicions meteorològiques que podrien afavorir la propagació ràpida d'un incendi forestal. En paral·lel, l'Ajuntament també manté activades diverses mesures preventives de vigilància i coordinació en serveis d'emergència, especialment aquestes zones més pròximes al massís del Garraf i als barris situats a la interfície forestal. L'Ajuntament insisteix que l'objectiu principal d'aquesta restricció és protegir les persones, preservar l'entorn natural i minimitzar qualsevol situació que pugui posar en perill la seguretat col·lectiva durant aquest període del risc d'incendis. La C32 Sud ha posat en marxa una nova campanya de manteniment de diversos trams de l'autopista amb l'objectiu de millorar la seguretat i el confort de la circulació. Els treballs consisteixen en l'aplicació de capes ultrafines d'aglomerat asfàltic, una tècnica de conservació preventiva que permet mantenir el paviment en òptimes condicions, millorar l'adherència dels vehicles i allargar la vida útil de la infraestructura. Segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Peneque, aquesta actuació s'emmarca en l'estratègia del govern per garantir el bon estat de la xarxa viària i reforçar la seguretat de les carreteres i avançar cap a una mobilitat més sostenible. A més, la tècnica de manteniment requereix una quantitat menor de materials que les rehabilitacions convencionals del ferm, un fet que contribueix a reduir la petjada de carboni associada tant a la fabricació dels materials com al seu transport i execució de les obres. La campanya, executada per una concessionària AUCAT, responsable de la gestió de la C32 Sud, i els treballs es duen a terme principalment en horari nocturn per minimitzar les afectacions al trànsit i garantir la mobilitat dels usuaris durant les hores de més circulació. Està previst que les intervencions continuïn durant 5 nits fins al mes de setembre en diferents punts de l'autopista. En total s'actuarà sobre més de 70.000 metres quadrats de paviment i s'utilitzaran unes 260 tones d'aglomerant asfàltic. La C32 Sud, coneguda també com l'autopista de Pau Casals, és una de les principals vies de connexió entre l'àrea metropolitana de Barcelona, la costa sud de Catalunya. El corredor uneix municipis com Castelldefels, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles o el Vendrell i és utilitzat diàriament per milers de conductors, tant per motius laborals com turístics. Amb aquesta nova campanya de conservació, la Generalitat i AUCAT busquen garantir que la C32 Sud continuï oferint els elevats estàndards de seguretat i qualitat de servei i confort per als usuaris d'aquesta infraestructura estratègica. La llegenda del Garigot ja escalfa motors. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels ultima aquests dies els preparatius d'una nova edició de l'espectacle que explica l'arribada del drac Garigot a la ciutat i que any rere any s'ha convertit en una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major. La representació tindrà lloc aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça del Garigot, al Parc de la Muntanyeta. Ho explica Jan Molero, representant de l'Agrupació Cultural Popular de Castelldefels.
1: Doncs sí, com sempre, ja estem pràcticament enfocats a la Festa Major, queden escasses setmanes i ja comencem aquest cap de setmana doncs, amb, com deies tu, el pròleg o l'aperitiu de la Festa Major. Sempre fem ja des de fa 32 anys, aquest any farà 32 anys, és la llegenda del Garigot, l'espectacle que explica com va arribar a Castelldefels i per què es va quedar el nostre drac. Doncs la llegenda, com sempre, a la plaça del Garigot, que està al Parc de la Muntanyeta, allà on són les fonts, a les 10 del vespre.
0: La llegenda narra la història del Garigot, el drac de Castelldefels i la lluita entre les forces del bé.

0: del mar per protegir el poble. Amb una posada en escena que combina teatre, foc, música i cultura popular, l'espectacle ha esdevingut una de les tradicions més arrelades de la Festa Major i enguany s'arribarà a la seva 32a edició. Més enllà de la representació, l'Agrupació Cultural Popular també ha organitzat altres activitats per als pròxims dies, entre les quals destaca el tradicional vermut de Festa Major i la Diada Castellera de la Vigília. Jan Molero ens explica algunes de les propostes programades i també la campanya que els castellers de Castelldefels mantenen activa per captar nous membres per la colla.
1: Diumenge tenim altres activitats també, com són el vermut de Festa Major, que posem una miqueta d'aperitiu a l'agrupació i l'obrim a tothom, al públic, perquè pugui conèixer les nostres activitats. I també a l'edifici de la República fem la Diada Castellera de la Vigília, que és la diada petita de Festa Major, la prèvia, per anar escalfant motors de cara a la gran Festa Major que ens ve per davant la setmana que ve. Enguany, com ja vam parlar la setmana passada, estem fent una campanya molt important de comunicació a nivell casteller per fer una crida a la ciutadania, que és una campanya que s'allargarà des d'ara, de Festa Major fins al concurs, el 3 d'octubre, perquè creiem que va molt lligat una cosa amb l'altra, i evidentment per poder fer uns grans castells calen uns grans assajos abans, i és per això que fem una crida a la ciutadania, no tan sols que ens acompanyin les diades castelleres, sinó també els assajos. En aquest cas, divendres que ve tindrem el primer assaig especial, serà a les 9 del vespre, al nostre local com sempre, i dimarts en farem un altre, el darrer, en aquest cas a 7:45, començarà també doncs, per acabar a ajustar totes aquelles coses que calguin per poder fer grans castells.
0: La campanya busca apropar el fet casteller a la ciutadania i animar nous veïns i veïnes a participar tant en els assajos com en les actuacions de la colla. Amb la llegenda del Garigot, les activitats populars i les propostes castelleres, l'Agrupació de Cultura Popular enceta una setmana intensa que servirà per començar a viure l'ambient de Festa Major de Castelldefels. Ja hi és oberta la convocatòria per al concurs Fotografia Viu al Parc, una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració del grup de fotografia experimental de Castelldefels. El certamen consolidat com una de les activitats culturals i ambientals més arrelades del territori convida els participants a capturar la bellesa dels paisatges, els contrastos, la llum i els elements patrimonials dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. Les persones interessades podran presentar fins a 3 fotografies per cadascuna de les dues modalitats convocades. La primera, sota el nom d'Els Parcs, està dedicada a qualsevol imatge relacionada amb el patrimoni natural o cultural d'aquests espais naturals. I la segona, la matinal, reconeixerà les millors instantànies captades durant la matinal Viu al Parc, que se celebrarà el pròxim 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, destaca que es tracta d'un concurs amb una personalitat pròpia i una llarga trajectòria.
2: Que la particularitat és que bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la particularitat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... No té quasi cap sistema digital. És tot en refres i màquina aquesta. I ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província. No? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Ávila recorda que el concurs forma... part del programa Viu al Parc i que s'ha convertit amb els anys en una cita habitual per a molts aficionats a la fotografia del territori. Pel que fa a la participació, el concurs contempla dues categories diferenciades que permeten demostrar tant els valors naturals dels parcs com activitats que s'ha desenvolupen. Segons l'organització, les fotografies poden retratar pràcticament qualsevol element relacionat amb aquests espais naturals, des de paisatges fins a fauna, flora o patrimoni arquitectònic.
2: Des de part de patrimoni, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen el tema tot el parc a la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat, així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample, sí.
0: Una altra de les característiques destacades del concurs és la qualitat de les obres que s'hi presenten any rere any. Els participants provenen de Castelldefels, però també d'altres municipis de l'entorn dels tres parcs naturals.
2: No només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà. I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Cada vegada ho tenen més difícil el jurat per triar. I sempre que venen, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i al parc, aquí tens una possibilitat, no?
0: De fet, des de l'Ajuntament asseguren que aquesta iniciativa s'ha consolidat plenament dins del calendari cultural de la ciutat i contribueix a descobrir perspectives sorprenents del territori. Les obres es podran presentar fins al 20 de novembre a la Masia de Can Roca, de Baix, seu de la Regidoria de Cultura. El concurs repartirà un total de 1.225 euros en premis entre les dues categories. El veredicte del jurat i el lliurament de premis tindran lloc el 3 de desembre a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, coincidint amb la inauguració d'una exposició amb una selecció de les imatges dels participants. Recordem que les bases es poden consultar tant al web municipal com als canals de la Diputació de Barcelona. La música de Joan Manuel Serrat protagonitza aquesta nit les nits de música del Palm Market. La música de Joan Manuel Serrat serà la protagonista d'aquesta nit a Castelldefels en una nova proposta de cicle Nits de Música que durant aquest estiu omple els concerts de la plaça de les Palmeres a l'espai del Palm Market. L'espectacle oferirà un recorregut per alguns dels temes més coneguts del cantautor català en un format inspirat en els populars concerts a la llum de les espelmes que busquen crear una experiència més íntima i propera per al públic. La cita tindrà lloc en un entorn privilegiat a primera línia de mar, on els assistents podran gaudir de la música en directe envoltats de centenars de punts de llum que transformaran la plaça en un escenari singular. El concert forma part de la programació estival del Palm Market i combina música, gastronomia, oci de la zona de platja de Castelldefels. L'objectiu és oferir activitats culturals durant les nits d'estiu tant als veïns com als visitants. En aquesta ocasió, el protagonisme serà per Joan Manuel Serrat, un dels artistes més influents de la música catalana i espanyola, amb un repertori que ha acompanyat diverses generacions i que aquesta nit tornarà a sonar davant del Mediterrani.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de dimecres 5 d'agost a Castelldefels. Castelldefels es prepara per viure una festa major amb més participació que mai. La ciutat inicia el compte enrere per una nova festa major que se celebrarà del 13 al 16 d'agost. Activada la prealerta del Pla Infocat per al risc d'incendi forestal. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat la fase de prealerta per risc d'incendis forestals davant la situació de perill elevat prevista per aquest dimecres. Castelldefels amplia fins al 30 d'agost la prohibició d'utilitzar pirotècnia. L'Ajuntament ha decidit prorrogar la prohibició temporal de fer servir material pirotècnic en tot el municipi davant la persistència de les condicions del risc d'incendi forestal. I ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora. Molt bona tarda i fins demà.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

que dice y no grita. La murga que vino se va. Pero esta murga

0: fons.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: L'informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 5 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels es prepara per viure una festa major amb més participació que mai. La ciutat inicia el compte enrere per una nova festa major que es celebrarà del 13 al 16 d'agost. Música, cultura popular, activitats familiars, esport i una de les principals novetats d'enguany, les penyes de festa major, marcaran una edició que espera una gran participació ciutadana. Activada la prealerta del Pla Infocat per al risc d'incendi forestal. L'Ajuntament de Castelldefels ha activat la fase de prealerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'incendis forestals davant la situació de perill elevat prevista per aquest dimecres. El municipi es troba en nivell 2 del Pla Alfa dels agents rurals. S'amplia fins al 30 d'agost la prohibició d'utilitzar pirotècnia. L'Ajuntament ha decidit prorrogar la prohibició temporal de fer servir material pirotècnic en tot el municipi davant la persistència de les condicions del risc d'incendi forestal. La mesura es mantindrà vigent com a mínim fins al 30 d'agost. Comencem.

0: Castelldefels ja escalfa motors per la Festa Major de 2026. Tot i que les activitats oficials començaran el pròxim 13 d'agost, aquest cap de setmana ja es podran viure les primeres propostes vinculades a la celebració amb la llegenda del Garigot, la Diada Castellera i diverses activitats de cultura popular organitzades per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Una de les grans novetats d'aquesta edició serà l'estrena de les Penyes de Festa Major, una iniciativa impulsada per fomentar la participació ciutadana que ha superat totes les expectatives d'organització. La regidora de Festes, Cristina Corona, explica que la resposta ha estat molt superior a la prevista inicialment.
1: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran... Vaya poca previsió, però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes... pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: Les noves penyes tindran un paper destacat durant la Festa Major i especialment en l'acte inaugural del pregó, que aquest any anirà a càrrec del cantant local Piqueras i la coral Marinada, que celebra el seu centenari. Més enllà de portar l'ambient als carrers, l'Ajuntament vol que les penyes esdevinguin un nou element de cohesió i sentiment de pertinença a la ciutat.
1: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa i sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa... sigui, bueno, divertida però controlada i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'edifici de la República, només per penyistes. Vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
0: Els penyistes estaran identificats amb les seves pròpies samarretes i també rebran material específic de Festa Major. A més, el dia del pregó s'habilitaran espais perquè els participants puguin recollir els tradicionals mocadors festius.
1: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta. El dia del pregó, tota la tarda, hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la Festa Major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: Pel que fa a la programació, la Festa Major tornarà a distribuir les activitats en diferents espais de la ciutat amb l'objectiu d'arribar a tot tipus de públics. Concerts, espectacles familiars, cultura popular, activitats esportives i propostes gastronòmiques ompliran 4 dies intensos de celebració. Entre els noms més destacats del cartell hi trobem Xenoa, Ginestar, Los Toreros Muertos, Tribut a Queen de Bolsara o les actuacions de The Tallet, entre moltes altres propostes. La regió regidora de Festes destaca precisament la diversitat d'espais i activitats previstes al programa.
1: Aquest any hi ha com quatre punts més importants, que és la muntanyeta, com sempre, la passada d'església, com sempre, el castell, que aquest any serà molt xulo, i també aquí davant, a la plaça davant de la biblioteca. Bueno, també a Arcadi i Balaguer els temes infantils es faran allà perquè hi ha ombra, el tema del clima clar, ens preocupa molt, sobretot en activitats infantils, però bàsicament són aquests quatre punts que estaran tres dies i mig constantment una activitat rere l'altra. Musicals, bueno, les quatre més importants, doncs, bueno, The Tallets, Chenoa, Los Toreros Muertos, i Ginestà, que és també molt de jove, però a part d'això hi ha moltes activitats musicals, hi ha Bulsara, hi ha l'orquestra, hi ha... L'any passat, no sé si te'n recordes, va vindre una orquestra Trobacassis, que era com una mena d'orquestra clàssica que després es transformava en un DJ i sí, tal. Tornen amb un espectacle nou, també el guanyador de Nous Talents, Vesta, que és un grup, actuaran de taloners de detallets, i el castell també, el castell és un format, ja ho sabem, més petit, més tranquil, però estarà molt xulo per pujar tranquil·lament, escoltar un concert i prendre algo, i molt maco, molt tranquil i molt bonic.
0: Una altra de les apostes d'enguany serà la Festa Jove Alternativa, la FAC, que creix i canvia d'ubicació després de la bona acollida de les edicions anteriors. La proposta incluirà activitats, tallers, concerts i sessions de DJs pensades especialment per al públic jove. Cristina Corona explica que l'espai també tindrà un dels protagonistes de la Festa Major, Piqueras, que compartirà el pregó amb la Coral Marinada.
1: L'any passat es va fer a la muntanyeta i aquest any, com que la cosa ha agafat una mica més d'entitat, es fa allà a la Via Fèrrea i també és el dia 13 i és tota la tarda d'activitats de... Això sí que és de superjoves, eh? I especialment amb l'actuació de Piqueras, que ara està pujant molt i realment és que ho fa fantàstic, que a més es pregoner juntament amb la Coral Marinada de la Festa Major. Hem volgut, bueno, Piqueras, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels, i sobretot la gent més jove, sap qui és, un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo, i vam voler donar una mica de contrast entre Piqueras, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo perquè a més a tots els hi ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast.
0: Durant els quatre dies de celebració tampoc hi faltaran cites tradicionals com la processó de Festa Major, les habaneres, el correfoc, el Holy Dolly Festival, la paella popular o el castell de focs artificials que posarà el punt i final a les festes la nit del 16 d'agost. Amb una programació pensada per totes les edats i la incorporació de les noves penyes, Castelldefels enfronta una Festa Major que aspira a omplir carrers, places de música, tradició i participació ciutadana. Castelldefels es troba aquest dimecres en situació de prealerta preventiva pel risc incendi forestal. La decisió s'ha pres després que els mapes de predicció de la Generalitat indiquin un perill alt d'incendi al municipi i que el Pla Alfa dels agents rurals situï la ciutat en nivell 2 sobre un màxim de 4. La mesura de caràcter preventiu té com a objectiu reforçar la vigilància i mantenir coordinats els diferents serveis municipals davant de condicions meteorològiques i ambientals que poden incrementar el risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha activat diferents accions de control i preparació. En aquestes destaca la supervisió de les zones forestals, la revisió dels accessos per garantir el pas de vehicles d'emergència i la comprovació de l'estat dels hidrants i les franges de protecció que envolten els barris més pròxims a la massa forestal. La policia també manté un control especial dels accessos a les zones de muntanya i als principals camins forestals, mentre que l'ADF de Castelldefels i la resta de serveis municipals tenen preparats els recursos i equips d'intervenció en el cas que calgui i que sigui necessària una actuació. L'Ajuntament fa una crida especial a la prudència dels veïns dels barris situats en la interfície forestal, especialment a Bellamar, el Poal, Montmar, Can Roca, Vista Alegre i els Canyars, zones més exposades en cas d'un incendi forestal. Entre les recomanacions adreçades a la ciutadania hi ha la retirada de materials combustibles de jardins, terrasses, la neteja de teulades i canalitzacions per evitar acumulacions de restes vegetals seques i la preparació d'un petit kit d'emergència amb aigua, documentació personal i medicaments i elements bàsics de primera necessitat. A més, a recordar que està totalment prohibit encendre foc prop de zones forestals, fer servir barbacoes o llançar qualsevol element que pugui provocar una ignició. També es demana no llançar ni borilles ni altres objectes de combustió des dels vehicles. Protecció Civil recomana igualment tenir identificades les vies d'evacuació dels barris més pròxims al bosc i mantenir els atents als avisos oficials que puguin emetre les autoritats els pròxims dies. En cas de detectar una columna de fum o qualsevol indici d'incendi, cal avisar immediatament al telèfon d'emergències i facilitar la ubicació més precisa possible. L'Ajuntament ha ampliat la prohibició temporal de l'ús de pirotècnia a tot el terme municipal com a mesura preventiva davant d'aquest elevat de risc d'incendi forestal que continua afectant a la ciutat. La restricció que es va decretar inicialment el passat 31 de juliol afecta tant els espais públics com a les propietats privades a l'aire lliure. Això significa que queda prohibit utilitzar petards, coets, bateries i qualsevol altre tipus de material pirotècnic mentre la mesura continuï vigent. Segons ha informat el consistori, la decisió respon a la persistència de les altes temperatures, la baixa humitat i les condicions meteorològiques que podrien afavorir la propagació ràpida d'un incendi forestal. En paral·lel, l'Ajuntament també manté activades diverses mesures preventives de vigilància i coordinació en serveis d'emergència, especialment aquestes zones més pròximes al massís del Garraf i als barris situats a la interfície forestal. L'Ajuntament insisteix que l'objectiu principal d'aquesta restricció és protegir les persones, preservar l'entorn natural i minimitzar qualsevol situació que pugui posar en perill la seguretat col·lectiva durant aquest període del risc d'incendis. La C32 Sud ha posat en marxa una nova campanya de manteniment de diversos trams de l'autopista amb l'objectiu de millorar la seguretat i el confort de la circulació. Els treballs consisteixen en l'aplicació de capes ultrafines d'aglomerat asfàltic, una tècnica de conservació preventiva que permet mantenir el paviment en òptimes condicions, millorar l'adherència dels vehicles i allargar la vida útil de la infraestructura. Segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Peneque, aquesta actuació s'emmarca en l'estratègia del govern per garantir el bon estat de la xarxa viària i reforçar la seguretat de les carreteres i avançar cap a una mobilitat més sostenible. A més, la tècnica de manteniment requereix una quantitat menor de materials que les rehabilitacions convencionals del ferm, un fet que contribueix a reduir la petjada de carboni associada tant a la fabricació dels materials com al seu transport i execució de les obres. La campanya, executada per una concessionària AUCAT, responsable de la gestió de la C32 Sud, i els treballs es duen a terme principalment en horari nocturn per minimitzar les afectacions al trànsit i garantir la mobilitat dels usuaris durant les hores de més circulació. Està previst que les intervencions continuïn durant 5 nits fins al mes de setembre en diferents punts de l'autopista. En total s'actuarà sobre més de 70.000 metres quadrats de paviment i s'utilitzaran unes 260 tones d'aglomerant asfàltic. La C32 Sud, coneguda també com l'autopista de Pau Casals, és una de les principals vies de connexió entre l'àrea metropolitana de Barcelona, la costa sud de Catalunya. El corredor uneix municipis com Castelldefels, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles o el Vendrell i és utilitzat diàriament per milers de conductors, tant per motius laborals com turístics. Amb aquesta nova campanya de conservació, la Generalitat i AUCAT busquen garantir que la C32 Sud continuï oferint els elevats estàndards de seguretat i qualitat de servei i confort per als usuaris d'aquesta infraestructura estratègica. La llegenda del Garigot ja escalfa motors. L'agrupació de cultura popular de Castelldefels ultima aquests dies els preparatius d'una nova edició de l'espectacle que explica l'arribada del drac Garigot a la ciutat i que any rere any s'ha convertit en una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major. La representació tindrà lloc aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça del Garigot, al Parc de la Muntanyeta. Ho explica Jan Molero, representant de l'agrupació cultural popular de Castelldefels.
2: Doncs sí, com sempre ja estem pràcticament enfocats a la Festa Major, queden escasses setmanes i ja comencem aquest cap de setmana doncs, amb, com deies tu, el pròleg o l'aperitiu de la Festa Major. Sempre fem ja des de fa 32 anys, aquest any farà 32 anys, és la llegenda del Garigot, l'espectacle que explica com va arribar a Castelldefels i per què es va quedar el nostre drac. Doncs la llegenda, com sempre, a la plaça del Garigot, que està al Parc de la Muntanyeta, allà on són les fonts, a les 10 del vespre.
0: La llegenda narra la història de Garigot, el drac de Castelldefels i la lluita entre les forces del bé i del mar per protegir el poble. Amb una posada en escena que combina teatre, foc, música i cultura popular, l'espectacle ha esdevingut una de les tradicions més arrelades de la Festa Major i enguany s'arribarà a la seva 32a edició. Més enllà de la representació, l'agrupació cultural popular també ha organitzat altres activitats per als pròxims dies, entre les quals destaca el tradicional vermut de Festa Major i la Diada Castellera de la Vigília. Jan Molero ens explica algunes de les propostes programades i també la campanya que els castellers de Castelldefels mantenen activa per captar nous membres per la colla.
2: Diumenge tenim altres activitats també, com són el vermut de Festa Major, que posem una miqueta d'aperitiu a l'agrupació i l'obrim a tothom, al públic, perquè pugui conèixer les nostres activitats. I també a l'edifici de la República fem la Diada Castellera de la Vigília, que és la diada petita de Festa Major, la prèvia, per anar escalfant motors de cara a la gran Festa Major que ens ve per davant la setmana que ve. Enguany, com ja vam parlar la setmana passada, estem fent una campanya molt important de comunicació a nivell casteller per fer una crida a la ciutadania, que és una campanya que s'allargarà des d'ara, des de Festa Major fins al concurs, el 3 d'octubre, perquè creiem que va molt lligat una cosa amb l'altra, i evidentment per poder fer uns grans castells calen uns grans assajos abans, i és per això que fem una crida a la ciutadania, no tan sols que ens acompanyin les diades castelleres, sinó també els assajos. En aquest cas, a divendres que ve tindrem el primer assaig especial, serà a les 9 del vespre, al nostre local com sempre, i dimarts en farem un altre, el darrer, en aquest cas a 7:45, començarà també doncs, per acabar a ajustar totes aquelles coses que calguin per poder fer grans castells.
0: La campanya busca apropar el fet casteller a la ciutadania i animar nous veïns i veïnes a participar tant en els assajos com en les actuacions de la colla. Amb la llegenda del Garigot, les activitats populars i les propostes castelleres, l'agrupació de cultura popular enceta una setmana intensa que servirà per començar a viure l'ambient de Festa Major de Castelldefels. Ja hi és oberta la convocatòria per al concurs Fotografia Viu al Parc, una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració del grup de fotografia experimental de Castelldefels. El certamen, consolidat com una de les activitats culturals i ambientals més arrelades del territori, convida els participants a capturar la bellesa dels paisatges, els contrastos, la llum i els elements patrimonials dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. Les persones interessades podran presentar fins a 3 fotografies per cadascuna de les dues modalitats convocades. La primera, sota el nom de Els Parcs, està dedicada a qualsevol imatge relacionada amb el patrimoni natural o cultural d'aquests espais naturals. I la segona, La Matinal, reconeixerà les millors instantànies captades durant La Matinal Viu al Parc, que se celebrarà el pròxim 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, destaca que es tracta d'un concurs amb una personalitat pròpia i una llarga trajectòria.
3: Que la particularitat és que bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... no té quasi cap sistema digital. És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el Parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Avila recorda que el concurs forma part del programa Viu al Parc i que s'ha convertit amb els anys en una cita habitual per a molts aficionats a la fotografia del territori. Pel que fa a la participació, el concurs contempla dues categories diferenciades que permeten demostrar tant els valors naturals dels parcs com activitats que s'ha desenvolupen. Segons l'organització, les fotografies poden retratar pràcticament qualsevol element relacionat amb aquests espais naturals, des de paisatges fins a fauna, flora o patrimoni arquitectònic.
3: Des de part de patrimoni, per, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, ja, inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat, així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que et permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample. Sí.
0: Una altra de les característiques destacades del concurs és la qualitat de les obres que s'hi presenten any rere any. Els participants provenen de Castelldefels, però també d'altres municipis de l'entorn dels tres parcs naturals.
3: No només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Solèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha una... cada vegada ho tenen més difícil jurat per triar. I sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i al parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: De fet, des de l'Ajuntament asseguren que aquesta iniciativa s'ha consolidat plenament dins del calendari cultural de la ciutat i contribueix a descobrir perspectives sorprenents del territori. Les obres es podran presentar fins al 20 de novembre a la Masia de Can Roca de Baix, seu de la Regidoria de Cultura. El concurs repartirà un total de 1.225 euros en premis entre les dues categories. El veredicte del jurat i el lliurament de premis tindran lloc el 3 de desembre a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, coincidint amb la inauguració d'una exposició amb una selecció de les imatges dels participants. Recordem que les bases es poden consultar tant al web municipal com als canals de la Diputació de Barcelona. La música de Joan Manuel Serrat protagonitza aquesta nit les nits de música del Palm Market. La música de Joan Manuel Serrat serà la protagonista d'aquesta nit a Castelldefels en una nova proposta de cicle Nits de Música que durant aquest estiu omple els concerts de la plaça de les Palmeres a l'espai del Palm Market. L'espectacle oferirà un recorregut per alguns dels temes més coneguts del cantautor català en un format inspirat en els populars concerts a la llum de les espelmes que busquen crear una experiència més íntima i propera per al públic. La cita tindrà lloc en un entorn privilegiat a primera línia de mar, on els assistents podran gaudir de la música en directe envoltats de centenars de punts de llum que transformaran la plaça en un escenari singular. El concert forma part de la programació estival del Palm Market i combina música, gastronomia, oci de la zona de platja de Castelldefels. L'objectiu és oferir activitats culturals durant les nits d'estiu tant als veïns com als visitants. En aquesta ocasió, el protagonisme serà per Joan Manel Serrat, un dels artistes més influents de la música catalana i espanyola, amb un repertori que ha acompanyat diverses generacions i que aquesta nit tornarà a sonar davant del Mediterrani.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de dimecres 5 d'agost a Castelldefels. Castelldefels es prepara per viure una festa major amb més participació que mai. La ciutat inicia el compte enrere per una nova festa major que se celebrarà del 13 al 16 d'agost. Activada la prealerta del Pla Infocat per al risc d'incendi forestal, l'Ajuntament de Castelldefels ha activat la fase de prealerta per risc d'incendis forestals davant la situació de perill elevat prevista per aquest dimecres. Castelldefels amplia fins al 30 d'agost la prohibició d'utilitzar pirotècnia. L'Ajuntament ha decidit prorrogar la prohibició temporal de fer servir material pirotècnic en tot el municipi davant la persistència de les condicions del risc d'incendi forestal. I ara sí, ja amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org. Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Castelldefels comença a escalfar motors amb diverses activitats prèvies a la Festa Major organitzades per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, unes activitats que serviran per anar creant ambient festiu abans de l'inici oficial. La primera cita arriba el dissabte 8 d'agost amb la cursa d'orientació Garigot i la representació de la llegenda del Garigot. L'endemà, diumenge 9 d'agost, el torn de la cultura popular amb una diada castellera a 12:45 i una activitat gegantera per a tota la família, també a càrrec de l'Agrupació de Cultura Popular, en aquest cas a les 6 de la tarda. D'altra banda, el Centre de Cívic Frederic Mompou acull aquest dissabte una nova campanya de donació de sang i plasma. És organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya. La unitat mòbil de donació portarà a terme una jornada on es pot donar sang i plasma sanguini. La cita al Centre de Cívic Frederic Mompou des de 9:45 fins a 1 del migdia i de les 4 a 8:15. I avui continuen les activitats a la Biblioteca La Platja amb l'Hora del Conte, càrrec de la Boia Teatre. El conte explica la història de la Margot, una nena que està trista i se sent sola perquè al seu voltant la critica per ser diferent. Sort que un dia la seva àvia Margarita la portarà un arbre màgic que li canviarà la vida i farà un viatge que no oblidarà mai. Aquestes són algunes de les notícies que centraran el dia, la jornada informativa, avui a la ràdio.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove. Tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels. Consell Comarcal del Baix Llobregat. Generalitat de Catalunya.
11: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
12: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
13: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
12: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
13: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
10: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Doncs parlem ara amb Santiago Tarín. Ell és escriptor i periodista, és fill, germà, nebot i cunyat de periodistes, tota una nissaga. Ha treballat a Ràdio Nacional, Ràdio Barcelona, Cadena Ser, Agència EFE i els diaris de La Vanguardia, mitjans en els que ha cobert temes tan diversos com campanyes electorals, política local, atemptats terroristes, crònica judicial i de successos, visita del Papa, les activitats del crim organitzat en Espanya, la corrupció política, l'assassinat del bisbe Ellacurría en El Salvador o la guerra de Pablo Escobar i els càrtels de la droga contra l'estat colombià. Durant 21 anys va ser professor de màster de periodisme que imparteixen conjuntament les universitats Central de Barcelona i Columbia de Nova York. I durant 10 anys va ser membre de l'equip d'investigació de La Vanguardia i ha col·laborat a mitjans com TV3, com Ràdio, RAC1 o Història i Vida. També ha estat jurat del primer Ciutat de Barcelona en la seva vessant històrica i va assessorar la sèrie de TV3 La zona fosca, de tots els llibres Barcelona en rosa i negro, Viaje por las mentiras de la historia universal i En el tsunami catalán. I ara presenta Los crímenes de los pasos perdidos, que publica al Revés Editorial. Molt bon dia, Santiago.
1: Dia.
0: Com estem?
1: Pues bé, estupendament.
0: Escolta'm, en primer lloc, què són aquests passos perdidos?
1: Pues és un compendi d'històries que jo vaig recopilar durant anys degut a la meva tasca com cobrint la informació judicial per La Vanguardia. I és un catàleg de personatges molt diversos, des de alguns inclús poden ser fins i tot simpàtics, als més terribles i violents.
0: Són personatges, tot i així, tots, siguin persones molt desalmades, molt brutals o menys, curiosos, no? Són les curiositats doncs, que porten aquestes històries que van arribar als tribunals. Jo llegint el llibre pensava, hi ha gent, en realitat, o no sé, quin és el teu parer, que té mala sort a la vida?
1: Sí, sí, sí. La mala sort és un factor important a la vida, per lo bo i per lo dolent. Hi ha gent que té sort per arribar a llocs on no pensava i altres on la sort és el factor que li fa tenir molt mala vida. I hi ha gent que ha tingut molt mala sort. I per exemple, un dels casos, no? una persona que era una noia, que era una ballarina de striptease de renom a Barcelona en un moment donat, pues, va tenir molts entrebancs i va acabar morint d'inanició. No? És realment un cas de mala sort a la vida.
0: Mm.
1: I a la vida es tomba.
0: Sí, tant. I d'altres casos, no, que a part de la mala sort de les circumstàncies que envolten a la persona, un es busca també al final el que té.
1: Sí, sí. Home, hi ha delinqüents que són... Entraríem ja en l'estudi psicològic, no? La de les psicopaties o del narcisisme. I són autèntics desalmats que al final pues, l'únic que troben és un mal final, no? O delinqüents que són tan arriscats que van al límit, no? Una altra història que jo explico és la d'un atracador que es deia Rafael Bonalatorre, que va desaparèixer l'any 84 després d'una fuga molt espectacular de la presó del Calameco i no s'ha sabut mai més res d'ell. No? El que suposo és que possiblement està mort, però ningú s'atreveix a dir-ho, perquè no ha aparegut mai més. Ara, la seva vida i les seves relacions porten a pensar que possiblement va morir perquè sempre era una persona que anava molt a l'extrem.
0: Mm-hmm. Són històries doncs, verídiques, totes elles

0: En aquest cas, com explicaves, aquest home que es va fugar i ningú sap on és, altres sí se saben, com el cas que explicaves de la ballarina, com lamentablement van acabar. Es podria dir que hi ha alguns delinqüents fills de la seva època? Ara estava pensant en els atracadors, vaquilla, etc etc dels anys 80, no?
1: Sí. No sé qui va dir una vegada que a cada moment de la història d'Espanya necessitava un delinqüent i un torero per definir-se, no? I, en certa manera, és veritat, no? Els quinquis que jo vaig conèixer als anys 80 pues, han desaparegut del mapa, però van definir el que era una delinqüència d'una època, molt clarament, no? La delinqüència aquesta del suburbi dura, d'una vida molt... molt trencada des del principi, no? Molt esmicolada, amb famílies molt desestructurades i d'una pobresa molt gran, no? Tot això ha desaparegut. Avui hi ha uns altres tipus de delinqüents que definiran els temps actuals, no? I els atracadors de bancs han desaparegut perquè tot ha canviat molt, però ja no existeixen.
0: I és veritat que els rics entren poc a la presó, entren poc als jutjats?
1: No, entren bastant. El que passa és que és veritat que el que no té recursos sempre pensa que tindrà menys defenses que el que en té. I en certa manera tenen raó, perquè si tu pots contractar un bon bufet d'advocats, la teva defensa serà millor que si vas a un altre tipus, no? Però home, hi ha rics que han entrat a presó, n'hi ha bastants. Ara sempre hi ha la sensació de que el pobre ho passa pitjor. I sobretot quan està als tribunals.
0: Hi ha delictes que no acaben d'arribar tampoc mai als tribunals. Ni la gent en cap de so, no? Hi ha casos.
1: Sí, hi ha casos que no han arribat als tribunals i dius, bueno, per què no? Sí, sí.
0: Per un periodista que cobreix informació de tribunals, és tan important el que diu l'acusat que el que no diu? T'obligues una mica, psicòleg també, els silencis.
1: Sí, home, i tant, són importants, i l'actitud. Mira, jo sempre dic, no, que per mi el judici és com una pel·lícula o una obra de teatre on l'única diferència respecte al cine i a un teatre a veure una obra és que tot el que tu estàs veient en directe és real, ha passat, no? No és fruit d'un guionista ni d'una ficció. I això és la diferència fonamental entre una i altra cosa. Llavors, el que sí que has de mirar és com mires tu una pel·lícula, no? Les actituds, els silencis, el que diu, el que no diu, com ho diu. Tot això és molt important i marca molt la crònica que tu podràs fer o el que tu, com pots veure el cas, no?
0: Hi ha gent que es comporta de manera molt freda després de saber, perquè se n'ha portat proves, efectivament, que ha fet el que ha fet, no? Quin cas t'ha colpit a tu més del que has seguit?
1: Home, a mi hi ha diversos casos que m'han colpit molt, no? Perquè el mal existeix, no? Jo he parlat molt amb psiquiatres i amb experts en psicologia criminal i, clar, per ells és un concepte moral i jo ho entenc, que no existeix com tal, però quan tu estàs fent informació o vas a cobrir un succés o un judici, tu veus el mal, no?, en directe, no? I quan et trobes amb una persona malvada, pues, et deixa bastant trasbalsat, no? Un dels casos que jo explico és un que el van detindre perquè va segrestar una persona per cobrar diners, perquè tenia problemes econòmics, el va matar perquè ja pensava que no el podia deixar lliure i el van descobrir perquè van a cobrar el rescat i no s'havia enterat que havia aparegut el cos, inclús s'havia publicat l'esquela del mort, no? I aquesta persona, quan el van detindre, d'una manera freda i absolutament deshumanitzada, va explicar tot el que havia fet i va ser un fet molt, molt, per mi, molt, molt impressionant, no? Veure aquesta frialtat d'algú que està narrant com ha comès un crim a una persona amb la qual no tenia cap relació dolenta, pues, explicar-ho d'aquella manera, no? Quan et trobes aquest mal és bastant impressionant.
0: Sense penediment, evidentment, no?
1: No, ni un ni mig.
0: Has hagut de descartar alguns casos en el llibre?
1: No, bueno, he descartat per un tema de que tampoc volia fer un llibre de 1.000 planes, no? I volia fer un llibre que es pogués llegir, que no fos més de 300 o 300 i pico, i al final pues, ha sigut això. I he descartat casos, sí. Però no per res especial, sinó perquè he pensat que aquests eren els que tenia més aquest factor sorprenent i literari.
0: Bé, dona molt joc a la literatura també el personatge Pícar, no? Que pot ser la quintessència sí. també del delinqüent d'aquest país. O estafadors poetes.
1: Sí, sí, aquest era un personatge molt singular que ja va morir i que es distingia perquè escrivia poesies i anava a totes les tertúlies literàries que podia, apareixia als premis literaris, inclús va ser jurat d'un premi literari, estava certament considerat en el seu moment en certs ambients, fins que es va descobrir que en realitat es guanyava la vida estafant, no?
0: O sigui que va aconseguir enganyar a tothom.
1: Sí, sí, sí, sí. Era un d'aquests personatges que a vegades veus a la feina. I jo recordo un que deia que si ell podia obrir la boca no el matarien mai. No? Perquè era capaç d'enredar tothom, no? I són aquestes envolvents i tenen aquest carisma i aquesta gràcia especial que fan que t'acabis creient qualsevol de les coses que diuen, no? Això és la quintessència de l'estafador.
0: Aquí s'inscriurien també els denominats estafadors de l'amor, que no només juguen a estafar diners a les seves víctimes, sinó que a més les estafen a l'espírit o l'ànima, no? Perquè els estan venent un amor que, sí. evidentment, no és cert, ni té cap credibilitat al final.
1: Sí, sí. Sí, sí. És que estem veient casos bastant... Últimament estem veient alguns casos que són bastant impressionants, no? Es fan passar per Brad Pitt, no?
0: Sí.
1: I dius, com pot ser que algú es cregui que Brad Pitt li escriu? Pues sí. Acaben creant una atmosfera que fan que algú es cregui que Brad Pitt està en contacte amb ell.
0: Bé, o recentment un home que va estafar moltes dones també a català, que jo no sé si ha complert presó, finalment l'Albert Oller, s'ha entrat a presó o no, però que no va ser tan fàcil provar que aquest home havia estafat a les dones, perquè, clar, en principi les dones li donaven els diners sense coaccions. I costa demostrar això, no?, a qui l'estafa.
1: Sí, sí, sí. Bueno, són delictes que tenen certa dificultat. I va haver un que va vendre tot un poble. I no tenia ni un totxo d'una de les cases. I va aconseguir que algú li anés a comprar el poble i va fallar perquè a l'últim moment el va enganxar la policia quan anava a cobrar. Però imagina't, no?
0: Que fort.
1: Sí. I va haver una estafa molt famosa d'un tio que va intentar vendre la Torre Eiffel i algú la comprava.
0: O sigui que...
1: Sempre jugues una mica també amb les debilitats de l'altre, no? O amb l'avarícia, o amb la credulitat, o... amb un sentiment mal resolt, no? Però
0: o amb la solitud...
1: Et troben el punt feble.
0: Sí, sí, clar. O la solitud de moltes persones, també, no?
1: Sí, clar, clar. Sí, sí.
0: Va haver un crim també recentment de dues germanes que es van creure que uns militars americans les demanaven relacions. Clar, i les demanaven diners.
1: Sí. No conec molt aquest cas, però sí. Hi ha hagut de tot, no? Vull dir, quan caus en mans d'una persona com aquestes, doncs pot passar qualsevol cosa, sí, perquè tenen una capacitat d'enganyar que és brutal. Inclús a vegades penses, joder, no? T'acaben fins a cert punt pots trobar-te cautivat per algun d'ells, no? I, bueno, com és possible que aquest tipus hagi venut el pont de Brooklyn, no?
0: Pues, i algú estigués disposat a comprar-lo, clar.
1: Sí, sí, sí. I algú disposat allà a dir, bueno, pues aquest m'està venent la Torre Eiffel, deu ser veritat.
0: Després d'aquest llibre, Los crímenes de los pasos perdidos, estàs ficat en un altre projecte literari, Santiago?
1: Bueno, hi ha algunes coses que ja no són iguals, no? Un llibre sobre una biblioteca, que espero que surti l'any que ve, i alguna altra coseta, sí. Però sempre hi ha que estar fent alguna cosa, no? si no, és molt avorrida la vida, si estàs parat.
0: Doncs de moment aquest llibre es llegeix, jo penso que molt bé, crec que és molt interessant. També crec que forma part també del patrimoni històric d'aquesta ciutat de Barcelona, no? I del context social també, com deien, de l'època, aquests delinqüents de diversos pelatges que van existir en realitat i que aquí estaven en els passos perdidos, les seves històries amagades.
1: Sí, és que jo penso que el succés o el judici ens complementa la història oficial, no? Perquè ens dona una visió de la societat de com és en molts aspectes que no queden del tot reflectits en un llibre canònic, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? Allà podem veure els vicis, com ens divertíem, no? Com era la gent, no? I crec que és interessant conèixer també la història de la mala vida per conèixer com és la societat en realitat.
0: Perquè és la realitat, això. És el que passa.
1: Sí, el que passa al peu de carrer.
0: A peu de carrer. A quin judici t'agradaria tu assistir en qualitat de periodista, ser present, ser testimoni?
1: Perdona?
0: A quin judici t'agradaria assistir com qualitat de periodista?
1: Uf, no sé, és que n'he vist de tot tipus, no et podria dir-te, no sé. Home, m'hauria agradat estar a les sessions de Pinochet a Anglaterra. Uh-huh. M'hauria agradat molt quan el van detindre. Perquè era un tema que nosaltres vam treballar molt a La Vanguardia i m'hauria agradat estar present a la sala. No, inclús ni com periodista, com només per veure'l, no? I si em preguntés de judicis històrics, doncs no sé, no sabria dir-te perquè hi ha... A vegades un judici molt petit és molt interessant. De coses que en principi a la gent li poden passar desapercebudes.
0: Que no està mediàtic, no? I té una història.
1: Sí, que no sigui tan mediàtic. I pot tenir molt interès humà o inclús anecdòtic, no? Jo explico el llibre una partida de petanca, no? En un càmping que va acabar com el Rosari de l'Aurora, amb ferits, no? Dic, bueno, quan vaig anar al judici no donava crèdit. Dic, però com pot ser que una gent que està jugant a la petanca acabi ferida en un hospital, no?
0: Sí, sí,
1: la
0: tant,
1: petanca,
0: no?
1: Que en principi no és, diguem, un esport de risc.
0: Específic, no? Doncs pues mira, mai se sap, no? Escolta'm, hi ha gent, Santiago, que també, a banda de que tu, que cobries els tribunals professionalment, hi ha gent que també li agrada, gent del carrer, als judicis, i seure's allà i seguir un judici?
1: Sí, ara cada vegada menys, però va haver durant molts anys hi havia bastant públic a les sales de vistes i perquè és que ells, ja et deies, la vida en temps real, no? Tu estàs veient una pel·lícula, però tot el que veus ha passat. I els que estan explicant allà són els protagonistes reals. I això cridava molt l'atenció. Jo ho recordo, he vist cues per entrar a veure judicis de casos mediàtics, no? I he vist fotografies històriques que són impressionants. Quan no existia la televisió ni les xarxes socials, ara no hi ha tantes, però... Jo recordo que hi havia un grup de jubilats que anaven a veure judicis, que eren molt simpàtics, i que hi havia, diguem, el que nosaltres, possiblement el que va tenir més recorregut i el que nosaltres vam tractar molt, que era el senyor Andreu, no? I escolta, era fantàstic perquè tu estaves per allà i penses, avui no hi ha res bo, i el deia, en aquella sala hi ha un judici que pot ser interessant, i no fallava mai. I a més era com... Era com un oràculo de Delfos, no? Perquè tu, el tio, que no tenia estudis de dret, i acertava un munt de sentències. I era perquè es passava la vida allà i tenia una mirada especial, i era molt, molt simpàtic, i tots li tenien molt afecte, no?, el senyor Andreu. I, bueno, era la seva manera de viure la jubilació.
0: Ben curiós, eh? Ben curiós, veient la naturalesa humana, com deies tu, real. En directe.
1: Sí.
0: La vida.
1: En directe. Sí, sí, tal com és.
0: Doncs, Santiago, moltíssimes gràcies pel teu llibre, doncs, per la teva experiència, per la teva feina, i que et milloris el refredat que tens, crec, no?
1: No. Sí, perdoneu-la a tots, però... No, va. Estic una mica refredat, sí.
0: T'ho agraïm que ens hagis rebut amb aquest refredat a sobre, tant que sí. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ei, Neus, vine, que et vull fer una pregunta d'accents. Com que estàs fent un curs de català, segur que ho saps.
2: Digues, digues.
1: Avui he vist un cartell que deia "Estalvia aigua, és urgent". I m'ha estranyat veure la paraula "és" amb accent. Jo pensava que havien eliminat els accents diacrítics.
2: No, home, no. I tant que em porta. De fet, en queden 15.
0: A Punt de Sal. En català, "és" s'escriu amb accent quan "és" una forma del verb "ser". Per exemple, "és un noi molt espavilat". En canvi, el pronom "es" no porta accent. Per exemple, "es ven un pis". A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. La llegenda del Garigó tornarà a convertir-se en una de les protagonistes dels actes previs de la Festa Major de Castelldefels. L'espectacle se celebrarà el pròxim dissabte, 8 d'agost, a les 10 de la nit a la plaça Garigó del Parc de la Muntanyeta, on el públic podrà gaudir d'una proposta que combina teatre amb foc, música, tradició i cultura popular. La representació impulsada per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels s'ha consolidat com una de les cites més singulars del calendari festiu local. Any rere any, la llegenda cobra vida gràcies a la participació de desenes de persones que donen forma a un espectacle que ret homenatge als elements més emblemàtics de l'imaginari popular de la ciutat. El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgus tenen la temporada d'arts escèniques del quart trimestre del 2026 amb el lema Inspira. Es tracta d'una programació que entre octubre i desembre reunirà teatre de concerts, monòlegs, danses, cinema i espectacles familiars per a tots els públics. I s'ha presentat la nova escola adaptada de futbol inclusiu, la iniciativa impulsada per la Fundació Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA, començarà la seva activitat al setembre. El projecte ofereix un entorn adaptat per afavorir la participació d'infants i joves amb necessitats específiques. Esto de moment, més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Doncs aquest és el bon rotllo de detalls que estaran, seran una de les propostes més interessants de la Festa Major d'Estiu de Castelldefels, amb la qual parlem a partir d'ara exhaustivament amb la Cristina Corona, regidora de Festes. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Anna.
0: Però l'aperitiu, com dèiem abans, el protagonitza l'Agrupació de Cultura Popular aquest dissabte, oi?
1: Sí, el tret de sortida sempre és la llegenda del Garigot, que any rere any va millorant, tot i que... No sé, sempre ens agrada molt, i aquest any, a més, amb les noves fonts, crec que encara serà més lluït que anys anteriors, amb la qual ja, res, en dos dies tret de sortida.
0: Molt bé, l'Agrupació de Cultura Popular, que és una de les entitats que més representativitat té a la Festa Major d'Estiu, oi?
1: Sí, òbviament, vull dir, a la Festa Major d'Estiu, també a la d'hivern, com no... Clar, és obvi, però clar, ells, a més del tret de sortida amb la llegenda del Garigot, doncs, bueno, els castellers tenen moltes activitats perquè, òbviament, és la part cultural importantíssima de la Festa Major. De fet, aquest cap de setmana, que és ja com la prèvia, són tot actes, bueno, protagonitzats per ells.
0: Ara entrarem en detall en la programació de la Festa Major d'Estiu, però també aquest esdeveniment té una important novetat aquest any. Jo sé que aquesta constitució de penyes...
1: Ui!
0: que jo crec que vostès no esperaven l'èxit, no?, que ha tingut la proposta.
1: Anna, entre tu i jo, se nos ha ido de las manos. La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però, bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran... Vaya poca previsió, però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes... pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: I quin és el sentit de la creació? Com es poden definir o determinar el seu paper en el context de la Festa Major?
1: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa i sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha un 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent, el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa... sigui, bueno, divertida però controlada i tothom està molt content.
0: I com podem saber les penyes o com es manifestaran? Quina activitat faran?
1: Bueno, la idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia de pregó. D'alguna manera, no em preguntis com, perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'Edifici de la República, només per penyistes, vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
0: És a dir, que ells els reconeixerem perquè portaran també una samarreta identificativa cadascuna d'elles,
1: sí,
0: que decideixen ells o elles mateixes el que són, no? El logotip o què sé.
1: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta.
0: Parlant del mocador, també era un obsequi que es podia tenir, o també aquella, no sé, com una mena de bandera que es posava amb els balcons, sí, la gent que volia, no?
1: Sí, això ho repartirem amb quasi tota seguretat el dia del pregó. Tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la festa major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: Molt bé, aquesta és la gran novetat de la festa major d'enguany, però passant a parlar de les activitats.
1: Quantes hores tenim? Més de 60 activitats. Aquest any hi ha com 4 punts més importants, que és la muntanyeta, com sempre, la plaça de l'Església, com sempre, el castell, que aquest any serà molt xulo, i també aquí davant, a la plaça davant de la biblioteca. També a Arcadi i Balaguer les temes infantils es faran allà perquè hi ha ombra, el tema del clima ens preocupa molt, sobretot en activitats infantils, però bàsicament són aquests 4 punts que estaran 3 dies i mig constantment una activitat rere l'altra. Musicals, bueno, les 4 més importants, doncs, bueno, Detalles, Chenoa, Los Toreros Muertos, que alguns que ens estaran escoltant no havien nascut, però nosaltres sí.
0: I creo que he bebido.
1: I Ginestà, que és també molt, molt de jove, però a part d'això hi ha moltes activitats musicals, hi ha Bulsara, hi ha l'orquestra, l'any passat, no sé si te'n recordes, va vindre una orquestra Electrobacassis, que era com una mena d'orquestra clàssica que després es transformava en un DJ i tal. Jo no era partidària de repetir, però tothom ho va demanar molt, amb la qual tornen amb un espectacle nou. També el guanyador de... Vaig agint saltant, perquè són coses que me'n vaig enregurant, El guanyador de Nous Talents, Vesta, que és un grup... Bueno, jo soc superfan. Actuaran de taloners de Detalles i el castell també... El castell és un format, ja ho sabem, més petit, més tranquil, però estarà molt xulo per pujar tranquil·lament, escoltar un concert i prendre algo i molt maco, molt tranquil i molt bonic. Està quedant molt xulo.
0: Molt bé, són les principals propostes de la Festa Major d'Estiu d'enguany, que també hi ha una novetat, que és una festa jove que crec que es fa a la plaça que està davant dels instituts.
1: Sí, l'any passat es va fer a la Muntanyeta i aquest any, com que la cosa ha agafat una mica més d'entitat, es fa allà a la Via Fèrrea i també és el dia 13 i és tota la tarda d'activitats de... Això sí que és de superjoves, I especialment en l'actuació de Piqueras, que ara està pujant molt i realment és que ho fa fantàstic, que a més és pregoner juntament amb la Coral Marinada de la Festa Major. Hem volgut, bueno, Piqueras, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels, i sobretot la gent més jove, sap qui és, un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo, i vam voler donar una mica de contrast entre Piqueras, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo perquè a més a tots els hi ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast.
0: Entre una de les entitats més veteranes de Castelldefels, com que ha fet 100 anys la Coral Marinada, i els seus membres encara fan les tradicionals caramelles, no?
1: Sí.
0: I el Piqueras, aquest talent emergent.
1: Sí, jo crec que el Piqueras, bueno, quan acabi el pregó marxarà corrents a la festa jove perquè actua allà.
0: On actuarà també la Natlin, que és una cantant de Vic i de Castelldefels també, no?
1: Sí, nosaltres sempre, sempre que es pot, s'intenta comptar sempre amb talent local, perquè al final aquí hi ha molta gent molt bona i se'ls intenta donar tot el recolzament possible. I a més, que és que no és perquè siguin d'aquí, és que són bons.
0: Como decía antes, señora Corona, se han intentado... por temas pues de climatológicos, que las actividades se agrupan tarde-noche, básicamente, ¿no?
1: Sí, claro. Al final, el tema clima no podemos evitarlo, pero en el programa ya veremos, sobre todo las actividades infantiles. A mí los niños me da un poco de... Obviamente es más complicado que sean lo más acuáticas posibles, todo y que todo no puede ser acuático, pero lo más acuáticas posibles y en zonas sombreadas. O sea, el año pasado recuerdo que había el tobogán aquel acuático, pues este año es el mismo, pero de doble carril para que nos podamos mojar, bueno, se pueda mojar todos mucho más. En la plaza también hay otro día que hay una fiesta del agua. Bueno, y lo que no es de agua se hace, ya te digo, entre el ayuntamiento y el edificio de la República, porque, bueno, es la zona como más fresquita dentro de la penuria. También habrá el día de las actividades, los días, a los horarios de actividades infantiles, también habrá refrescos, zumos, galletas, todo para que, bueno, puedan ir aguantando un poco mejor. Porque para los críos es verdad que no tienen límite. O sea, ellos claro. Cuando se lo están pasando bien, tampoco tienen límite de si hace calor o tal. Y lo que queremos es que disfruten y si allí hay sombra, pues fantástico.
0: Muy bien. Usted es concejal también de Políticas de Igualdad y de nuevo se volverán a instalar los puntos lila en la fiesta mayor.
1: Sí, los puntos lila se instalan pues como ya hicimos en años anteriores en todas las actividades, tanto aquí en la plaza como en la montañeta, porque además creemos que aparte del sentido estricto del punto lila, mucha gente joven, sobre todo muchas nenas jóvenes, nos dicen que les va muy bien pues como punto de referencia, cualquier cosa, aunque no haya ocurrido nada, pero cualquier cosa acuden allá, se sienten más amparadas como punto de encuentro, con lo cual creemos que sí que es verdad que hacen una función muy importante y por supuesto se van a seguir instalando puntos lila siempre que haya actividades así tarde-noche en el municipio.
0: Hablábamos de la participación de la Agrupación de Cultura Popular con diversas propuestas en la fiesta mayor de verano, como también lo hacen en la fiesta mayor de invierno, y la fiesta Jova, que también creo que la está dinamizando una entidad joven de la ciudad, Aviva, con los que tenemos pendiente hablar también. Quiero decir, en ese sentido, tanto la fiesta mayor de verano como la de invierno, pues participación importante de,

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

gösterileri

0: Viajando por las Ondas.
1: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
2: El lunes a las 8
3: de la tarde.
0: En Radio Castelldefels.
4: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.
5: Perdoni, ens pot portar el compte, sisplau?
6: Sí, ara li porto.
7: Has demanat el compte? Així? En masculí?
4: A punt de sal. En català, la paraula compte és masculina. Per tant, demanem el compte o traiem diners del compte corrent. A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat.

0: Aquest dimecres, entre les 6 i les 7 de la tarda, té lloc a la Sala Margarida Xirgo de la Biblioteca la xerrada cap a una guia pública amb Albert Canyigueral, un dels divulgadors més reconeguts del país en transformació digital i intel·ligència artificial. Albert és responsable de tecnologies del llenguatge i intel·ligència artificial al Barcelona Supercomputing Center i serà amb nosaltres, com dèiem, aquesta tarda. Què tal? Bon dia, benvingut.
1: Bon dia, molt bé.
0: A veure, per què s'anomena la xerrada així, cap una intel·ligència artificial pública?
1: Bé, doncs és per poder explicar en aquesta sèrie de conferències que s'estan fent la importància de pensar, no? L'intel·ligència artificial està molt de moda, doncs entendre que per la societat digital és una infraestructura bàsica, de la mateixa manera que tenim carreteres i tenim sistemes d'aigua i tenim electricitat per la societat industrial, i hem d'afegir aquesta capa d'intel·ligència artificial com a la societat digital. I llavors és important que, més enllà de què facin les empreses privades, doncs hi hagi aquesta opció pública. I volem compartir aquesta mirada i el que s'està fent des del Barcelona Supercomputing Center i altres llocs d'Europa per tirar això endavant.
0: I què és el que s'està fent al respecte en aquests moments, Albert?
1: Doncs hi ha projectes amb finançament des de la Generalitat de Catalunya o des del Govern d'Espanya per fer IA pública focalitzada en català o en castellà i llengües oficials, de manera que podem tenir una intel·ligència artificial que és transparent, que podem explicar com funciona, com s'ha entrenat, que té els nostres valors, que entén la nostra llengua. El projecte en català es diu AINA, i el projecte en castellà, en l'àmbit més nacional, es diu Àlia. Llavors s'estan tirant endavant aquests dos projectes i doncs treballant amb els emprenedors i les startups perquè es pugui fer servir en molts projectes.
0: Un dels temors més habituals respecte a la intel·ligència artificial i com redunda la nostra vida diària és el tema de posar-li límits.
1: Sí, és important perquè ara estem en un pic d'expectatives inflades al voltant d'aquesta tecnologia i a vegades ens enlluerna molt i suspenem aquest pensament crític, no? Quins límits hem de posar? Perquè a vegades qualsevol tecnologia, aquesta, perquè s'està adoptant de manera massiva i molt ràpida, ho hem de fer de manera encara més urgent, i demà també parlarem una mica d'això, de quins són aquests usos i aquests límits de la intel·ligència artificial, que té molts beneficis, però també té una cara perillosa, que s'està demostrant igualment doncs, amb temes de notícies falses, ciberatacs, ciberdelinqüència, que ha sortit notícies recentment, i molts altres temes. Llavors hem de trobar un equilibri.
0: Clar, la intel·ligència artificial recolza en dades que ja existeixen, però aquestes dades les ha ficat una ment humana. Arribaria el moment, o no sé si ara estic sent massa futurista o massa fora de la realitat, en què si no s'incorporen dades, si algú no està ficant dades, la intel·ligència no troba respostes?
1: Sí, com bé dius, la intel·ligència artificial necessita aquestes dades, llegeix el passat i a partir d'aquí interpreta i fa prediccions de futur. Llavors, com bé dius, és un dels temes que s'està dient, en quin moment les dades generades per les persones s'acaben, no? Hi ha aquesta crisi, igual que a vegades parlem del peak oil, no? com el consum màxim de petroli, doncs hi ha qui parla del punt aquest màxim de consum de dades. I llavors hi ha el que es diuen les dades sintètiques, dades generades pels propis ordinadors, o la pròpia intel·ligència artificial generen dades per seguir-se entrenant, però s'ha vist que això genera una sèrie de problemes. Llavors, doncs, bueno, evidentment, doncs, sí, és un tema també a treballar, i aquí, de nou, aquesta mirada de les dades com un bé públic, un bé comú, més similar a la Wikipedia, diguéssim, que a dades privades. No? Doncs hem d'anar en aquesta direcció, creiem.
0: Un altre dels reptes és com es manté, si és viable pel medi ambient, doncs tota aquesta tecnologia.
1: Sí, de fet, el BCC som un centre de supercomputació on tenim línies de recerca especialitzades en buscar una millor sostenibilitat, perquè, evidentment, això consumeix recursos elèctrics i d'aigua, també. Doncs, llavors, hi ha maneres de fer els ordinadors que siguin més eficients, amb xips més eficients. La pròpia informàtica, els algoritmes també es poden fer més eficients. Llavors, doncs, hem de pensar si l'ús d'aquests recursos està suficientment justificat, perquè ara això la gent pregunta coses molt banals a l'intel·ligència artificial o li diu de generar imatges hem de pensar que darrere de qualsevol d'aquestes consultes hi ha un consum d'aigua, hi ha un consum d'electricitat, recursos, i llavors, bueno, doncs això, ara estem molt enlluernats amb això i, com bé dius, hi ha aquestes preguntes de pensament crític de posar-hi límits i un ús raonable.
0: Doncs no diem més, perquè el que volem és que la gent doncs assisteixi aquesta tarda a la Sala Margarida Xirgo a les 6 de la tarda per escoltar tota aquesta xerrada, sens dubte, inspiradora. Cap a una, intel·ligència artificial pública amb Albert Canyiguera, el responsable de tecnologies del llenguatge, i al Barcelona Supercomputing Center. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Albert.
1: Gràcies a vosaltres. Ens veiem aquesta tarda.
0: Bon dia.
2: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som!

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Prorrogada la prohibició temporal de l'ús de pirotècnia fins al 30 d'agost. L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat la prohibició temporal de l'ús de material pirotècnic a tot el terme municipal davant la persistència de les condicions d'elevat risc forestal. L'Ajuntament decretava el passat 31 de juliol la prohibició temporal de l'ús de la pirotècnia a Castelldefels com a mesura preventiva davant l'elevat risc d'incendi existent al municipi i al conjunt del territori. La restricció afecta tot el terme municipal i inclou tant els espais públics com els espais privats a l'aire lliure. Per tant, queda prohibit l'ús de petards, coets, bateries i qualsevol altre element pirotècnic mentre la mesura continua vigent. La ciutadania de Castelldefels encara és a temps de beneficiar-se de les reduccions a la taxa de residus corresponent a l'any 2026 gràcies a l'ús dels diferents serveis de deixeria del municipi. El termini per acumular aportacions que permetin obtenir bonificacions finalitza el pròxim 31 d'agost. A partir de l'1 de setembre, totes les aportacions realitzades a les deixeries del municipi ja es comptabilitzaran per a les reduccions corresponents a la taxa de residus de l'any 2027. Una trobada amb el repertori de Joan Manuel Serrat en el cicle Palm Lights de la proposta Palm Market que es desenvolupa a Castelldefels aquest estiu fins al 6 de setembre arribarà avui. El concert rememora les cançons de Serrat i tindrà lloc a 9:45, com és habitual, a la plaça de les Palmeres. És tot de moment. Aquestes i altres notícies ja seran incloses a l'informatiu de Ràdio Castelldefels que arribarà a la 1. Fins després.
0: Castelldefels avui.